0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó, com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: En aquell moment vas aparèixer tu. Em va fer tanta il·lusió retrobar-te, com si fossis un àngel caigut del cel. La teva xerrera m'absorbia i em meravellava, i quan em vas començar a mirar amb aquells ulls grans tan oberts, amb aquella rialla encomanadissa i amb tanta entrega, vaig tenir clar que hi havia una màgia que es retroalimentava per ambdues bandes. Puc afirmar que era la primera vegada que em passava, ja que en anteriors experiències sempre fallava alguna cosa, mentre que en aquells precisos instants, sense intermediaris ni cartes postals, sinó un davant de l'altre, de fit a fit, hi havia quelcom màgic que es palpava.

Vencent la son, fixo aquests moments agradables a la memòria. La presa de contacte personal, aquell primer moment màgic, especial, irrepetible. El creuament de les coordenades i les ordenades. Les dades i la persona, la cara, la personalitat i l'esperit. Premonició, bonica paraula.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Sempre especulant, sempre imaginant la persona i el moment, i acaba fent-se real aquell tímid pensament. Resseguint amb els ulls les faccions, moviments, expressions, les celles, les pestanyes, els ulls profuns i enigmàtics, expressius, simplement bonics, complexament atractius. L'immediat record del seu somriure em manté despert.

I entre els arbres, assegut a la pinassa seca, miro cap al sol brillant i encegador i recordo el moment. Cada imatge, cada paraula, cada tímida mirada, intentant esbrinar respostes ocultes. Somiaré una i altra vegada en el rostre, ressonant la veu per les parets, clavant-me la mirada per breus instants, acostant els nostres pensaments.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.
1: Ja sé que poques coses puc dir-te en aquests moments que et consolin. Que poques coses puc fer perquè ho oblidis. Que poques coses puc fer perquè somriguis. Però que sàpigues que em tens per a tot el que faci falta. Que et faig costat, que em pots trucar quan vulguis i que tens les portes de casa meva obertes. No vull que diguis que la vida no té sentit. No et tallis en trucar-me si et fa falta.

Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen. Res em fa més il·lusió que tornar-te a veure.

0: amb Esteve Llop.
1: M'encanta mirar els teus ulls, vius i tendres, dolços i atrevits alhora. Besar el teu coll, veure com la teva pell es posa tensa, com les teves pulsacions s'incrementen i ens unim en una llarga abraçada que tantes vegades he desitjat. De nou, he tingut la sensació d'estar entrant a dins teu i que tu entraves a dins meu. Aquest instant ha de ser etern, no podria entendre-ho d'una altra manera. Espero que ho vegis igual que jo, perquè vull passar la resta de la meva vida amb tu.

Somio que passem una nit junts, els dos sols, i que seguim fent realitat els nostres somnis i il·lusions. No te'n vagis mai més. Queda't amb mi. Imagina't que et torno a abraçar com ahir a la matinada. Imagina't que ens xiuxiuegem a l'orella i ens diem aquelles paraules que només tu i jo ens podem dir. Imagina't que dormim un al costat de l'altre i que l'endemà seguim ben units. Imagina que el somni ja és realitat. T'estimo

0: Rock and Clàssics. Escolta els Grans Reserva del Rock amb Esteve Llop.
1: Estic desorientat. No sé per on començar. Em fa por tot. No puc deixar de pensar en tu. No puc ni vull passar pàgina. Mai havia estimat a ningú així. Em nego a creure del tot que s'ha acabat, tot i sentir-me tan sol i desgraciat. Sempre he dit que t'ajudaria amb el que fes falta. Ara ja no sé si puc. A mi em pots demanar el que vulguis, no te n'estiguis. Sóc tot teu.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Que frustrant plorar els dos per separat. Que frustrant abraçar-nos però no poder arreglar res. Que frustrant no poder oblidar ni voler-ho. Encara que soni a frase típica i tòpica, no em puc imaginar la vida sense tu. I el més fort és que et segueixo estimant igual. Res no ha canviat. Em sento absolutament inútil.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Les hores tristes passen tan a poc, els dies semblen setmanes i les setmanes mesos. Diuen que el temps poleix les coses, però tant se val. El temps em consumeix, però no importa, encara que al final del túnel potser no existeixi. Això és una de les coses que més m'angoixa. Va ser que marxessis i que hagi tornat el fred i el vent. Desitjo, com poques coses en aquest món, que torni el bon temps. Llàstima que les papallones no es poden tocar, si no, després no poden volar. I jo vull que volin el seu aire, felices, ben amunt, fins a tocar el cel, malgrat em dolgui profundament que no sigui amb mi. Jo ja no puc volar.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15, dintre Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-V-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies, doncs, tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així, també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona i al Vallès. Encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols

0: importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'origina en els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre, també a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
4: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
2: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
5: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posés nerviós, i simplement, doncs, a poc a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, doncs, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
2: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GI-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
6: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre y cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, la agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
7: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
2: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, 2 helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus. I és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
8: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
9: Per combatre la calor, intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol. I pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molt de calor.
10: Al venir de Màlaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, o incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però nos sorprendió.
11: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
8: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
2: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
12: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
2: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la Conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, 7:45, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
13: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
2: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
15: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem apurat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
2: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
16: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
17: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
16: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
2: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè després de 22 anys en barracons, Urrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez de TV Mataró.
18: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
19: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
18: La biblioteca és un porxo tancat, el conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
20: Perquè ja era insostenible. Eren humitat, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
18: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
2: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
21: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
2: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
0: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
1: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
2: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
22: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
2: Falten només 5 minuts per arribar a 7:45. Us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
23: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
24: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
23: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i en lloc de desaparèixer es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora a la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
3: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
3: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima atenció dels bombers, dèiem, se centra a Sant Manat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
7: Des de l'Ajuntament de Sentmenat, doncs, s'ha fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones, doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també, doncs, a nivell de Protecció Civil, doncs, Bombers ha demanat que fem, doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
8: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
3: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre, i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
9: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar, doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut, doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir, doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar, doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè, en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar, doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones, doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres, doncs, s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya, doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres, i com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà, doncs, ja es va desarticular, i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert, doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà, i que, doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber, doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres, i que, com bé heu dit, doncs, ha afectat vora 2.400 hectàrees.
3: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
10: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
11: Per combatre la calor, intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol. I pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
12: Al venir de Málaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
13: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, lo que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores, i molta hidratació.
10: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
3: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
14: Imaginem un cas de deshidratació, una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem, on posem i quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa. És complexa?
3: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Però la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
3: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
16: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics.
3: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
18: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
19: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
18: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
3: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
20: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
3: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès, del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
21: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
22: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
3: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanca i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
0: Y ahora es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
3: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciencc ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
2: Les dades que ens està ajornant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
3: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
4: Tinc moltes ganes d'afrontar, intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora doncs, és una enveja sana i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
3: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
23: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
24: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
23: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitudinari concert de bandes.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: És el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que a més hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació. I aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona, també aturades en aquesta ronda litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la ronda de dalt també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'ai al cor. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. I a més, estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no. És persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya. I és que, a més, fa molts dies que no hi plou. Aquest matí, simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix com no amb molta més xafogó a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana hi bufa, fluixet, això sí, i la temperatura està disparada, però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat, i aquesta aquesta tarda la mateixa calor que ahir o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de

0: calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda. Ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sentmenat i Caldes de Montbui?
3: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, però ja aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se. I la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
2: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
3: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. Haig de dir que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
2: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta situació d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
4: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
5: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estarien pagant aquests de les Garrigues?
4: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran. Em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir. Es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre literalment del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte a les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir.
5: I per què passa una gràcia que es preocupa?
4: Sobretot pel que fa a Sentmenat, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, es va propagar molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
5: Efectius suficients com per poder fer front a aquests perills que veiem.
4: Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desencorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. Has treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
6: Ja s'ha incorporat, quantes situacions hi ha hagut?
4: Sí, hi han hagut dues seccions de la UME, per tant hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
2: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi. Explica'ns.
6: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell. Una de les UMEs es troba aquí, just darrere meu. I l'última hora, ara mateix, és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
7: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sé que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, tant la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant estem en això ara mateix.
6: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi, de zona un incendi d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
7: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases, i per tant tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment.
6: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
7: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els cas de bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi està millor que ahir, per suposat, el que és el municipi de la Pobla. Tot i això ara no em puc confirmar.
6: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès, els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
7: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
6: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
7: Gràcies.
6: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda, la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
2: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
8: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant, doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, doncs es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambrós i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització, per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda, doncs, que estem a nivell 4 de pla alfa, i que per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esforç a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es doni per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí a Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi, oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
2: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i sobretot què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
9: Bon dia.
2: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
9: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat, però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del Pla Alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa'm-ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
2: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya, a la tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador, com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny a l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho dèiem, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor. insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar a hores d'ara aquí, on sou, a Caldes de Montbui, eh?
3: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha semanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar alguns punts delicats, com per exemple tres naus industrials i una deixalleria. Marxem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
4: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
5: Com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases, i per tant tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
4: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres, i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades de gent rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu, feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí en aquesta comarca de la Catalunya central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
6: Bon dia, Elena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: I dues professionals més sanitàries de l'hospital, i gràcies a les quals podrem conèixer, Elena, de primera mà, com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
7: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
9: Bien, como un análisis de sangre.
7: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
6: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
7: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
6: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
7: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que le está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
6: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Elena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
8: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
10: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metge Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
12: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem respost a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a la Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
12: L'efecte a la salut mental potser és invisible, però és molt, molt gran, no? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? I el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? I que un terratrèmol potser d'alguna manera torni, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha, ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre, aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
13: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
14: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
13: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia.
1: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant. La selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
15: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
16: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
15: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslovès va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
17: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
18: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
15: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
19: tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar-se els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
15: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
20: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
15: I tant.
20: Vinga,
15: fins demà.
20: Que vagi bé.
15: Adéu.
20: Merci. Bé, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
21: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
22: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.

0: Avui tindrem dues hores per posar-nos al dia de tot el que passa a la ciutat, aprofundir en algun dels temes que marquen l'actualitat i compartir converses que ens ajudaran a entendre millor el nostre dia a dia. Començarem, com és habitual, amb un repàs de les principals notícies de la jornada, amb especial atenció a tot allò que passa a Rubí. Tot seguit, xerrarem de solidaritat i salut. Xerrarem amb Gala Cortell del Banc de Sang i Teixits per presentar la nova campanya d'estiu. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Una iniciativa que vol animar la ciutadania a donar sang en una època de l'any en la qual les reserves acostumen a disminuir. A més, ens recordarà que la unitat mòbil farà parada a Rubí demà. Una nova oportunitat per fer un gest que pot salvar vides. A la segona hora posarem el focus en la calor intensa que ens acompanya aquests dies. Ho farem amb el meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez, en qui analitzarem les causes d'aquesta onada de calor, quant de temps es preveu que s'allargui i quines són les recomanacions per afrontar-la amb seguretat. I abans d'acabar el programa, obrirem una nova edició de la secció de salut amb el farmacèutic Marc Toro. Avui xerrarem del programa de detecció precoç del càncer de colon i recte, una eina clau per diagnosticar la malaltia en les primeres fases i augmentar les possibilitats d'un tractament efectiu. Tot plegat, ho anirem combinant amb bona música. Escoltarem a Doctor Prats amb Ho tenim tot, una cançó que convida encara l'estiu amb optimisme. També recuperarem Calma de Pedro Capó i Farruko i dalt per intentar dur en serenor aquests dies de temperatures extremes, i finalment sonaran els Catarres amb Perfectes, un dels grans himnes del pop català, per continuar posant banda sonora aquest matí d'estiu. Començar.
1: Rubí al dia.

0: Rubí assolirà demà a la tarda el grau màxim de perill per altes temperatures, 6 de 6, segons l'última revisió de l'onada de calor actual feta pel Servei Meteorològic de Catalunya. Ahir, a la 1 de la tarda, la ciutat va assolir els 37,2 graus, el segon registre més alt enguany del termòmetre a Rubí. El 22 de juny es va arribar als 37,6, però s'espera que el mercuri s'enfili encara més amunt avui i demà passat. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que avui s'assolirà el nivell de perill molt alt en zones de Ponent i de l'interior de l'Ebre i que s'arribarà al pic amb un avís vermell a tot el país, excepte al Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i un sector de la Catalunya central amb temperatures per sobre dels 40 graus en diversos punts. Els vallesos, així com el Maresme i el Barcelonès, estan en aquesta franja. I lo pitjor de tot és que la situació no millorarà gaire a partir de dijous. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
1: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
0: Des de Protecció Civil també han informat que s'han ampliat els municipis en risc extrem d'incendi, un total de 45 de 9 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, on es prohibeix l'accés al medi natural. Ahir, Rubí i el Vallès Occidental estaven en el nivell 3 i avui també estaran en aquest nivell i per ara no queden afectats per aquestes restriccions. Cal recordar, però, que l'accés al medi natural ja estava restringit a la nostra zona per la crisi sanitària de la pesta porcina africana. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que estem en dies complicats per la simultaneïtat d'incendis com el de les Gavarres, Ribera Salada, el Riable, Noia i aquí molt a prop a Sentmenat del Vallès. L'escolta.
2: Pel que fa als incendis forestals, ens mantenim amb emergència encara del Pla Enfocat. Tenim aquesta simultaneïtat també d'incendis, que també és un perill i també hem de tenir-ho en compte i hem d'estar amatents.
0: Per protegir

protegir-se de la calor intensa. Els principals consells són mantenir la llar fresca, hidratació constant, refrescar el cos sovint amb dutxes o tovalloles mullades, fer servir protecció solar al carrer, limitar l'activitat a l'exterior, una alimentació lleugera i rica en aigua, seguretat extrema als vehicles i atenció per les persones vulnerables i cura pels animals de companyia.

0: I el Pla de Refugis Climàtics de Rubí 2026-2030 ja és en exposició pública després de l'aprovació inicial al ple de juny. En 53 espais interiors i exteriors, 14 línies de treball, el nou full de ruta vol preparar Rubí davant aquestes temperatures extremes i assegurar que els veïns del nucli urbà tenen algun lloc on protegir-se de la calor a menys de 10 minuts caminant. Els equipaments municipals climatitzats es contempla la instal·lació de fonts, l'ampliació d'horaris a l'agost i la millora del confort tèrmic en equipaments infantils. En els espais exteriors i naturals se cerca incrementar l'ombra efectiva mitjançant la plantació d'arbrat i tendals, a més de potenciar la infraestructura verda amb espècies adaptades i sistemes de drenatge sostenible. Pel que fa a les actuacions més rellevants fins a l'any 2030, destaca la transformació dels patis escolars en refugis climàtics naturalitzats o la millora que comportarà en aquest sentit les obres de remodelació de la plaça Pearson. Andrés Medrano és el regidor de Sostenibilitat i Medi.
1: És terrible l'estiu que estem vivint i probablement els estius que ens tocarà viure en el futur, malauradament. Per tant, crec que no cal abundar la necessitat de tenir un pla de refugis climàtics. Ara mateix la xarxa que tenim és insuficient, insuficient quantitativa i qualitativament. Per tant, és imprescindible marcar-nos un propòsit per ordenar i accelerar les actuacions que ens permetin tenir una xarxa realment funcional i suficient per les necessitats de la població.
0: El document es va aprovar al ple de juny per la majoria absoluta que donen els vots de l'equip de govern del PSC i en Comú Podem, més els dos regidors del Partit Popular. La resta dels grups es van abstenir. Marina Dolcet, de la UP, citava com a un dels arguments la poca concreció del pla a l'hora de concretar els horaris d'obertura dels refugis climàtics interns, és a dir, els equipaments municipals. L'escoltam.
2: Unes fitxes que li falta als horaris i dies d'obertura dels equipaments, per exemple. Pot passar com fa un any, no?, que ens vam fer virals a les xarxes perquè l'Ateneu constava com a refugi climàtic i no estava obert, per exemple. Llavors, a les pròpies fitxes que s'acaben d'entregar ja no hi ha els horaris establerts, llavors és de mínims que hi hagi això.
0: Des del govern es va respondre que són horaris que es van canviant i adaptant segons la situació i que, per tant, no es poden concretar la versió escrita del pla, un argument, però, que no va convèncer l'oposició. Des d'Esquerra, la regidora Sandra Casas va afegir que el document no s'havia treballat en l'oposició i va plantejar un dubte recorrent sobre el que hauria de ser el gran refugi climàtic de Rubí, però que no és en aquest llistat.
3: Des d'Esquerra creiem que Rubí hauria d'estudiar seriosament l'obertura de la piscina municipal com a espai de refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I no estem parlant de cap invent. Municipis propers com Sant Cugat han incorporat piscines públiques a la seva xarxa de refugis climàtics. Altres municipis com Esparreguera també han anunciat la piscina municipal d'estiu com a refugi climàtic. Per tant, la pregunta és evident. Per què Rubí no ho estudia?
0: Una pregunta a la qual contestava així el regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano.
1: Això s'ha de reconèixer. O sigui, la ciutat de Rubí no té la piscina d'estiu que mereix i necessita, amb prou espai per acollir una part. I la piscina municipal que tenim actualment seria responsable en un moment donat dir que s'obre com a refugi climàtic de manera gratuïta. Tindríem segurament una situació d'inseguretat i de límit d'aforament. I, per tant, no l'estem posant com un refugi climàtic. El que hem d'intentar pal·liar això doncs, és amb la instal·lació de jocs d'aigua i altres punts.
0: El Pla de Refugis Climàtics 2026-2030 està aquests dies en exposició pública i es podran presentar al·legacions fins al 7 d'agost.

0: I canviem de tema perquè el mercat de l'habitatge a Rubí continua immers en una escalada de preus que preocupa cada vegada més. Segons les darreres dades que va presentar ahir el gerent de Prourse, Carlos Águila, durant els últims 12 mesos s'han registrat més de 1.000 operacions de compravenda a la ciutat amb un preu mitjà que ja supera els 2.100 euros per metre quadrat. Es tracta d'un increment superior al 8% respecte a fa un any, que situa el valor dels habitatges molt a prop dels màxims històrics. Águila va analitzar aquestes xifres en l'última secció d'habitatge d'aquest programa, del Rubí al dia, i durant aquesta entrevista va advertir que Rubí està sofrint una forta pressió immobiliària per l'arribada de compradors procedents d'altres municipis, especialment de Barcelona i Sant Cugat, així com per la presència creixent de fons d'inversió al mercat. Aquesta situació està modificant el perfil dels compradors. Actualment, l'edat mitjana de les persones que podrien adquirir un habitatge a Rubí se situa al voltant dels 40 anys i cal destinar l'equivalent a 5 anys de salari íntegre per afrontar-ne el cost, un any més que fa només 5 anys. Segons Àguila, aquesta realitat deixa molts joves fora del mercat de l'habitatge.
1: Si et fixes, l'edat d'emancipació es troba als 32 anys, més o menys, i tu compres als 40, vull dir que hi ha gent que està fins als 32 anys amb els pares, viu de lloguer, estalvien poc, perquè en la situació actual, vivint de lloguer, estalvies poc, per acabar a comprar als 40 anys, perquè ja has de comprar el que sigui, perquè si no, no et donaran hipoteca i no tindràs diners per comprar. Vull dir que és una situació complicada per les persones que volen, bueno, perquè volen fer l'ús que sí que ha de tenir l'habitatge, que és un habitatge per viure, no?
0: El gerent de Prourse també ha posat de manifest l'elevada demanda d'habitatge protegit. Actualment, més de 1.200 famílies estan inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, una xifra que no ha deixat de créixer en els darrers anys. Un altre dels factors que expliquen l'augment dels preus és la manca d'obra nova. Prop del 95% de les compravendes que es formalitzen a Rubí corresponen a habitatges de segona mà. De fet, durant el 2024 només es van iniciar 127 habitatges nous i se'n van acabar 84. A més, segons Àguila, una part important d'aquestes noves promocions acaba en mans de grans tenidors. Davant d'aquest escenari, el gerent de Prourse defensa la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge assequible. En aquest sentit, ha destacat que el nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM, preveu que el 60% dels nous habitatges que es construeixin siguin de protecció oficial, un parc percentatge molt superior al mínim exigit per la legislació.
1: Jo crec que el que els 7.028 habitatges, el 60% són de protecció oficial. Jo creix en protecció oficial quan es creix un 60%, quan el 30% és el que t'obriria la llei, jo crec que créixer en la part de protecció oficial sí que és necessari, perquè hi ha una necessitat real i s'ha de cobrir, i jo penso que el POM camina com a mínim en aquesta direcció.
0: Tot i això, Àguila ha recordat que els efectes d'aquesta planificació urbanística no es faran plenament visibles fins a l'any 2040. Per aquest motiu, considera imprescindible que totes les administracions s'impliquin econòmicament per incrementar el parc d'habitatge assequible i garantir a llarg termini l'accés a l'habitatge per a tota la ciutadania. I Rodalies recuperarà la circulació de la línia R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia les últimes setmanes després que Adif hagi acabat a la fi les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23 i a les 6:32 des de Martorell i Granollers respectivament, i passaran cada hora. D'aquesta manera, la circulació de trens es reprèn dins el túnel per doble via i hi haurà més circulació, i a partir de dimarts vinent s'actualitzaran els horaris, que serà quan es recuperarà la normalitat de la R8. Les tasques de manteniment de DIF en horari nocturn han afectat en les últimes setmanes els primers i darrers trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, a DIF preveu normalitzar la circulació tant en Ample com convencional com en ample estàndard, d'acord amb la planificació que estableixi cadascun dels operadors ferroviaris. L'actuació ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. A partir d'ara, Adif mantindrà un monitoratge de l'estructura amb més de 30 sensors. Després de les obres d'emergència per garantir la seguretat immediata del túnel, queda previst les obres integrals per instal·lar anells de reforç a tot el traçat del túnel que encara no en té. Són obres valorades amb més de 20 milions d'euros que estan encara en procés de licitació. I segons ha informat l'Ajuntament de Rubí, la quarta promoció de Serenos ja ha començat a treballar en l'objectiu de potenciar la convivència i la presència municipal durant les nits pels carrers de la ciutat. Ens ho explica la Patrícia.
2: Aquest equip està format per 8 agents, un dels quals està fent també les tasques de coordinació, i realitzarà les seves funcions fins al dia 14 de desembre per mitjà del finançament dels plans locals d'ocupació 2025-2027 de la Diputació de Barcelona. El nou equip de Serenos ha estat seleccionat a partir de les borses de treball municipals que s'han creat per aquesta categoria professional. Les persones contractades es trobaven, de fet, en situació d'atur abans de la seva incorporació al programa. Els 8 agents nocturns treballen a jornada completa, de dimecres a diumenge, entre 8:45 de la nit i 4:00 de la matinada, i estan adscrits a l'àmbit de relacions ciutadanes i de proximitat. Aquests agents cívics nocturns desenvolupen una tasca preventiva, també de proximitat als carrers de la ciutat. La seva presència contribueix a detectar incidències, orientar la ciutadania i mantenir una comunicació directa amb els serveis municipals i els cossos de seguretat quan sigui necessari. D'aquesta manera, el dispositiu reforça l'atenció a l'espai públic durant l'horari nocturn i amplia la capacitat de resposta municipal.
0: I el casal d'estiu del Centre Obert Alpina ha iniciat una nova edició amb la voluntat d'oferir als infants un espai de lleure educatiu durant les vacances escolars. Tot i que les activitats tenen un caràcter més lúdic, des del centre asseguren que el casal dona continuïtat a la feina socioeducativa que desenvolupen durant tot l'any amb els infants i les seves famílies. L'equip treballa aspectes com la convivència, el respecte, la cohesió de grup o la gestió emocional a través de sortides, jocs i activitats adaptades a les diferents edats. L'educadora social, Paula Hernández, ha explicat que l'objectiu principal és que els infants gaudeixin de l'estiu sense perdre el vessant educatiu.
3: Sí, jo per mi l'important és això, que ells tinguin aquests bons records, que quan siguin grans tornin la mirada cap enrere i vegin aquests moments. Sí, al final jo crec que la nostra feina és aquesta, que tinguin un espai de confiança i de seguretat i se'n recordin d'aquests moments bonics quan siguin grans.
0: El casal ofereix sortides a la piscina, a la platja, equipaments culturals i activitats esportives, però també es converteix en un espai on els infants aprenen a conviure i a resoldre els conflictes a través del diàleg. Els mateixos participants asseguren que és un lloc on fan amistats, viuen noves experiències i recomanen a qualsevol infant aportar-s'hi. Escoltam Nasidra Bahadi i Nasamira Mahares.
4: Jo li diria que si l'agraden les activitats aquelles d'aventures i viure experiències, jo diria que li recomano aquest centre perquè fan moltes activitats i pensen molt en nosaltres.
5: Després li diria que, amigo o amiga, pues tens que venir perquè és molt divertit, eh? Perquè si no vens, pues t'has perdut moltes coses perquè fem moltes coses divertides.
0: El Centre Obert Alpina manté la seva activitat durant tot l'any amb diferents serveis adreçats a infants, adolescents i famílies del barri i aprofita els mesos d'estiu per reforçar aquest acompanyament amb una oferta de lleure educatiu. El Centre Obert Alpina fa la seva activitat d'octubre a juny, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, i en la seva versió d'estiu ofereix els seus serveis de casal de les 9 del matí a 2:15 de la tarda.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: I avui a la secció en like de valors, contingut que ens proporciona la xarxa, dedicarem aquest like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet del Leviatán de Hobbes, publicada per Edicions de la Universitat de Barcelona. És la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB, sèrie magna, que està traduint grans obres de la història i de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua.
7: Continguts en xarxa.
8: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions de la Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I, a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
9: Molt bé, moltes gràcies.
8: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
9: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
8: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
9: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
8: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
9: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
8: Què els va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
9: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
8: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
9: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que ha gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de Filosofia Política, que són obres recents que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
8: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
9: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys. I, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal. O també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim. I d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit. Mm-hmm.
8: Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
9: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar de portar-lo, de cremar-lo fins i tot tots els exemplars que que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes senzillament és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació, així ell sempre ho manté.
8: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
9: A vosaltres.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: L'estiu és sinònim de vacances, platja i desconnexió, però hi ha una necessitat que no entén de calendaris, la necessitat de sang i plasma als hospitals. De fet, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar fins a un 20%, mentre que les necessitats dels pacients continuen sent les mateixes. Per això, el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Una iniciativa que, a més de recordar la importància de donar sang, posa un èmfasi especial en la donació de plasma. I demà mateix, aquesta campanya fa parada a Rubí, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Per xerrar-ne avui sobre tot aquest projecte i aquesta campanya, ens acompanya Gala Cortell, que és portaveu del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, com estàs, Gala?
1: Hola, molt bon dia.
0: Començant pel lema d'aquest any, si t'apareix. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Què hi ha a darrere d'aquest missatge?
1: Bé, darrere d'aquest missatge, la veritat és que el que pretenem és que tota la població, la ciutadania, es posin en mans d'això, no? D'aquestes necessitats, tant com dèiem, de donar sang, com també de donar plasma, que al final siguem solidaris amb allò que ens fa falta.
0: Cada estiu feu una crida perquè les donacions baixen. Per què costa tant mantenir les reserves durant aquests mesos?
1: Hi ha diferents factors que realment ens posen aquest fre, sobretot el fet dels canvis, sobretot el més important és aquests canvis d'hàbits que tenim i el període aquest de vacances que ens ve al damunt. I això és important, però a més també es sumen, doncs, com ara, no? Les onades de calor, aquestes temperatures tan elevades que també moltes vegades ens espanten a l'hora de fer qualsevol cosa, qualsevol activitat. I per tant nosaltres sempre recomanem que és el més important en el dia a dia, però sobretot també quan vas a donar sang, és el fet d'hidratar-te.
0: Ara en xerrarem de les recomanacions, però estem xerrant de més de 40.000 donacions necessaris entre juliol i agost, si no vaig equivocada. Aquesta és una xifra que impressiona. Què representa això en el dia a dia dels hospitals?
1: Bé, la veritat és que nosaltres sempre recordem a la ciutadania que és important que la sang no es fabrica i que, per tant, cada dia necessitem d'aquestes 1.000 donacions que ens fan falta. I, per tant, com dèiem, no? Entre aquests dos mesos, juliol i agost, estem d'aquestes 40.000 donacions. Estem en un període on les reserves de sang són bones, però no volem baixar la guàrdia en cap moment i volem seguir recordant que és important perquè darrere, bueno, la sang no es fabrica, sempre ho recordem, sempre ho recordem i, a més, té una caducitat. I per això és important fer-ho cada dia.
0: Una de les novetats d'enguany també és que poseu molt d'accent en el plasma. Per què aquest protagonisme?
1: Perquè a poc a poc hem vist que està augmentant aquesta necessitat del plasma i és important, i també doncs, que hi ha molts malalts, més de 3.000 pacients necessiten d'uns components que hi ha en aquest plasma, d'uns hemoderivats que nosaltres n'elaborem d'aquest plasma, que són les immunoglobulines, i que són superimportants i són vitals. Per ells són un medicament directe per sobreviure amb moltes malalties que tenen a veure amb el sistema immunitari i amb les defenses. Per tant, per nosaltres és important acabar estant al mateix nivell de les necessitats que dèiem fins ara, durant anys, d'aquests glòbuls vermells, doncs, també és important. I dintre de la donació convencional de sang sí que tenim una part petita que nosaltres sempre també expliquem, no? Quan dones sang hi ha una part petita d'aquest plasma, però no en tenim suficient per elaborar aquests hemoderivats i necessitem de les donacions de plasma directe.
0: Per la gent que encara no sap què és exactament el plasma, ens pots explicar d'una manera senzilla què és el que és el plasma? Perquè clar, tens la idea de que vas a donar sang i donar plasma és diferent de la sang. Explica'ns què és exactament.
1: Sí, és una mica diferent, però bueno, jo crec que molts veïns i veïnes també de la ciutat de Rubí ara ja ho han, la veritat és que s'han estan familiaritzant. De fet, les donacions, val a dir que estan augmentant, de les donacions de plasma, des de l'any passat aquí, i això també és important, i perquè la gent no ho entengui, dintre d'una donació, sempre expliquem, no?, que dintre d'una donació directa, d'una donació de sang, hi ha una extracció que és més o menys aproximadament de mig litre de sang. Nosaltres després fem una separació dels components entre els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. I a cada malalt se li posa allò que necessita. Què passa? Que necessitem molts més hemoderivats, molts més medicaments que venen directe d'aquesta donació de plasma, i el que fan molts donants cada vegada més és que, bueno, estan connectats amb una màquina, ja és una donació que és una mica diferent perquè té una durada una mica més gran que la donació de sang convencional, però i fa com un procés en el que dintre d'aquesta aigua, que és la part líquida del nostre sistema de la sang, doncs aquesta part líquida que és aigua té unes proteïnes que se'n deriven aquests hemoderivats. Els més importants són aquestes immunoglobulines, que van directament, no hi ha cap medicament que es faci, fabriqui de manera artificial, i és un medicament directe per molts malalts que tenen diferents malalties, necessiten doncs, aquestes defenses per ells.
0: Mm-hmm. Per quines malalties serviria?
1: Bé, moltes malalties que tenen el sistema immunitari malmès necessiten d'aquests hemoderivats, de les immunoglobulines. És important recordar que quan les persones adultes que pesen més de 50 quilos, per això sempre repetim molt aquest pes, que per nosaltres és el mínim perquè la persona pugui donar sang, hem de pensar doncs, que d'aquests 5 litres que obtindríem de sang, 3 són aigua, són el plasma, i d'aquesta aigua estan aquestes proteïnes on es treuen aquests hemoderivats, que són tan importants. Què hi ha com a cosa, diguéssim, a favor? Doncs que al ser aigua, la recuperació és molt més ràpida, es pot donar molt més sovint que amb una donació de sang, perquè el que costa més de recuperar són aquests glòbuls vermells, que també per nosaltres són supernecessaris i vitals, no ens podem oblidar mai. I per això aquest lema d'aquest any, no?, que com hem començat així, som fans de donar-ho tot, en el sentit de... Els donants són molt generosos, molt, i al final es posen a disposició del sistema de salut, amb nosaltres, diuen, si necessites avui plasma, doncs dono plasma. La donació de plasma es pot donar de forma més seguida, es pot donar cada 15 dies, per tant, podries acabar donant 24 cops l'any, i la donació de sang sí que és veritat que han d'haver intervals de 2 mesos entre una i l'altra donació.
0: Mm-hmm. És igual que siguis home o dona, eh? Aquest interval de mesos és el mateix.
1: És el mateix, amb la donació de plasma és exactament el mateix. Els criteris de donació són exactament els mateixos que quan dones sang. L'única diferència, és cert, que és com tens tu les venes, no? I per tant, sempre hi ha els nostres companys, els nostres professionals, que moltes vegades quan vas a donar sang, doncs, moltes vegades et diuen, ostres, saps que tens unes bones venes i podries donar plasma? I aquest perquè el motiu és perquè en aquesta donació de plasma, que dura uns 45 minuts, el que fa és que extreu, per diferents cicles, extreu una part de la sang, ens quedem amb aquesta aigua, amb aquest plasma, i retorna als glòbuls vermells en el teu organisme. Per tant, és important que tinguis també unes bones venes. Quan tu dones sang, el que fas és que és una extracció cap a fora d'aquest mig litre de sang. I amb aquesta donació de plasma fan extraccions cap a fora i cap a dins.
0: Uh-huh. Ara ens deies que els criteris per donar plasma i per donar sang són els mateixos. Recorda'ns quins són aquests criteris.
1: Important ser major d'edat, tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, pel que dèiem d'aquestes extraccions. No podem fer extraccions a la carta i, per tant, doncs, és molt important tenir pesar més de 50 quilos, no estar en dejú, i tenir un bon, bueno, en aquest moment, un bon moment de salut. Nosaltres sempre diem, bueno, és veritat que hi ha moltes, moltes exclusions, i quan ens fiquem a l'estiu encara n'hi ha més, perquè també ens belluguem molt, fem molts viatges, i hem de vigilar. Moltes vegades quan anem a donar sang a base ens diuen, bueno, has d'esperar un mes perquè has viatjat a vegades a llocs molt propers que no tenen a veure amb el paludisme o amb la malària, però sí que tenen a veure amb alguns virus que existeixen en aquests o produïts per mosquits, i moltes vegades doncs, has d'esperar un mes. Per tant, amb aquest sistema també que tenim i aquestes activitats de la mobilitat, doncs també ens fan que moltes vegades, encara que vulguem donar sang, hem d'esperar un temps perquè no podem. Però això no volem que sigui un fre per moltes de les persones que encara avui encara no ho han provat, encara no s'han apropat, i per nosaltres és important seguir recordant a tota la població per fer aquest acte que per nosaltres és tan necessari perquè darrere hi ha un malalt que ho espera.
0: Uh-huh. Aquest estiu, a més, proposeu un repte als donants habituals de plasma. En què consisteix?
1: Bé, aquest estiu, entre l'1 de juny i el 30 de setembre, a tots els nostres donants els hi hem proposat aquest repte de fer una donació de més pel que fa al plasma. Hi ha persones que combinen molt i està molt bé. Hi ha molts donants que fan aquestes combinacions d'alguna vegada han donat sang i després intercalen amb la donació de plasma. Nosaltres els hi proposem aquest repte de dir, bueno, per què no fas una donació més de plasma en el transcurs d'aquests mesos? I com a forma d'agraïment, bueno, els hi proposem que a partir de l'octubre rebran una invitació gastronòmica o cultural, pues per, com a forma d'agraïment, ja que fan aquest esforç de més, degut a la necessitat que sempre hi ha al darrere i per no oblidar que és això, no? Que necessitem cada dia d'aquests glòbuls vermells, d'aquestes donacions de sang, però també d'aquests hemoderivats que estem parlant tota l'estona, d'aquestes defenses de les immunoglobulines, per seguir sent autosuficients, que encara no ho som, i aquest és el nostre repte sempre, per no dependre d'altres països, d'altres llocs, i per seguir construint aquesta activitat i aquesta acció de donar sang de forma altruista i solidària que tenim.
0: Uh-huh. Hi ha qui pensa que la calor, quan hi ha aquesta calor que estem tenint ara darrerament, és millor esperar-se a poder fer una donació. Això és un mite?
1: No és un mite, perquè és cert que hi ha persones que tenen a vegades la pressió molt baixa i és cert que davant de moments com ara, que les temperatures són tan elevades, és veritat que hi ha moments en el que la calor també ens afecta, i això és veritat. Nosaltres sempre recordem, i per això ho deia, beure molt de líquid, ja no només per donar sang, que sempre ho diem, sinó en el nostre dia a dia no tenim molt acostum d'hidratar-nos i pràcticament hauríem d'anar pel carrer amb una ampolla o amb un termo d'aigua, perquè és importantíssim, però per qualsevol activitat, més d'ara i més també pues, el fet de donar sang. Sí que és cert que nosaltres pues, aquí a la ciutat de Vic, com que tenim aquests horaris també de matí i tarda, bé, sempre podem adaptar també pues, que a primeres hores, a lo millor del matí, no fa tanta calor i les persones que a lo millor són més sensibles puguin fer-ho en aquests horaris i en aquest lloc per nosaltres tan fantàstic com és la biblioteca, que no deixa de ser un refugi climàtic i que la veritat és que bueno, ens obren les portes per venir molt sovint des del Banc de Sang i des d'aquí aquest agraïment a l'Ajuntament, a la Diputació, a la Biblioteca, a vosaltres com a altaveus per arribar a totes les cases i per nosaltres és superimportant.
0: Mm-hmm. Ens deies que abans de donar la donació cal hidratar-se, no anar en dejú, haver descansat... I després de la donació, què hem de fer?
1: Seguir bevent aigua és molt important, seguir bevent almenys durant les hores posteriors a la donació, no fer esport després, en les properes 12 hores, en aquests moments de tanta calor, quasi és millor pues, això, no? No fer-ho en aquestes properes hores i ja està. Al cap d'uns dies rebràs els resultats de que tot està bé i, uh-huh. I esperar 2 mesos per seguir podent donar sang i en el cas de si has donat plasma, doncs saps que a partir dels 15 dies podries tornar a fer-ho. Uh-huh. Per tant, tenim moltes visites ara a Rubí per fer-ho.
0: Ara dèiem això, que demà veniu a Rubí. Què es trobaran les persones que venguin a la Biblioteca Municipal demà?
1: Bé, la veritat és que demà tenim les instal·lacions, tant les lliteres per donar sang com també per donar plasma. Sí que és cert que és importantíssim les persones que no han donat plasma però tinguin aquest interès que ho preguntin als nostres companys, sobretot per si és la primera vegada, perquè aquesta donació de plasma, tot i que nosaltres sempre obrim les agendes perquè tothom agafi la seva hora i així pugui gestionar també l'afluència dels donants, en el cas de la donació de plasma, com que venim amb dues màquines, sí que és cert que des de, bueno, nosaltres intentem programar sempre i donar hores, perquè la donació també és més llarga i la gent no s'hagi d'esperar per fer aquesta donació de plasma. Per tant, demà veuran totes les persones que han donat sang també aquestes donacions de plasma i poden preguntar si tenen aquesta curiositat i aquest interès. I ja està. Bueno, i esperem, com a l'1 de juliol va anar superbé, d'aquí donar les gràcies a totes les persones, veïns i veïnes de Rubí, que es van apropar, doncs animar-los a seguir venint aquest estiu i animar, sobretot, per nosaltres també és un altre repte superimportant, animar persones que encara no s'han estrenat amb la donació de sang i de plasma, de veritat, de, bueno, doncs intentar un altre repte, que és fer-se acompanyar per algú que encara no hagi donat i començar a familiaritzar-se amb, bueno, doncs amb la donació, perquè realment és important i també necessitem d'aquest recanvi de persones que deixen de donar i necessitem altres nous donants que vinguin.
0: Hi ha algun perfil de donant que vos faci especialment falta? Tot i que tots són necessaris, però hi ha algun que dieu, mira, molt millor tenir molt d'això?
1: Tots són necessaris. Cert és que el donant zero negatiu és el donant hiperperseguit, que és veritat que ens fa sempre falta perquè és el donant universal, perquè en un moment d'emergència nosaltres sempre comprovem els grups abans de posar qualsevol transfusió, però davant d'un accident, davant d'una urgència, sempre tots els hospitals han d'haver zeros negatius. I per la contra, doncs, totes les donants que siguin ABs, doncs preguntar per la donació de plasma, perquè és el donant universal de plasma. I aleshores, també a nosaltres és molt interessant perquè són donants que per la donació de plasma són ideals. De totes maneres, tota persona que pugui donar sang per nosaltres és superimportant de cara al malalt, que com dèiem al principi són els únics que no fan vacances.
0: Ara ens deies que programàveu aquestes donacions, entenc que s'ha de demanar cita prèvia, però es pot venir directament sense cita?
1: Sense cita es pot venir a donar sang directament, sense cap problema. Si algú té interès en donar plasma, no ha demanat hora, però en aquell moment la donació, o sigui, la màquina de la donació de plasma també està lliure i té tots els requeriments òptims per fer-ho, també ho podria fer. Sí que és veritat que és important si volen reservar hora, però tota persona que vingui directament a donar sang ho pot fer sense cita prèvia.
0: Per acabar de tenir una visió més global, perquè moltes persones pensen que fer una donació és només una bossa de sang i ja està, però en realitat a quantes persones pot arribar a ajudar una sola donació?
1: Hem de pensar que darrere d'una bossa de sang, que parlàvem al principi, pots arribar a ajudar la vida de 3 persones. I amb la donació de plasma, que s'extreuen aquests hemoderivats, aquestes defenses, també és important, doncs, de recordar que darrere també hi ha molts malalts, que aquest medicament que estàvem parlant no és per una vegada, no és per un accident, no és per una intervenció, és que necessiten d'aquest medicament de forma crònica al llarg de tota la seva vida. Per tant, és important la donació en el dia a dia perquè ajudes a moltes persones amb les seves malalties.
0: I ara ja sí, per acabar, recorda'ns les dades pràctiques perquè la gent sàpiga perfectament on ha d'anar demà, l'hora i què ha de fer.
1: Bé, a veure si me'n recordo, perquè com que són moltes les visites que tenim a Rubí, la veritat és que demà tindrem el dia 8 estarem pel matí i per la tarda. I a la tarda de 4 a 8, al matí de 9:15 a 2:15. El dia 22 estarem en la sessió de la tarda, de 4 a 8, i després tindrem 3 visites més al llarg de 4 visites més al llarg de l'agost, que us seguirem recordant aquests dies, que seran el 4, 5 i els 2 dimecres del mig del 18 i el 20 i algo, dimecres d'agost, que també amb horari de matí tard també hi serem. Per tant, com dèiem, moltes visites que fem aquí a Rubí, a la ciutat de Rubí, Per què? Pues perquè realment és una ciutat, sempre ho diem i sempre en parlem en el vostre espai, i sempre és un espai d'agraïment també, aprofitant en aquests espais de donar les gràcies pues, a tota la ciutat de Rubí, perquè realment és una ciutat que hi participa molt. Al llarg de l'hivern, pues, en diferents també diferents llocs puntuals que tenim a les escoles, i durant l'estiu, com que no tenim aquests instituts, aquests centres d'ensenyament, tenim pues, aquesta biblioteca tan fantàstica que ens acull pues, en totes les visites. Pràcticament un cop a la setmana estarem, o cada 15 dies estarem aquí a Rubí.
0: Doncs ja ho sabeu, demà tenim una nova oportunitat per fer un gest que dura només uns minuts, però que pot salvar vides. Gala Cortel, portaveu del Banc de Sang i Teixits, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort amb aquesta campanya que teniu en marxa.
1: Moltes gràcies a vosaltres i anirem compartint doncs, tots aquests fantàstics resultats de tota la participació, que segur que serà bon.
0: I tant, i tant. Bon moltíssimes dia. Gràcies, adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Acabam de xerrar d'un gest tan senzill, però alhora tan important, com és donar sang i donar plasma, una acció que ens recorda que sovint allò més valuós és el que compartim amb els altres. I ara fem una pausa musical amb una cançó que xerra precisament d'això, de valorar el que tenim, de la il·lusió, de l'esperança i de mirar endavant amb optimisme. Escoltam Doctor Prats amb Ho tenim tots.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?

0: Lope de Vega.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
2: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
12: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
13: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
14: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: La segona onada de calor de l'estiu ja és aquí i tot apunta que serà més intensa i més persistent de la de fa dues setmanes a Catalunya. Es podrien superar els 42 graus en diversos punts del país, les nits ja estan sent molt difícils i el risc d'incendi, com estem podent veure aquests dies, és extrem. Per entendre què està passant i què ens espera els pròxims dies, avui saludam el meteoròleg rubinenc Luismi Pérez. Bon dia, Luismi, com estàs?
1: Molt bon dia, Pamela. Un plaer parlar amb vosaltres, ja saps.
0: Diumenge va començar aquesta segona onada de calor de l'estiu. Què fa que un episodi es pugui, perquè la gent ho entengui, què és el que fa que un episodi es pugui considerar realment una onada de calor i no simplement dies molt calorosos?
1: Mm-hmm. De fet, sobretot, hi ha d'haver dos elements. El primer, que es passi d'un llindar de temperatura elevada,

0: que es diu, així, doncs, des del punt de vista tècnic, es diu el percentil 98. O sigui, nosaltres hem d'agafar totes les temperatures més altes que hi ha hagut durant els mesos de juny, juliol i agost dels últims 30 anys i de totes les que hi ha, podríem dir, doncs, les tres més elevades, la més baixa de les tres, seria el llindar a partir del qual es passaria d'aquest llindar d'onada de calor. Per exemple, en el cas de Rubí, al voltant dels 37 graus i mig. Per tant, si durant una colla de dies, en aquest cas, 3 dies com a mínim, es passa del llindar dels 37 graus i mig de màxima, durant la tarda, per tant, doncs estaríem parlant d'una onada de calor. Ja diem, onada de calor és aquell llindar afegit al segon element des de la persistència de 3 dies com a mínim. A partir d'aquí poden ser 4, 6, 8 dies. Quan no s'hi arriba a aquestes temperatures tan persistents, elevades, doncs estaríem parlant del que es diu un pic de calor o un flash de calor. De fet, nosaltres podem arribar a tenir fins i tot un rècord de temperatura. Imaginem que Rubí s'arribi en un moment donat als 50 graus, per posar un exemple. Si aquests 50 graus es donen un dia i el dia següent n'hi ha 33 de graus, que seria molta calor igualment, no parlaríem d'onada de calor, parlaríem d'un flash de calor, lògicament, brutal de 50 graus, però clar, com no dura 3 dies, no parlaríem d'onada de calor. Per tant, el fet de parlar de flash o de parlar d'onada és la persistència d'aquesta calor, per bé que molt sovint, des del punt de vista social i ciutadà i real, al cap i a la fi, temperatures, imaginem, durant un mes seguit de 32-33 graus, es podria catalogar també com una onada de calor, però des del punt de vista estrictament meteorològic i institucional, doncs no es tindria en compte.
1: Venim d'una altra onada de calor de fa només dues setmanes. És excepcional tenir-ne dues tan seguides o ja comença a ser una situació habitual?
0: Hem de pensar una cosa. Les situacions que tenim des de fa aproximadament 8-10 anys, des del 2015, són les normals ara. I la normalitat ara serà tenir molts episodis de calor contundent, o sigui, molt intensa, molt repetits en el temps, o sigui, durant els mesos d'estiu, s'aniran succeint d'una forma evident, i, per tant, el paradigma ha canviat. Tendim a comparar-ho tot amb els anys 70-80, però hem de pensar, per exemple, que la nostra canalla, la que a hores d'ara doncs, pugui tenir 10-15 anys d'edat, ja està vivint en un paradigma diferent. No tornarem a tenir aquelles temperatures que vam tenir els boomers quan passàvem els nostres estius. Per tant, aquestes temperatures han canviat. Serà la norma. Això que es diu la nova normalitat no serà ni millor ni pitjor, ens hi haurem d'adaptar. Lògicament té unes implicacions, el fet que faci tanta calor tan intensa i tan perllongada. Però ens hem de fer la idea que els estius seran més llargs i que les onades de calor també seran més freqüents. Pensem una cosa, Pamela. Fa uns, si hem de comparar, fa uns 40 anys les temperatures arribaven als 40 graus a Catalunya un dia o dos màxim i potser hi havia períodes de 5-6 anys en els quals no s'hi arribava aquests 40 graus. Cas de Rubí, 40 graus es van donar, per exemple, l'any 1982, que se sàpiga, i més enrere potser cap als anys a principis també dels 60, però van ser d'una forma molt circumstancial. Ara els 40 graus a Rubí s'estan donant cada any. I els 40 graus o més a Catalunya no es donen un o dos dies l'any, es donen 20 dies l'any. Per tant, és un canvi de ritme i probablement en el futur encara farà més calor. No té per què ser una cosa inexorablement sense fre. O sigui, no ens hem de fer la idea que cada any farà més calor, però que sí que els fenòmens de temperatures molt elevades seran molt més freqüents i serà la norma, com està sent enguany. Per tant, podríem dir que això ja no és excepcional.
1: I què és el que està provocant exactament aquesta calorada?
0: Hi ha tres elements que porten aquesta, o de fet quatre elements, que estan portant aquesta calor. I podríem dir que els primers acaben desencadenant els següents, però els següents també acaben incorporant-se al primer. Per tant, podríem dir que és una mena d'engranatge de situacions i d'un peix que es mossega la cua. Mira, els primers dos elements són els que sempre es donen quan fa molta calor. El primer és que el nord d'Àfrica està molt calent. Recomano a la gent que, per exemple, en els llibres de geografia, recordo a l'EGB, i ara encara doncs, els tenim a la primària i els tenim a l'ESO, es parla que Catalunya està a latituds mitjanes, i Catalunya està mig camí entre el pol i els tròpics. Sí, està a mig camí, però si hem de parlar de temperatures, no està a mig camí dels pols i dels tròpics. Està molt més a prop del forn africà que no pas del fred de la... De latituds altes, del fred de l'Àrtic, per exemple, de Groenlàndia. Per tant, estem a latituds mitjanes, sí, però si parlem de temperatures estem molt més a prop d'on fa calor. Per tant, és molt més fàcil que així que el fort africà es posa en marxa ens afecti. També recomano una cosa, agafeu la bola del món i li doneu la volta. I poseu al sud doncs, tot el tros de terreny que suposa el Sàhara. Tenim un mar de sorra i un infern, que el tenim cada any allà a tocar, que està molt més a prop que no pas fins i tot París. Algèria està a 600 quilòmetres de línia recta, i de les Illes encara més a prop. Per tant, podem dir que la influència de les temperatures africanes és total. Segon element, la mateixa península ibèrica crea un forn, és el que es diu el forn ibèric. La península ibèrica és una zona molt, molt continental, fa molt durant l'estiu, i es refreda molt durant l'hivern. I no necessita que el vent vingui des de l'Àfrica perquè faci calor o que vingui des d'Escòcia perquè faci fred. Molts anys, els mesos de gener són molt freds simplement pel mateix fred que ha fabricat la península ibèrica. Per tant, lògicament, Catalunya i Rubí està dins de la península ibèrica. Per tant, segon element de forn propi que es posa en marxa perquè el sol pica tant i tenim una altitud força elevada que el que fa és escalfar més l'ambient. Tercer element, una cosa que es diu, Pamela, subsidència. Això què vol dir de la subsidència? Tot l'aire calent que arriba des del sud o que genera Espanya acaba donant una mena de volta quan arriba als Pirineus que torna a entrar cap al sud, o sigui, entra des dels Pirineus cap al sud. El vent que entra des dels Pirineus en forma de vent de l'oest o vent més aviat de nord, quan ha de travessar els Pirineus s'escalfa més encara. És com un... com una mena d'engranatge de peix que mossega la cua i aquest fenomen que provoca que l'aire encara es faci més calent. Penseu que quan l'aire és tan calent es formen anticiclons i dins dels anticiclons, com el que tenim a hores d'ara, tot l'aire que hi ha a l'atmosfera, imagina els 6, 8, 10 quilòmetres d'altura, o tot l'aire no, però la major part d'aquest aire, el que fa és caure, perquè pesa. I a l'hora de caure es va escalfant més. Per tant, ens fa com una mena de cuirassa. Ens provoca el que es diu la campana de calor, el domo de calor també se li diu, o la cúpula de calor. Aquest seria un tercer element. I quart element que no s'ha de menysprear, i és que la Mediterrània s'escalfa molt amb aquestes temperatures tan altes. La Mediterrània s'escalfa molt de pressa, així que comença a picar el sol a l'estiu. I, per tant, la banyera que es suposa la Mediterrània acaba sent un caldo, i això és un input de calor que arriba des de la Mediterrània. Per tant, fixa-t'hi, Pamela, calor que ens cau del cel, calor que ens arriba des del nord pels Pirineus, calor que ens arriba des de la Mediterrània, des del sud, i calor que ens arriba des de l'interior d'Espanya per fort ibèric. Éramos pocos y parió la abuela.
1: És una bomba, és una bomba. Aquesta cúpula que ens explicaves ara és la causant de que les nits també tinguem aquesta calor tan gran, perquè normalment estem acostumats a que a les nits baixi un poc la temperatura i aquests dies no està baixant.
0: Sí, de fet, a veure, sort tenim que de moment fins avui les humitats no són altes. Lògicament, la humitat molt baixa el que provoca també és que el risc d'incendis sigui molt elevat, si vols després en parlem. Però de nit el que provoca és que pugui haver el que es diu molta oscil·lació tèrmica, que pugi molt de dia la temperatura, però que baixi bastant de nit. Què passa a Rubí i al Vallès? Passen dues coses. Primer, el mar ja està força a prop i, per tant, fa de contagi. De la calor que té el mar ens contagia. Segon element, el que dius tu, aquesta subsidència es dona de dia i de nit. Per tant, l'aire, només en alguna zona molt enclotada, més cap a l'interior de Catalunya, més imaginem la plana de Vic, o les comarques com el Solsonès, o les valls del Pirineu, només aquí pot refredar bastant. O les valls, per exemple, de la Garrotxa, del Ripollès, valls pirinenques. Aquí es dorm molt bé durant la nit. Però aquí a casa nostra ens costa, primer, per això, perquè estem més a prop del mar, segon, perquè hi ha aquesta mateixa cuirassa anticiclònica, i tercer, i molt important, Rubí és un pegote de ciment. Rubí, Terrassa, Sant Cugat, fins i tot Ullastrell. Sí, hi ha muntanyes, tenim zones verdes, tenim la Serra de Galliners, Penjallops, tenim Sant Mus, tenim Camp Solà, tenim Sant Llorenç del Munt, tenim Collserola, que no està lluny, però són illes de Frasco. La resta és ciment, la resta és urbanització, i el ciment s'escalfa molt. Què passa en aquesta època? Que la nit és molt curta, no li dona temps a refredar-se. Tota la calor que enganxa un edifici de qualsevol barri de Rubí o una casa de qualsevol urbanització de Rubí, Rubí o el Vallès on sigui, tota aquesta calor, el ciment, l'asfalt, l'asfalt, penseu que cap allà a les 10 de la nit l'asfalt encara està a 40 graus i a les 6 del matí, que és quan arriba el pic de frescor, encara està a 25. Per tant, no li dona temps d'escapar-se aquesta calor. Per tant, els dies més llargs de l'any també són motiu de passar-ho malament a l'hora de dormir. I, a més, un altre peix que es mossega la cua, Pamela, fa molta calor i necessites algun estri per refrigerar. Els estris d'aire condicionat, davant tot el que fa que passem menys fred, generen calor que se'n van a l'ambient. I l'ambient l'acaben rescalfant més encara.
1: Els meteoròlegs, estàu dient que aquesta onada serà més llarga que la que vàrem tenir ara fa dues setmanes. Tu també ho veus així? Serà més llarga? Haurem d'aguantar més aquesta calor? Més temps?
0: Et seré sincer amb una cosa. Deixa'm calcular... Fa 45 anys que m'agrada això de la meteorologia, gairebé des que vaig néixer. Sí que és cert que a nivell professional, o allò de mirar-me mapes del temps, que lògicament són les eines que has de fer servir per predir el futur, perquè ens entenguem, no? D'això ja en fa gairebé 30. Recordo amb aquells mòdems que feien tant de soroll que quan s'engegaven doncs trigava molta estona en descarregar-se una imatge del Meteosat o un model que es diu. Doncs no recordo haver vist les previsions que donen de cares a les properes jornades i setmanes. No ho recordo. Lògicament hi ha un grau que es diu d'incertesa. O sigui, la previsió del temps, a més de 3 dies vista, s'ha d'agafar d'una forma més orientativa, no pas a fil per randa. I les previsions que passen dels 6 o 7 dies ja fins i tot simplement són orientativament orientatives. No te les has d'agafar al peu de la lletra. També t'he de dir que si s'acaben complint les previsions del temps per la setmana que ve, tindrem una onada de calor brutal a Catalunya. I brutal vol dir que a Rubí podríem arribar als 45 graus.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ho deixem així en quarantena. El que tenim molt clar és que el dimecres i el dijous, per tant, les properes hores, les tardes dels dimecres i del dijous, a Rubí s'arribarà als 40 graus. Era difícil arribar als 40 graus en el passat. Ara cada any els tenim, i més d'un dia. Aquesta setmana en serà el cas. Divendres, dissabte, molta calor, però no extrema. 36-37. 36-37 graus són molts graus. Són per ficar-se al cau i no fer activitats al ras, a les hores del migdia. I la setmana que ve tot apunta a que arribaria una tercera onada de calor, que jo personalment ja estic veient com que no serà una tercera, sinó que serà com una perllongació d'aquesta segona, però que arribarà amb més potència la setmana que ve. I potser fins al dia 20 o 22 d'aquest mes no comença a punxar la calor per després tornar. Mala peça al teler. A mi, personalment, recordo mirar fa uns dies que fem televisió també per la xarxa i de més, posem un titular del dia i vam posar un dia les tendències fan basarda, fan feredat, fan por, fan respecte. És una nova realitat, aquesta calor, però la setmana que ve probablement estarem parlant de coses que no s'han vist a Catalunya. Com a mínim, per part de la gent que encara està viva.
1: Déu-n'hi-do. L'última vegada que vas venir ens deies que el problema no és només que faci més calor, sinó la velocitat en la que està canviant el clima. Aquesta onada és un exemple del que tu adverties aquell dia que vas venir al nostre programa?
0: Sí, de fet, és una mostra més. A veure, el clima és més càlid i s'està escalfant doncs, encara més de pressa, podríem dir, del que el planeta o el sistema natural pot arribar a assumir. També diem una cosa, s'acabarà adaptant la natura d'alguna forma o altra. Si és en forma d'algunes espècies que es perdran, també és cert que pot passar. De fet, passarà. Hi haurà algunes espècies que no es podran adaptar a aquest clima tan ràpid. Les persones, al cap i a la fi, buscarem tecnologia i buscarem fórmules per poder-nos adaptar. I no morirem de calor, pròpiament dit. Lògicament, la calor fa que es cronifiquin les persones que tinguin ja alguna malaltia, sobretot cardiovascular o respiratòria, però en si la calor, a no ser que estiguis fent esport amb 45 graus a l'ombra i et vingui doncs, una deshidratació, doncs no moriràs. Per tant, ens adaptarem. Però sí que és cert que aquest ritme tan frenètic de canvi del clima doncs, també s'està notant en aquests canvis que són també tan sobtats en la temperatura. De fet, hi ha hagut dos elements que els últims anys, podríem dir, han fet variar aquesta temperatura tan de pressa. Primer fou el 2015. 2015, els estudis que hi ha ens van començar a donar que tota la calor que ha anat a patar al mar s'està contagiant a l'atmosfera i és un cicle tancat. S'escalfa l'atmosfera, s'escalfa el mar. Si el mar s'escalfa, l'atmosfera s'escalfarà més. I segon element, un element natural. Hi ha molts estudis ja que des del 2022, que va patar un volcà a Polinèsia, doncs aquell volcà va deixar anar molta quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera i el vapor d'aigua és el principal gas d'efecte hivernacle, per tant, el principal gas que escalfa el planeta. Per tant, tot plegat i amb el nostre ritme de producció no tindrà aturador i aquests canvis tan bruscos i tan ràpids seran l'ordre del dia.
1: També ens deies aquell dia que no t'agrada atribuir-ho tot absolutament al canvi climàtic. En aquest cas, fins a quin punt aquesta onada és conseqüència d'aquest canvi climàtic i fins a quin punt és un fenomen meteorològic natural?
0: A veure, és un fenomen meteorològic natural el fet que hi hagi onades de calor a Catalunya, a Rubí i al Vallès. El que sí que se li pot atribuir al fet que hi ha un canvi planetari climàtic, o sigui que hi ha un escalfament, és que hi ha més recurrència, el que estem parlant. Hi ha més recurrència, més persistència i més potència d'aquestes onades de calor. Però en el passat n'hi ha hagut d'onades de calor molt potents, molt potents. I no t'estic dient els últims 5 anys, que n'hi ha hagut de molt potents. O sigui, 2025, 23 i 22 van rebentar tots els esquemes. Però és que el 2003 va ser molt calorós. El 2003 ja es parlava de canvi climàtic antropogènic, o sigui, del clima que canvia per la nostra crema de combustibles fòssils. Però és que el 2000, per exemple, l'any 1998, que no es parlava encara gaire del canvi climàtic, també va fer molta calor. Però és que més enrere, 1982, és la xifra, podríem dir, a assolir. Gran part de Catalunya ha d'anar fins a l'any 1982 encara per trobar-se les temperatures més elevades que hi va haver. De fet, se sap que l'aeroport de Sabadell, per tant, podria ser perfectament atribuïble a la temperatura que hi havia a Rubí, el 7 de juliol, justament ara, de l'any 1982, es van arribar als 45 graus de temperatura. Per tant, d'onades de calor molt potents n'hi ha hagut sempre i n'hi haurà. El que passa és que sí que es pot atribuir perfectament al canvi climàtic o a l'escalfament planetari aquest fet que la temperatura és persistentment més càlida. Per tant, si tu ja parteixes d'un planeta que és més càlid, doncs així que tinguis les condicions perquè pugui escalfar-se l'ambient, s'escalfarà més que abans. Això està clar.
1: El risc, a més, no és només la calor, que l'estem sofrint tots, sinó també que hi ha un perill molt elevat d'incendis forestals. De fet, aquests dies estem vivint uns incendis terribles arreu de Catalunya. El més a prop, el d'ahir, a Sentmenat, que de fet jo abans ho explicava, que fins i tot me van enviar una alerta de confinament perquè hi havia molt, molt de fum. Per què aquesta combinació de calor i risc d'incendi és tan delicada?
0: Bé, de fet, perquè, primer, cada vegada que fa molta calor, el risc d'incendi puja moltíssim. Hem de pensar una cosa, la Mediterrània no té mitges tintes, no té negociacions, no hi ha punt intermig. Nosaltres tenim inundacions que han vingut precedides per sequeres molt potents i per incendis. Així ha passat una pila de vegades. Estius molt calorosos que han acabat amb pluges torrencials. Per tant, ja hem de tenir present que el nostre clima i el nostre entorn, per tant Catalunya i Rubí, té una natura que és molt contrastada. I això ja de partida és molt irregular, per tant ens han de fer pensar que podem tenir episodis de greus inundacions, no cal dir que va passar l'any 62, i no ens hem d'espantar per incendis forestals molt potents. 1982 es va cremar Rubí, es va cremar un bon tros de Rubí, però és que hi ha hagut anys com el 2003 que es va cremar molt al voltant del Vallès i l'any 1994 van ser incendis brutals. tots Sant Llorenç del Munt, Sant Miquel del Fai, Montserrat, van cremar i es van cremar, només en 94 es van cremar 90.000 hectàrees. Per tant, no és nou això dels incendis molt potents. Què passa? Que quan fa calor, l'atmosfera es resseca moltíssim, molt, i la vegetació s'estressa molt. Si s'estressa vol dir que gairebé només picant de mans crees una corrent d'aire calenta que podria encendre un foc. Lògicament és una metàfora, però qualsevol tonteria, qualsevol guspireta que surti d'una màquina segadora, qualsevol incident amb un cotxe, qualsevol persona tirant una cigarreta, qualsevol vidre d'algun brètol o brètola que hagi deixat deixalles de vidre al bosc, l'efecte mirall que fa el vidre, això va petar una planta que estigui seca i t'inicia un foc. Pensem que el 90% dels incendis forestals són per causes humanes. Per tant, la persona té molt a veure. Però clar, ara hi ha dos elements que no hi eren als anys 80 i 90. Tot i que també et diré, hi ha un altre element que va a favor de no tenir incendis. Mira, començo pel positiu, que hi ha una prevenció molt més gran que abans. I els serveis d'emergències, bombers i de més, i els efectius aeris, avions, avionetes, MAER, que es diuen, que són els mitjans aeris, ara són molt més nombrosos que abans. Per tant, les mesures per poder parar un foc ara són millors que abans. La prevenció durant l'hivern, sí que és cert que encara hi ha molts boscos que tenen molta vegetació i no s'hi entra a fer estassades per obrir camins, per exemple. Per tant, això és un focus de polvorí, ni més ni menys. Però les mesures de precaució, de prevenció i les d'actuació ara són millors que els anys 80. Ara bé, ara hi ha dos elements que als anys 80 no hi eren. Un, hi ha més bosc. La gent pensa, és que tot s'està cremant, és que ens quedem sense bosc. No, és que ara hi ha més bosc que mai. Si tu mires a qualsevol lloc, surten plantes per qualsevol lloc. I un segon element, són molta més població. I Rubín és un bon exemple. Molta més població que als anys 80 i molta d'aquesta població en urbanitzacions. És molt maco. I jo el primer, jo no visc en una urbanització, però ja m'agradaria viure a Castellnou. Per què? Envoltat de muntanya, envoltat d'arbres, envoltat de tranquil·litat i no està al centre de la ciutat. Però, clar, té un preu viure enmig del bosc. El bosc aquest algun dia es crema. I, per tant, si es crema, tenim un problema, com hi ha hagut a les Gavarres, com a Estaventi, a Carme, Vilanova del Camí, Igualada o la Torre de Claramunt, i com a Estaventi, al Farell i a Sant Manat o fins i tot arribant a Caldes de Montbui. Hi ha una vulnerabilitat del terreny i del territori brutal. Fenòmens perillosos com són els incendis, amb molt de bosc i amb moltes cases, que lògicament serà l'últim que els bombers deixaran que es cremin. Us heu de fer la idea que quan veieu cremar una casa en un incendi forestal és perquè la capacitat d'extinció no hi és. O sigui, perquè s'ha arribat un moment que aquest incendi s'ha de deixar cremar durant unes hores perquè no hi ha forma humana de poder-ho aturar. És l'últim que deixaran que es cremi una casa. Per tant, en el fons, estarem segurs si estem en una urbanització. Però sí que és cert que hi ha moltes cases que els arbres estan a tocar de les cases. I aquests incendis van saltant d'arbre en arbre. Ja no es mou com si fos una llengua de foc, com la gent pot pensar, com si fos un riu de lava. No, no. Són pinyes incandescents, com si fossin còctels Molotov, que van saltant d'un barri a un altre i van creant el que es diuen focus secundaris i, per tant, acaben cremant urbanitzacions, malauradament. Per tant, Pamela, el fet d'un territori que està molt ocupat per la gent, perquè, lògicament, hem de viure en algun lloc i hem de treballar en algun lloc i s'ha de produir en algun lloc i s'ha de tenir esbarjo en un poliesportiu en algun lloc. Tot això lligat a que hi ha molt més bosc i la calor que fa, doncs ja ho tens.
1: Uh-huh. Salut ha explicat que començarà a publicar dades gairebé en temps real sobre cops de calor i altres afectacions. Creus que encara estem infravalorant l'impacte de la calor sobre la salut?
0: Sí, sens dubte. Sens dubte, d'una forma categòrica. Exemple, hem fet el Tour de França i les etapes començaven a la 1 de la tarda. No hi ha més preguntes, senyoria. Si estem parlant d'una ronda ciclista de primer ordre que ha de ser el reflex de molta gent que practica ciclisme, per exemple, i els hi dius que poden sortir a la 1 de la tarda ahir, o de fet els últims dies, vaja, a Vic 37 graus mentre passaven els ciclistes, si això és normal, llavors, per molt que diguem als homes i dones del temps o salut o els responsables d'emergències de senyors, senyores, s'ha de tenir cura de la calor, i hem de cuidar els nostres senyors i senyores grans i la nostra gent vulnerable, i els esportistes no s'han d'exposar cops de calor perquè poden morir. Recordem, hi ha molts esportistes que acaben a l'hospital per cops de calor, per una sobreexposició al sol o per un sobreesforç. Lògicament, et pot donar la pàjara de tota la vida, però si te la dones 9 del matí són coses que passen. Si te les dona a les 4 de la tarda és perquè t'ho has buscat. Per tant, exemple molt pràctic, molt clar i molt directe. Tour de França no prediquen amb l'exemple.
1: Ho estem infravalorant i molt. I per acabar, Lluís Mi, quan te mires els mapes del que queda d'estiu, ja sé que ens has dit que s'han d'agafar amb pinces, que només són, hem de fiar-nos dels pròxims 3 dies, però quan te mires els mapes d'aquest estiu, ets optimista o creus que encara ens esperen molts episodis com aquest?
0: Et soc sincer. Mai m'ha agradat el groguisme a la informació, mai m'ha agradat el catastrofisme, mai m'han agradat els clickbaits ràpids, i ja que em preguntes, doncs personifico la meva opinió personal. Mai m'ha agradat el catastrofisme i mai m'ha agradat, sobretot, anar, ja sigui en comunicació o anar en ciència, a la onada que et porta perquè és la moda. Mai. Per exemple, hi ha moltes coses que al nivell climàtic es fiquen totes al mateix sarró i tal dia farà un any. I no, tenim problemes mediambientals molt potents que s'han d'abordar cadascun com toca i en el terreny que toca. No només és tot canvi climàtic. Dit això, no sóc donat a titulars, ja et dic, que siguin catastrofistes o que siguin terrorífics. Pedro Piqueras és un gran professional que ja es va retirar. No vull ser com Pedro Piqueras en qualsevol cas, ni fer xascarrillos com si fa el Xavi Coral o com si fa el Matías Prats. Ara bé, Pamela, personalment em fan por les tendències. Em fan por per tres motius. Un, persistència potentíssima de la calor. La setmana vinent i l'altra probablement estarem parlant de valors desbocats. I venim de dies de molta calor. I venim de cares a dies de molta calor, perquè dimecres, dijous, divendres ja us dic que farà molta calor a casa nostra. La setmana vinent podria ser de trencar esquemes. Molt més enllà, probablement principis d'agost, mitjans d'agost, podrien venir més onades de calor molt potents. Amb un segon element, molta sequera. Molt poca disponibilitat d'aigua. Poques tempestes, almenys a Rubí. Alguna en caurà, segur. Seria molt estrany que d'ara fins al setembre no plogués ni que fos un dia. També s'ha de dir que el dia que plogui, ja us heu de fer la idea com plourà. Veurem la riera de punta a punta. Això també està, vaja, faves comptades. I tercer element, em mostro bastant pessimista amb el tema dels incendis. M'olora, mai millor dit, furtó de personal, que enguany serà com els fatídics anys 80 i 90. I ja anem camí, malauradament.
1: Déu-n'hi-do, esperem que no es compleixi aquesta previsió, eh? Moltes previsions de les que dones, jo vull que es compleixin, perquè quan farà solet, no sé què, jo sí que vull que es compleixin, però aquesta no tinc gens de ganes que es compleixi.
0: Això, que consti, Pamela, això és una intuïció, és una opinió personal, veient cap a on tira tot plegat.
1: Lluís Mi, moltíssimes gràcies per explicar-nos tan bé tot això de la onada de calor que a la gent normal se'ns escapa, nosaltres només notam la calor i punto. Moltíssimes gràcies per explicar-nos d'una manera tan didàctica tot el que està relacionat amb aquest episodi que estem vivint. Moltíssimes gràcies, Lluís Mi.
0: Gràcies a vosaltres. Tot sigui per Rubí.

arribat aquesta onada de calor que ens acompanya des de fa dies, amb temperatures ben altes i la recomanació de prendre'ns les coses amb prudència. I precisament ara fem una pausa musical amb una invitació que ens fa a fer allò més bé, una mica de calma. La posen Pedro Capó i Farruko.

0: Puerto Rico.
1: Radio Rubí, la primera en informació local.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalar de la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: És un dels tumors més freqüents, però també és un dels que es poden detectar de manera precoç amb més eficàcia. Precisament aquest setembre s'engegarà una nova fase del programa de detecció precoç del càncer de colon i recte, una iniciativa de salut pública que pot contribuir a salvar moltes vides gràcies a un diagnòstic a temps. Per conèixer en què consisteix aquest programa, qui pot participar, com serà tot el procés, avui ens acompanya en Marc Toro, que és el titular de la farmàcia de Can Oriol, el nostre farmacèutic de referència, que ens ajudarà a resoldre tots els dubtes sobre aquesta campanya de prevenció. Bon dia i benvingut, Marc.
1: Hola, bon dia, Pamela. Gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest programa de detecció precoç de càncer de colon i recte?
1: Aviam, en primer lloc, el que vull destacar és que és un programa, val? Fruit de la coordinació i de l'esforç entre diferents institucions, val? Tant des del CatSalut com el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, els hospitals que fan de coordinadors i després totes les oficines de farmàcia, no?, que amb la seva capilaritat l'implementen. O sigui que ja d'entrada el que vull destacar és que és un treball col·lectiu, multidisciplinar, i que permet donar accés a tothom. I per què dic això? Doncs pel que et comentava fora d'antena, perquè crec que és d'aquells programes que exemplifica, no?, com ha de ser de vertebrat el nostre sistema de salut, no?, que sense discriminació permeti l'accés, no?, a un programa, en aquest cas com és el de prevenció de càncer de colon, a tothom, en una patologia que, com molt bé deies abans, és amb un diagnòstic precoç, inclús el tractament és molt menys agressiu i al mateix temps el nivell de supervivència és, o de curació és molt més elevat. Uh-huh. Com a tal, el programa, no sé si em refereixes més a l'operativa o a la finalitat del...
0: Bueno, si vols anem per parts, començam a veure quin és l'objectiu d'aquest programa, començant per aquí.
1: L'objectiu és bàsicament la detecció precoç, uh-huh, val? Aquí el que pretén és, si diagnostiquem en una fase temprana, com et deia abans, és molt més probable que puguem, no?, dur a terme un tractament menys agressiu i que, no?, la probabilitat d'èxit d'aquest sigui superior. També al mateix temps el programa el que busca és que, si detecten algun tipus de... Això ve en proves posteriors, mm-hmm, o sigui, realitzem el programa de prevenció de càncer de colon i recte, si es detecta,
0: com es fa una colonoscòpia,
1: si es detecta, com et diré després, no?, amb la tècnica, sang oculta en femtes, llavors és quan es programa la colonoscòpia, i si en aquesta colonoscòpia es detecta algun tipus de lesió o pòlip, que en aquell cas encara té una característica de benigna, llavors és quan es du a terme la intervenció, no?, preventiva, o sigui, el test ja n'és una, la segona és l'extirpació d'aquests pòlips o l'extirpació d'aquestes lesions que podrien desenvolupar en càncer. O sigui que els objectius són dos: la detecció precoç d'aquell càncer que pogués estar ja en una fase inicial asimptomàtica, o l'extirpació dels pòlips i de les lesions que poguessin aparèixer en la colonoscòpia.
0: Sovint sentim que la prevenció salva vides.
1: Sí.
0: En aquest cas, fins a quin punt és certa aquesta afirmació? Com d'eficaç és aquest programa?
1: Aviam, és... En xifres no t'ho puc dir, perquè
0: no
1: m'ho he mirat, uh-huh, però si pensem en que ja es té pel metanàlisis, no?, que són les dades que es tenen acumulades de tots aquests anys, de que a la prevalença, que és la freqüència en la que apareix una malaltia en una franja d'edat, la prevalença en l'edat del 50 al 69 és la franja d'edat més elevada, en el moment en què es detecta aquesta sang oculta, si no es detecta sang oculta en femtes, tan tranquils. Uh-huh. Si es detecta sang oculta en femtes, no ens hem de posar les mans al cap. Ja el mateix programa ja activa els procediments adequats com perquè aquella persona ja tindrà una programació per dur a terme una colonoscòpia. O sigui que el nivell d'eficàcia, des del meu punt de vista, és elevadíssim, uh-huh, perquè és la franja d'edat que toca. Si es detecta la sang oculta en femtes, es programa la colonoscòpia, i en la colonoscòpia, en funció del que es detecti, es du a terme una intervenció o una altra. Mm-hmm. O sigui que és des d'un punt de vista altíssimament eficaç i altíssimament preventiu.
0: Mm-hmm. Ara ens xerraves de la franja d'edat, que és a les persones a qui va destinat aquest programa. Deies que és dels 50...
1: 50 als 69.
0: Vale. A partir dels 50 ja t'envien...
1: La carta. Uh-huh. La carta. Sí que és veritat que el CatSalut va fer una comunicació aquest 2026 dient que s'ampliaria de forma progressiva, val, l'edat. De tal forma que en un temps, en les properes edicions, de forma gradual, uh-huh, s'arribarà als 74 anys. O sigui, des dels 50 fins als 74 anys.
0: Uh-huh. Sí, però jo he sentit dir molta gent, quan te fas més vell ja no te fan les proves. I, la gent molt enfadada, perquè ja no els hi feien, ja no entraven dins aquest cribatge.
1: Ja. Sí que és veritat que... tot això ve donat per unes qüestions estadístiques, és a dir, quines probabilitats tenim de patir X cosa, no?, en funció de la franja que tenim. No? Això, evidentment, també passa amb la vacunació de la grip. Mm-hmm. De la grip, no? La problemàtica, no?, que pot comportar la grip és més, no?, greu en pacients majors de 65 mm-hmm anys o en poblacions de risc. És menys greu en un nano de 19 anys.
0: Uh-huh, exacte. Les persones que tenen antecedents familiars o altres factors també entren dins aquest programa?
1: També entren, també uh-huh entren dins d'aquest programa. Uh-huh. Sí que és veritat que en aquells casos en el que un pacient, un usuari, pugui haver tingut un parentesc de primer nivell, no?, amb un diagnòstic uh-huh de càncer de còlon i recta, per sota dels 50 anys, llavors ja el sistema du a terme les seves iniciatives de prevenció. Uh-huh. Val?
0: Uh-huh. Si una persona rep aquesta invitació, però se troba bé i no té cap molesti, també és important que participi, no? Precisament és per cercar aquestes
1: persones.
0: Mira,
1: és que és el més important. O sigui, jo em trobo bé, tinc una vida normal, vaig bé de ventre, les meves analítiques em surten perfectes. És igual, o sigui, és una iniciativa que recomanem que tothom s'involucri, tothom hi participi, i a més, tenint en compte com de senzilla des del punt de vista de l'usuari és, perquè es fa a casa, es fa amb la intimitat, és zero invasiva, evidentment és gratuïta, no?
0: Això volia preguntar-te, quin és el procés? Perquè, clar, els ciutadans reben una carta i s'engega la maquinària. Com ho han de fer?
1: Ells reben la carta juntament amb uns díptics informatius. Val? En aquesta carta hi ha una descripció d'en què consisteix el programa i al mateix temps també hi ha un llistat de les farmàcies adherides al programa, perquè pot ser que hi hagi alguna que no estigui adherida, tot i que ja et dic jo que el percentatge de participació de les oficines de farmàcia és molt elevat. Llavors, en el moment en què reben aquesta carta, per proximitat, es poden aproximar a una de les farmàcies adherides i la farmàcia adherida li explicarà com ha de recollir la mostra i li entregarà el kit. Val?
0: No cal fer reserva previ ni res.
1: No.
0: Basta anar a la farmàcia.
1: No. Sí. Mm-hmm. Sí. Que és una altra de les gràcies. Val? Que tu no t'has, com a usuari, tu no t'has de programar res. Vull dir, tens la carta, la portes a sobre, o si vas expressament a fer aquesta gestió perfecta, o si la portes a sobre i passes per davant d'una farmàcia i està en el llistat, doncs et donaran el kit, t'explicaran com es recull la mostra i la pots portar a la farmàcia. Això sí, recomanem que estigui menys de 24 hores a la nevera, perquè s'ha de conservar en nevera, i l'ideal és, un cop recollida la mostra, portar-la directament a la farmàcia. Nosaltres, les farmàcies, tenim l'obligació de tenir registrades i controlades la temperatura de les nostres neveres, a part que són unes neveres específiques, i aquesta mostra va, evidentment, refrigerada, no?, al laboratori on es durà a terme l'anàlisi. Per tant, jo, la meva recomanació, com li dic al meu equip que li transmeti als nostres pacients, és mostra recollida a poder ser, porta la mostra cap aquí. Si hi ha algun inconvenient, doncs ho conserves en nevera, però en menys de 24 hores seria ideal que la portessis a...
0: A més, es tracta d'una prova que no és complicada de fer, la gent és només agafar la prova, la poses al potet i endavant.
1: I ja està, és agafar la mostra, i un cop agafar la mostra, amb el pinzellet, introduir-la en el tub del test, i ja està. Això sí, nosaltres, una cosa que és important recordar, posar, si hi ha un espai reservat en el tubet pel nom és incòmode perquè és estretet, uh-huh. val? Però sí que en el cas de que siguin tres persones convivents en el dos o tres persones convivents en la mateixa en el mateix habitatge, és ideal que se les etiquetin, que se les nombrin en seguida per evitar creuaments.
0: Mm-hmm. Una vegada duen la prova a la farmàcia, quin és el paper que feu els farmacèutics?
1: El nostre paper principalment és de, 1, determinar si aquella mostra s'ha recollit correctament. Evidentment, si hi ha risc o sospita de que aquella mostra hagi pogut estar, pel que sigui, contaminada per X, llavors remetrem al pacient a que consulti a l'oficina tècnica, que en el nostre cas depenem de l'Hospital Parc Taulí, perquè li enviïn un altre cop la carta i pugui iniciar de nou el procés. Llavors, un cop validada que la mostra s'ha recollit correctament, s'identifica ara amb un codi, val, que nosaltres tenim a la carta assignada al pacient, determinem el codi i en una plataforma pengem codi del pacient, val, de tal forma que aquest codi nosaltres diàriament l'enviem a un... No sé, no,
0: una plataforma
1: i d'allà el nostre majorista sap que ha de recollir les mostres en la propera entrega. Uh-huh. Llavors, el majorista ve, sap que té un sobre a la nevera en totes les mostres recollides, en totes les mostres recopilades, i ell a les cubetes específiques de fred les col·loca per després portar-les al laboratori.
0: Mm-hmm. Els resultats...
1: Nosaltres aquí sí que les farmàcies no tenim.
0: No arriben a les farmàcies, no. Els resultats li arriben directament als pacients.
1: Sí, també s'ha de dir que no han d'esperar els pacients cap notificació. Si no hi ha notícies,
0: són
1: bones
0: notícies. Exacte.
1: Val? Si hi hagués la detecció d'aquesta sang en femta, llavors sí que es posarien en contacte amb ells. Però si no hi ha notícies, bones notícies.
0: I si troben aquesta sang enfenta, tampoc ens hem de tornar locos, perquè poden ser mil coses
1: clar.
0: I no ser això, perquè la gent també es posa un poquet nerviosa.
1: Clar. Bueno, és que qui més qui menys, jo crec que algun cop alguna fissureta ha tingut,
0: clar.
1: O si hem anat una mica més restrets, pot ser que hàgim tingut, no?, alguna petita lesió que hagi fet que... Doncs si casualment et fas la mostra un dia que has anat més restret o vens d'haver tingut una fissura que no ha acabat de cicatritzar, doncs pot ser. Llavors, també moltes vegades la raó per la qual ja s'han fet pot ser una d'aquesta, però bueno, quan has...
0: Ui, ens telefonen. No passa res.
1: Però en qualsevol cas, si la detecten, el programa...
0: Ho té tot controlat.
1: Sí, però no qüestiona si la sang prové...
0: se fa la prova, se fa la colonoscòpia i es comprova i se surten de dubtes. Marc, quin missatge donaries a les persones que poden sentir un poquet de vergonya o de por i dubten de participar-hi?
1: Primer, que tot el que està relacionat amb salut, penso que aquesta idea de tengo reparo, no? Tinc com por o o vergonya de poder... Penso que en salut, i més quan tenim uns agents de salut, metges, infermeria, farmàcies, no? De tal nivell de proximitat, penso que és bo ja integrar que tots aquests aspectes s'han de deixar una miqueta raconats perquè... ens hi va la nostra salut. Per tant, sí, és una prova de femtes, doncs clar, evidentment, tots anem al bany, vull dir que no hi ha més transcendència, no? Llavors, és simplement pensar que és un benefici individual i al mateix temps també un benefici col·lectiu, perquè és que les conseqüències després també, des d'un punt de vista individual, a nivell de salut, són importants, però des d'un punt de vista de cost dels tractaments posteriors també són més elevades i no sé com dir-te, és un doble guany. Mm-hmm. Individualment estem més supervisats i col·lectivament estem fent un gest també per fer que el nostre sistema de salut sigui el més sostenible possible. Per tant, vergonyes fora, nosaltres estem molt acostumats, tots els professionals sanitaris estem acostumats a parlar de qualsevol tema i, evidentment, són absolutament íntims, no? I ja està, però que ho facin amb aquesta doble mentalitat, no? De que m'estic cuidant a mi i estic cuidant una cosa que és de tots.
0: I ja per acabar, Marc, quan començareu les farmàcies de Rubí a recollir aquestes mostres?
1: Està previst,
0: no sé si teniu data.
1: Sí, està previst que sigui per la segona quinzena del mes de setembre. Per la segona quinzena del mes de setembre. Ara, durant aquests períodes, les farmàcies estan acabant, perquè sempre, quan es du a terme una nova edició, totes les farmàcies estem obligades a fer una revisió, val, del contingut del programa, per si mai hi ha una novetat tècnica des d'un punt, o una novetat informàtica des a l'hora d'implementar-lo, i un cop ja hem dut a terme totes les persones implicades aquella actualització, l'oficina tècnica rep informació de les farmàcies que ja estan al dia i rebem tota la informació, que són els díptics informatius de com recull la mostra, els tubs d'assaig i les bossetes on han d'anar també els tubs de recol·lecció. I a partir d'aquell moment, a mesura que venen les cartes, doncs es van recollint les mostres. Insisteixo, tot allò que depengui del Parc Taulí, podem anar a la farmàcia que sigui. És probable que en el llistat ens apareguin farmàcies de la nostra àrea bàsica de salut. Val? Nosaltres a Rubí tenim tres àrees bàsiques de salut. Doncs allà ens apareixeran principalment les que depenen de la nostra àrea bàsica de salut. Però, si pel que sigui em va bé perquè treballo, no sé, a Sant Quirze del Vallès i casualment passo per allà, doncs si depèn de l'oficina tècnica del Parc Taulí, també podran recollir la mostra.
0: Molt bé. Marc Toro, titular de la farmàcia de Can Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el programa i tot en què consisteix, perquè ha estat un programa molt important. Moltíssimes gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres per també dedicar aquest temps a la salut i donar-me a mi l'oportunitat d'explicar-vos.
0: Moltíssimes gràcies. Adéu. I ara sí, arribem al final del programa. Gràcies per haver-nos acompanyat un matí més on la solidaritat, la salut i la informació sobre aquesta calor intensa que ens acompanya aquests dies han estat les protagonistes. Esperem que passeu una molt bona tarda i ens despedim per fi, ara mateix ens despedim amb una cançó dels Catarres que el que demana és això, que tingueu un dia perfecte.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Rubí assolirà demà a la tarda el grau màxim de perill per altes temperatures, 6 sobre 6, segons l'última revisió de l'onada de calor feta pel Servei Meteorològic de Catalunya. Ahir, per exemple, a la 1 de la tarda, la ciutat ja va assolir els 37,2 graus, el segon registre més alt enguany del termòmetre aquí a la ciutat, però s'espera que el mercuri encara s'enfili més avui, però també demà. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que demà s'assolirà el nivell de perill molt alt en zones de Ponent i de l'interior de l'Ebre, i dimecres arribarà el pic amb un avís vermell a tot el país, excepte el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i un sector de la Catalunya central, amb temperatures per sobre dels 40 graus en diversos punts. Els vallesos, així com el Maresme i el Barcelonès, es troben en aquesta franja. I a més, sembla que aquesta situació no millorarà gaire a partir de dijous. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
3: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
2: Des de

0: Llonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia les darreres setmanes, després que Adif hagi acabat al final les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens ja han sortit a primera hora del matí des de Martorell i Granollers respectivament i passaran cada hora. D'aquesta manera, la circulació de trens es reprendrà dins del túnel per doble via. Hi haurà més circulació i a partir d'avui s'actualitzen a més els horaris. Les tasques de manteniment d'Adif en horari nocturn han afectat les últimes setmanes els primers i els darrers trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, Adif preveu normalitzar la circulació tant en ample convencional com en ample estàndard, d'acord amb la planificació que estableixi cadascun dels operadors ferroviaris. L'actuació ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. A partir d'ara, Adif mantindrà un monitoratge de l'estructura amb més de 30 ascensors. Després de les obres d'emergència per garantir la seguretat immediata del túnel, queda previst les obres integrals per instal·lar anells de reforç a tot el traçat del túnel, que encara no en té. Són obres valorades en més de 20 milions d'euros que es troben encara en procés de licitació. I el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i també als punts d'informació fins aquest mateix divendres. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicats en els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris, només que llegir el codi QR i dedicar-li entre 5 i 10 minuts a respondre a preguntes com, per exemple, si es prenen bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments o si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut.
1: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
0: A l'octubre o al novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta en grups de pacients. Doncs tornem amb més informació en una hora al butlletí de les 12.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Tercera legislatura.
6: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
7: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 4. Corretge.
6: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de

0: carrer, més de vigilància, que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
1: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
2: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
3: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
0: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
4: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
2: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
0: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
1: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
0: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia... fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés. És a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
8: Que lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Venezuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions. Per dues vies. Una, o legisles en contra... És a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula... sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Sí, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern. Un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que es considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals, però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirà la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Taguig, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente la justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, en la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia, el Parlamento puede imponerle un marco jurídico que, porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales com la del Tribunal Suprem i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades, llavors si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incomensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
14: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
14: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020, El juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet, com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Anna Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Rubí.
2: Paraules evitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
0: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música amb propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana de la cobla?
4: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I en el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
0: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
4: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretxes i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol, o sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
0: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
4: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional que es troba a tot l'arc mediterrani i, igual que el tamborí, no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
0: Un home orquestra, vaja.
4: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
0: El Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
4: Exacte, tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? Són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir molt present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tible, que s'assembla més a l'oboè, però té un so més suau. Fixeu-vos que he dit el tible, no la tiple, que això moltes vegades es confon. L'instrument és masculí, és el tiple, diferent de la tiple, que és aquella veu de dona soprano, la veu més aguda de les dones. En canvi, l'instrument de la cobla és el tible, és masculí, i això a vegades no ho diem bé. I finalment tu ho has dit, no?, el gran clàssic, l'instrument que és el primer que ens ve al cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
0: I té alguna relació amb el tenor?
4: La tenora, substantiu femení, dintre de la cobla és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
0: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aeròfons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
4: Exacte, tu ho has dit. Aeròfon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire. I font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent n'hi ha de dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tible, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Hornbostel-Sachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en 5 grans categories.
0: Va, que jo puc. Hornbostel-Sachs.
4: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon. Ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscada. Idiòfon. En aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
0: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra: la trompeta, el trombó i el contrabaix. Per què la cobla ha incorporat aquests instruments i no d'altres com el violí o el violoncel?
4: El fet que la cobla tingui aquests instruments és la necessitat de tenir un volum sonor en un espai exterior que sigui potent, que sigui contundent. La trompeta i el trombó podríem dir que són aquests instruments de vent forts que donen una sonoritat molt potent en aquestes audicions a l'aire lliure. I el contrabaix és fonamental perquè és el que fa el baix en tota l'agrupació musical. És tan important el contrabaix que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica que podrien aportar instruments com el violí i el violoncel la fan la tenora, bàsicament, com a solista melòdica, diguem-ho així.
0: Cristina, abans d'acabar, hauríem de parlar de la infografia de la cobla que heu fet al Termcat i que es pot consultar al web. Recull tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
4: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona, i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo soc música, no? Perquè, clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no, un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs, els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs, hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícit també en aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera, la tamborinaire, la tenora, en aquest cas per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
0: Ara ja només ens faltarien les tietes.
4: Sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
5: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
6: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
1: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
7: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
8: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
5: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
7: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. El Pla de Refugis Climàtics de Rubí 2026-2030 ja és en exposició pública després de l'aprovació inicial al ple de juny. Amb 53 espais interiors i exteriors, 14 línies de treball, el nou full de ruta vol preparar Rubí davant les temperatures extremes i assegurar que els veïns del nucli urbà tenen algun lloc on protegir-se de la calor a menys de 10 minuts caminant. Als equipaments municipals climatitzats es contempla la instal·lació de fonts, l'ampliació d'horaris a l'agost i la millora del confort tèrmic en equipaments infantils. En els espais exteriors i naturals es busca incrementar l'ombra efectiva mitjançant la plantació d'arbrat i tendals, a més de potenciar la infraestructura verda amb espècies adaptades i sistemes de drenatge sostenible. Pel que fa a les actuacions més rellevants fins al 2030, destaca la transformació dels patis escolars en refugis climàtics naturalitzats o la millora que comportarà en aquest sentit les obres de remodelació de la plaça Pearson. Andrés Medrano és el regidor de Sostenibilitat i Medi.
2: És terrible l'estiu que estem vivint i probablement els estius que ens tocarà viure en el futur, malauradament. Per tant, crec que no cal abundar la necessitat de tenir un pla de refugis climàtics. Ara mateix la xarxa que tenim és insuficient, insuficient quantitativa i qualitativament. Per tant, és imprescindible marcar-nos un propòsit per ordenar i accelerar les actuacions que ens permetin tenir una xarxa realment funcional i suficient per les necessitats de la població.
1: El document es va aprovar al ple de juny per la majoria absoluta que donen els vots de l'equip de govern del PSC i en Comú Podem, més els dos regidors del Partit Popular. La resta de grups es van abstenir. I el mercat de l'habitatge Rubí continua experimentant una tendència a l'alça. Segons les darreres dades de la societat municipal ProUrsa, en els últims 12 mesos s'han registrat més de 1.000 operacions de compra-venda a la ciutat amb

0: un any més que fa un lustre. Segons Àguila, aquesta realitat exclou directament la gent jove.
1: Et fixes, l'edat d'emancipació es troba als 32 anys, més o menys, i tu compres als 40. Vull dir que hi ha gent que està fins als 32 anys amb els pares, viu de lloguer, estalvien poc, perquè en la situació actual, vivint de lloguer, estalvies poc, per acabar a comprar als 40 anys, perquè ja has de comprar el que sigui, perquè si no, no et donaran hipoteca i no tindràs diners per comprar. Vull dir que és una situació complicada per les persones que volen, bueno, pues volen fer l'ús que sí que ha de tenir l'habitatge, que és un habitatge per viure.
0: Ara mateix, més de 1.200 famílies estan inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. I el casal d'estiu del Centre Obert del Pinar ha iniciat una nova edició amb la voluntat d'oferir als infants un espai de lleure educatiu durant les vacances escolars. Tot i que les activitats tenen un caràcter més lúdic, des del centre asseguren que el casal dona continuïtat a la feina socioeducativa que desenvolupen durant tot l'any amb els infants i també amb les seves famílies. L'educadora social Paula Hernández ha explicat que l'objectiu principal és que els infants gaudeixin de l'estiu sense perdre la vessant educativa.
2: Sí, jo per mi l'important és això, que ells tinguin aquests bons records, que quan siguin grans tornin la mirada cap enrere i vegin aquests moments. O sigui, al final jo crec que la nostra feina és aquesta, que tinguin un espai de confiança i de seguretat i se'n recordin d'aquests moments bonics quan siguin grans.
0: El casal ofereix sortides a la piscina, a la platja, als equipaments culturals i també ofereix activitats esportives, però també es converteix en un espai on els infants aprenen a viure i a resoldre els conflictes a través del diàleg. Doncs res més per ara. Nosaltres tornem en una hora al butlletí de la una amb tota la informació de la nostra ciutat.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. La cuina és per molts nens i nenes un dels primers espais d'aprenentatge i també de convivència. És el lloc on vam descobrir les olors dels guisats, aquell soroll que fan les cassoles quan piquen, la impaciència d'esperar que el pastís surti del forn, la satisfacció de remenar una massa amb les mans. Cuinar de petits no només ens ensenya receptes, ens ajuda a conèixer els aliments, a desenvolupar l'autonomia, a compartir temps amb la família, a crear vincles que sovint després duren per sempre. Qui no recorda algun plat especial de l'àvia, de la tieta, una recepta feta amb els pares o aquella primera vegada que va preparar alguna cosa tot solet, allò, amb el davantal. Avui volem recuperar aquestes històries i parlar de com la cuina pot ser també una escola de valors, de creativitat i de bons moments compartits. I volem també recordar l'acte de fe de tastar aquell primer plat a cegues. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postre es fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: ens hi posem, com sempre, saludem primer el xef del programa. Blai Ferran, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs, Blai?
1: Acalorat, però bé.
0: Acalorat, però bé?
1: Sí, però aquí dintre s'està bé.
0: Aquí dintre s'està fresquet.
1: Sí, sí, sí.
0: Queden
1: mar de bé.
0: Dos programes, aquest, i un altre.
1: El d'avui i la pròxima setmana.
0: I farà 4 anys que fas el primer, segon i postres.
1: Què fem?
0: Bueno, tu també.
1: Què fem, jefa?
0: Què fem el primer? No, jefa no, què va. Jo mano, després
1: quatre
0: tu fas el
1: anys,
0: que vols.
1: 4 anys, des de l'hem passat volant, eh? Ahir, justament,
0: sí?
1: Sí. Ahir, abans d'ahir, estava mirant arxius de fotografia i de vídeos i coses que hem anat fent. I dius, mare Déu, de tot això, fa 4 anys, ja fa 3 anys.
0: I no se'ns han acabat els restaurants?
1: No.
0: Encara hi ha restaurants de Rubí que no han passat pel primer segon i
1: postres. Ja tenim uns quants preparats de cara a la temporada pròxima.
0: De cara a la temporada que ve.
1: Temporada
0: de futbol, sí. Com vulguis.
1: Vale,
0: digue el que funcionem nosaltres. Avui, per tant, fem l'última tertúlia de xefs d'aquesta temporada. Tenim la Xilimalla de Calgori. Xili, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
0: El Carlos Guirado, l'emèrit de la Sidra. Carlos.
3: Buenos días, pasando calor, pero bueno.
0: I allà baix, el Jonathan Méndez, a la pastisseria Méndez.
4: Bon dia.
0: Deies que tu aquest mes de juny... El millor de l'any.
4: Entre la calor i la feina...
0: El millor de l'any, eh?
4: M'aprimaré 5 quilos.
0: T'aprimaràs 5 quilos?
4: Segurament.
2: Hola.
4: Trepillos i flautes?
1: Si t'aprimes sense menjar bledes, no està malament, no?
4: No. Menjant, però entre la suada...
1: Ja.
4: I tot...
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
3: Jo crec que havia trabajat contigo, eh?
4: Jo també. Vente. O sigui, aquell una sauna.
0: Escolta'm, aquest cap de setmana hi havia música al Gori.
4: Sí,
2: ai, blues.
0: El blues, eh?
2: Sí.
0: Va anar bé, això?
2: Sí, va anar bé. A més, van començar dos, uns que estaven allà al públic es van animar, es van ajuntar amb ells, al final era un quartet. Molt divertit. Molt bé.
1: Sí. Està molt bé.
0: Mira, avui us proposarem un joc en aquesta primera part de la tertúlia, que inclou una cata a cegues. Tenim tres plats o tres aliments... En dues versions. Hi ha una que és de súper i una altra que és casolana.
3: Adiós, hay que adivinar.
0: Llavors, jo tenia preparat un antifaç preciós, negre, de satí, dels que faig servir a casa. Però me l'he deixat. Llavors el Blai ha portat això.
2: Ja, això com vols ficar-t'ho?
1: No, però hi ha peixets.
0: Que és un buf.
1: Sí, lliga'm el programa. No?
0: Perquè la idea és que això sigui una cata cega, sí, home, perquè els que hi veieu... Podreu donar pistes tipus color, textura, sí? Perquè la persona que va a cegues pugui tenir una mica de suport, d'acord? Us dic els tres plats i decidiu qui fa què. Us atreviu? Sí? Hi ha una crema de carbassó, hi ha macarrons i hi ha una magdalena.
2: Una magdalena?
0: Hi ha una magdalena que he comprat aquest matí. El Mende. I una altra magdalena que no és del Mende.
1: Les magdalenes proposa que ho faci el Mende.
0: Jo pensava que la magdalena era de Proust o del Jonathan, no?
3: Jo crec que no, eh?
1: No?
3: Que no la provei. Jo la va adivinar.
0: A veure, creieu
3: primer, va adivinar.
0: Abans de posar-nos-hi.
3: Les conozco.
0: Jo, la Xili i la magdalena no. Pel que pugui passar, que el Xili tot ho diu, Mendes, saps? Jo hi t'ajudo. No, home, perquè t'imagines...
2: Quina fama, per
0: favor. No, però t'imagines que t'agrada més l'altre. I tu, venga, te vienes arriba. Què, llavors? Fatal.
2: No.
0: Jo crec que el cas...
2: I ja em coneixes. Sí.
0: Per això, que en el cas concret de la magdalena, aquí el que hi entén de magdalenes és el Jonathan, sí, i jo crec que el Jonathan sabrà quina és la seva magdalena.
3: Segurament.
0: Ai.
3: Anda, que no.
2: I si t'imagines que no? Ostres.
0: Aviam, et puc donar pizza?
1: Tot pot passar, oi? Tot pot passar,
3: tot
1: eh?
3: Pot
1: que
3: passar
1: sí.
3: Tot, i tant. Però no.
2: No diguis d'on és l'altre.
3: No,
0: jo et donaré pistes. Creieu que serà fàcil? Creieu que... Què creieu? Penseu que la part... Els plats que són casolans, menys el del Mendet, el del Mendet és teu i de...
1: I de la
0: tienda. I d'un súper.
1: I de la.
0: Sí? Clar, els altres dos, la part casolana els he fet jo. Llavors, és possible que us agradi més l'altre.
4: No, home, no.
2: Però l'altre és de súper?
0: Escolteu, l'altre és de súper.
2: L'altre és que també depèn molt del gust que tinguis tu.
0: Vull dir, pot ser que...
2: No. Però el casolà és el casolà. Que tu pots tindre un gust determinat que t'agradi d'una manera o una altra. per més que sigui.
0: Allò que és casolà sempre és més bo?
2: És que no, depèn del gust de cada persona.
1: No té per què.
0: No? És el que jo plantejava.
2: Per exemple, una cosa fàcil, una maionesa, la casolana i la maionesa de pot. El que li agrada molt el gust aquell de vinagreat, allò, doncs sí, la que és casolana no li agradarà. És una miqueta també això.
4: Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo, sí. És la veritat.
0: Però un plat com una crema de carbassó?
4: Si l'has fet
2: tu i d'allò estarà bé.
0: Si l'has fet bé ara, aquí m'has agradat.
4: Amb crema de llet i tot.
2: Ai, jo no hi poso crema de llet.
0: Ah.
4: T'ha faltat.
0: Ah. Va, ell ja s'ha adjudicat la magdalena. Ell s'ha adjudicat la magdalena. Llavors ens queden els macarrons i la crema de carbassó. Qui se lo pide esto?
4: Vinga, jo el macarrón.
0: Tu els macarrons?
4: Vinga.
0: Xili, tu m'ho faràs la crema.
2: I el
0: suquillo. Tu faràs la crema.
2: Sí? Jo el suquillo, sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: No comences tu, Xili?
4: Vale.
2: Home, ja,
4: vale.
0: La senyora és primer.
5: Ja ho veureu. Ja ho veureu.
0: Val, doncs el primer que et demanaré, sisplau, em fas els honors de posar-li l'antifàs.
1: Pobret
0: de mi. Avui t'hauràs de... Sí,
4: i amb la càmera a la mà.
0: Compte, eh? Avui és d'aquells dies que si no ens veieu ens hauríeu de veure. Estem emetent el 99.7 de la FM. Si entreu a www.radioruiz.cat veureu com es baralla el Blai Ferran i la Xili i Malla per posar aquest pseudo antifaz, que en realitat és un buf d'aquells que fa servir el Blai per pujar la mola. Ei, que els ha sentit de fons, així. Va. Tot això és un xou per... Compte, que és a terra!
2: Sí, que hi ha una mica més i...
0: Vale.
2: Ara no sé.
0: Sí, sí, sí, ens sí que ens sent. Sent.
1: Sí.
0: Vale. Ja està. Ara la Xili la tenim... No hi veu, eh? Blackout total, eh?
2: No.
0: Molt bé. I ara és aquell moment... en què traiem el que tenim guardat sota.
2: A veure, serà crema de carbassó,
4: eso,
2: eh?
4: A veure...
0: A veure,
4: eso le vais a dar.
0: És crema de carbassó.
4: Oye, ten cuidado lo que te están poniendo, eh?
2: No, ja, por
4: cuidado,
2: eso.
0: El que jo he fet és crema de carbassó i al súper l'etiqueta posava crema de carbassó. Ah, i a partir d'aquí...
4: Ah,
0: aviam.
4: Oi.
0: A veure, perquè et posis en situació. Ben got, d'acord?
2: Sí, clar. I cullera.
1: Sí.
0: Ara tenim... dos gots amb dues cremes de carbassó.
2: A veure, eh?
0: Jo no sabia...
2: Em feu una por.
0: No, és crema de carbassó. Et prometo que el que jo he fet és crema de carbassó i et prometo també que l'altre a l'envàs hi posava crema de carbassó.
2: Sí, que jo soc molt escrupulosa, ja em coneixeu, eh?
4: Ja m'ho ganava.
0: Vosaltres que ho veieu, ho veieu clar?
4: Bueno, i tant.
0: Pel color?
4: Sí, pel color.
0: Sí?
1: El color sembla, sí. I tant.
0: O sigui, entre l'1 i el 2, mm-hmm. Quin diríeu que he fet jo? El 2?
4: Jo també, claro.
0: Tu també,
1: el
0: eh?
1: Color, el 2.
4: Però, claro.
0: Els anem a ensenyar, no? Que no em veieu des d'aquí. Doncs mireu, aquest seria l'1, aquest d'aquí, sí? I aquest, el 2. Llavors, vosaltres a casa, quin diríeu que he fet jo també? L'1 o el 2? Sí? Aquí, de moment, tothom està d'acord que jo he fet aquest, eh?
4: Ai, Dios mío.
0: Jo podria estar d'acord.
4: Si no,
0: això.
4: Si no has pujat la ceba, sí.
0: Vale, parla una mica, que menys acostat.
4: Parla una mica, va. S'acosta.
1: Vinga, va, la Mariona està preparant ara la Xili amb l'antifàs posat, que no és un antifàs, que és un buf, i ara cullera. Vinga, i ara la Xili passarà a provar.
4: Ui.
1: A veure, de moment no apunta bé la cullera.
0: Aquí el més difícil serà que la cullera vagi a parar dins del got.
4: Baixa.
0: Vale,
4: baixa,
0: ja,
4: fica,
0: ja ho tens,
4: fica.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ja ho tens.
2: Ui, que espès.
0: Ara, textura, com la veus?
2: Molt espès.
4: Bueno, ara està més frio. Ara pots llepar la cullera.
1: És la crema de llet.
2: Ai, a veure, eh?
4: Llepa.
6: Nada, no digues.
1: Sembla que estiguis en temporada de tapes.
0: No li agradarà gens, aquest, ja ho veuràs.
6: No hi ha ningú cubo aquí, com los sommeliers, no?
2: A veure, l'altre.
1: Sí. Molt bé.
4: Baixa. Vinga,
1: vale.
0: Molt bé.
1: Vale.
2: Aquest és molt més líquid, eh? Està calent.
0: A veure.
2: Això és carbassó?
6: No sé.
0: Primer m'has de dir quin he fet jo i quin ha fet el súper perquè jo et pugui contestar. Primer, no t'agraden cap dels dos, dedueixo, per la teva mitja cara.
2: No, aquest, és que aquest té més gust a carbassó i aquest té més gust a sopa de pollastre.
0: A sopa de pollastre?
2: Sí, té, aquí té caldo de...
6: Todo menos calabací.
4: Sí.
2: En sèrio.
0: Sí? Llavors, sí. Tindries veredicte i em pots dir quin és el casolà i quin és el de súper?
2: A mi per crema m'agrada molt més aquest, amb el sentit de consistència, que és crema, no vale. És tan sopeta com aquesta. Uh-huh. Ara no serà la teva.
0: Això no ho sabràs fins al final, això.
2: És que a mi em sap greu, però és això, eh?
0: No, no,
2: que
0: endavant,
2: és
0: endavant.
2: És més consistent, és més, està més fet i és, no sé, i té més gust.
0: A carbassó.
2: Al carbassó, sí. Això té més gust a pollo.
0: Val.
2: A pollastre, vull dir.
0: Menjaries un plat sencer d'alguna de les dues?
2: Potser d'aquesta.
4: Vale.
0: D'aquesta d'aquí, sí?
2: Sí, aquesta espessa. Però no molt, eh? Perquè jo no sóc molt de cremes.
0: Tu no ets molt de cremes, eh?
6: Ah, bueno.
2: No.
0: Val. Fem una cosa.
2: Què?
0: Treu-te. Ja hem acabat.
4: Ja has dit, eh? Ja has dit.
2: Lo que me habéis metido. Esto es de pollo. ¿Y el rímel qué?
0: El rímel està estupendo, Chili, i efectivament aquesta que no t'ha agradat era és d'un súper que comença amb Berca i acaba amb Dona. I aquest d'aquí l'ha fet una que comença amb Mari i acaba amb Bona.
6: Huele a
2: pollo.
6: A pollo.
0: Voleu, teniu interès a provar, a tastar? Hi ha més culleres, eh?
6: L'olor no hace mal, el olor.
4: Fa olor de becrem.
6: De becrem.
2: Sí, de pollo, d'esto.
4: M'ha vingut olor a hospital.
2: Home, no passis a poc. Però aquesta...
4: Sí, sí.
0: Té un olor intens. Aquesta és bona.
2: Sí.
0: Proveu la meva, va, que me fa il·lusió.
4: No, té tota la...
2: Aquesta, a la més, està fresqueta, allò està calent.
4: I tant, quina olor de carbassó que fa aquesta.
0: Sí.
4: Clar.
0: Anem a tastar. Aquest moment en què el Blai Ferran li posa la cullera a la boca al Jonathan Méndez. O sigui, per favor.
4: No sóc de carbassó.
6: Però està bona.
4: Només amb l'olor i aquest.
6: Només amb l'olor.
4: Sí, sí. Només amb l'olor. Només... I el color.
2: Ja, és que quan dolents, ha salido... És que això és...
4: Aquí sembla que hagin potxat ceba fins al punt de que hagi cremat.
6: Sí, sí.
4: I ha donat aquest color que és
2: però
4: tan lleig, tan lleig, tan lleig, tan desagradable.
2: És que no té gust de carbassó.
6: Però el sabor del carabassó...
4: I el gust del carbassó no el té. No, no.
2: De pollastre, eh?
0: La crema de carbassó aquesta té l'única cosa que jo hi poso, que és carbassó, una mica de mantega, una patata i aigua.
4: Ja, vale.
2: Igual que jo.
0: Ja està.
2: I ceba, aquest, patata
4: pues, si li tires un
2: i amb mantega,
4: de...
2: perquè jo no poso
4: líquida?
2: Crema de llet.
0: Bueno, perquè intento fer una cosa no. Colesterol vale. Low cost, saps? Sí, perquè sí, a casa sí. Hi ha el papa, hi ha la mama...
2: Ei, No cal.
6: Si fiques una mica de porro i ceba...
0: També, però quan jo faig crema de carbassó, faig crema de carbassó, ja està. No de coses.
2: Ceba has posat.
0: Ja està. Una patata perquè agafi consistència i ja està, prou. Si ho fregim amb mantega al carbassó, que tregui molta aigua perquè tingui gust a carbassó i aigua fins a cobrir, sal.
2: Jo poso
0: sal.
2: No, però ceba sí que li poso.
0: Ja està.
2: Poso patata, ceba i molt carbassó. I és carbassó.
0: Anem als macarrons, Guirado?
6: Vinga,
4: va. Au, posis vostè l'antipàs.
0: Sisplau, fes els honors tu de posar-li tot aquest... Treu-te les ulleres perquè si no et faràs mal.
4: No et facis mal.
2: Ai, que guapo.
0: Aquest moment doble, ara sembla... Doble. Bueno, allà tenim el JK, que és el nostre tècnic nou. Normalment no fem això.
4: Què deu pensar? Sí? Aquests estan sonats. Acostumem a ser més serios.
0: Sí, perquè és que sembla que els haguem segrestat a tots. Eh? Sembla que els haguem segrestat a tots avui a venir, i no, eh?
6: Seguimos que...
0: Però no
4: T'ha agradat, eh?
0: Chili, no parlis fluixet, que hi ha micro igual.
4: No, noia. Ja ho pots dir fort, ja.
0: Madre mía de Dios. Vinga.
4: Conte, que treu la nevera. Treu la nevera.
0: Anem als macarrons. Ai, que hi ha les magdalenes.
4: Porta la isotèrmica i torna marionès, vist? Vinga, va. Macarra
2: que
4: per aquí.
6: I estan gratinats?
0: No.
4: Llavors només tindrien gust de formatge, no podries... No.
6: Bueno,
4: ja ho tinc clar.
0: També en teniu prou? La resta? Aquesta és la pinta que fan. Dóna-li una forquilla al Carlos. Molt bé. Llavors, només amb la pinta,
6: bueno,
0: què diries tu? Aquest d'aquí, no? És el que he fet jo? Sí? També esteu d'acord?
6: El primer. Aquí?
1: Sí, per pinta, no?
0: Endavant, endavant.
1: Per pinta, sí.
6: ¿Dónde está parante?
0: Espera, espera. Ara posa-li la maneta. Posa-li la maneta.
2: Primer.
0: Posa-li la maneta que toqui.
2: Primer.
0: Si no ens veieu, de veritat que ens hauríeu de veure, perquè això és un xou.
2: Després l'altre.
0: Vale. 3w.radiorubi.cat.
2: Quin proves primer?
6: Bueno, aquesta mateixa.
2: Sí.
1: Venga, a ver, va.
6: Pincho.
4: Pincha, pincha.
0: Sí, pincha. Pincha.
4: Pincha. Un poquito más, un poquito más.
2: Y ahora un pacarro. Vale.
0: Dos pacarros, dale.
1: Doble, vale.
0: Ara pa dentro. Molt bé.
1: Bueno. Bueno.
6: Ya sin probar el otro, ¿eh?
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Di algo?
0: Sin probar el otro, ¿qué?
6: Que este me parece... Ya, vamos, es de merca y algo, ¿eh?
0: ¿Seguro? Mira que si es el mío.
6: Ya verás cómo.
1: A ver, prueba, prueba, a ver qué pasa.
6: ¿Pincho bien?
2: Sí. Pincha más.
6: ¿Más?
4: Pero sí. Ahora, ahora, ahora, ahí, ahora.
1: Ya, mal que mal verena, doctor.
6: Ya le he dicho, vamos, vamos. Este para ti... Este para mí. A ver, tiene choricito, un sofrito, este tiene tomate de lata.
1: Tomatote.
4: Dulce.
6: Y además el macarrón está como... Cuando congelas una pasta y la vuelves a descongelar y se deshace...
1: Que quede horrible.
6: Sí, sí, queda horrible.
2: Sí,
6: la
2: pasta. Queda la pasta. Yo no entenc perquè ho fas.
1: No es pot fer, este. No es pot fer això.
6: Pues está como congelada esta.
4: Amb el que costa
6: morir. Ara quereu provar-la també?
0: Bueno, ellos, pots treure't, ellos. Pots treure't d'això perquè ja crec que el veredicte...
6: És que, bueno, és que és... Igual se parece en el color i tal, però provar-lo.
1: No, no, no. Es veu, sí.
6: Se nota, eh?
1: Es veu això tomacat totalment. I aquí hi ha una mica més de consistència. Hi ha algun tallet.
2: Molta xitxa.
0: Hi ha carn, no hi ha choricito, no, però hi havia bacon, això sí.
6: És bacon o choricito?
0: És bacon, és bacon.
2: Això sí que proves, eh? I això no.
6: No, a veure,
4: és que el dolor,
6: no,
4: no,
6: però...
4: Tío, és que el
6: tomàquet
4: lo
6: mata. És que no sé com ho podem fer, esto.
1: Olor de tomàquet àcid.
6: Exacto, es tomate de
4: lata. Parlando campeón.
0: Això no és Mercadona, això és Bonària.
1: Va, és igual.
4: És igual, sí. És
2: home, aviam. En comparació Bonària d'allò, potser una miqueta...
0: Bueno, també us dic, clar, el preu, aquí, ojo, eh? La crema carbassó, home, 1,50 € no m'ha costat. I això...
6: Por ahí.
0: Más menos, ¿saps?
6: Eso
4: ¿saps lo que pasa que las
6: no,
4: máquinas...
6: Más cantidad.
0: No, es més quantitat, sí, és una ració, més
2: no
0: o menys.
2: No té xitxa.
0: No, no, xitxa no, és aquest tomàquet.
2: Pues tomàquet, ja està.
6: Pues fijaros que esto va a terminar en...
1: Sí. Anem per aquí, anem per aquí.
6: Sí, en costumbre, ¿no? De que ya van a quitar hasta de esto y poner...
1: Cada cop més.
6: Esta, sí, sí,
4: y el problema que tienen es que todo esto lo hacen pasteurizadoras.
6: Sí.
4: Y claro, la pasteurizadora, como tiene el calor alrededor, acaba teniendo ese color. Lo mata.
6: Y la pasta, pues te la está pasando.
4: Claro.
6: Que no.
4: Porque tiene que subir a 105 y bajar a 3, en ese tiempo es lo machaca.
2: Y después lo tienes que calentar tú.
6: Y luego te
2: escalentas. Otra vez que lo calientas.
1: Y si lo calentes al microones,
4: encara més.
1: Ho resseques tot. Ja ho.
2: Sí.
4: Però no fotràs un bany-maria perquè escalfa una tarrina de...
1: I tant que no.
0: Mende.
2: Home, és vinga. Fàcil.
0: Vinga, diu.
4: Vinga, va.
0: Ja s'hi posa ell, es posa ja directament l'antifaç. Molt bé.
6: Xa-xa.
0: Jo, a mi, aquestes, visualment...
6: A ver, sí.
0: És la que em sembla més difícil.
6: Pues sí. Però jo ja sé qual és la d'ell.
0: Visualment, a mi, és la que em sembla més difícil.
1: Ho tenim malament visualment, eh?
4: I a mi m'has agafat la petita, eh?
0: T'he agafat
4: ja tenies l'altra comprada, eh?
0: Home, clar, que estava preparat. T'he agafat la petita perquè si te la... Perquè tinguis de mida més o menys semblant a l'altra.
4: Perquè avui és que hem sortit...
0: Perquè si hagués agafat el Magdalenón, només amb tocar-lo...
6: Però que no la coja, cortamos por la mitat.
2: Clar, que no toqui.
6: Que no toqui.
2: Perquè si toca,
0: home, però
2: ja
0: li poseu tan difícil, pobre.
6: Sí,
0: home.
6: Sí, sí,
0: home,
6: sí, sí, sí.
2: Perquè una
6: sí,
2: és
6: sí,
2: seva.
6: És suya, és suya.
1: Agafem un tros amb la forquilla, eh, i li enxufem.
4: Sí.
2: Sí. Sí.
4: Sí. Sí.
0: Bueno, què diríeu?
4: Si la toco...
6: Sí.
1: Complicat, eh? Aquesta sembla d'ell.
6: Ahí està.
1: Sí.
2: Està complicat.
0: Jo diria que us heu equivocat tots.
1: Sí, eh?
6: Dius.
1: Sí, sí, sí. Pot ser, sí. Pot ser.
0: Us heu equivocat? tots tres.
1: Pot ser, pot ser. Oh. Imagina't.
0: Pues, no, el Xococo.
2: No.
0: Blai.
1: Vinga, ara ell, va.
3: O sea, la de
0: ja us dic que no
3: la
0: està.
3: De la dreta,
0: no toquin,
3: la de la dreta és d'ell.
4: A veure si s'equivoca l'amo.
0: Ara ho remenem, eh?
1: Sí.
0: Pela-li una mica i deixa'm mirar a veure jo, que sàpiga...
1: Aviam, comencem per aquesta?
0: Sí, comencem per aquesta, sí.
1: Vinga, va, espera't.
2: No toquis.
0: Home, però toca-la.
2: No.
0: Mare meva. Pobre gent.
2: Vinga.
1: Veure,
2: un avionet.
1: Manita, en tens un tros aquí. No, no cal.
3: Fot,
1: la forquilla.
0: Et deixarem tocar i et deixarem tot.
2: Oh.
0: Costa, eh?
1: Oh.
2: Sí.
1: Estem dient coses aquí, les fosques, entre els altres. Vols provar l'altra?
0: Espera, m'encanta perquè està agafant aigua per netejar-se la boca.
1: Fa la cata, sí, la cata ben feta.
0: Que és una cosa que no heu fet vosaltres
3: eso,
0: dos.
3: Eso porque no baja, ¿no?
2: És que aquí s'ha vist...
4: Que m'ho fotut difícil, has buscat una magdalena.
3: Sí, mira, hemos caído nosotros. Tú lo tienes fácil. Tú lo has adivinado ya.
0: A veure.
2: Què?
0: Jo ets a dir que aquestes magdalenes, les dues, a mi m'agraden. Totes dues.
2: Passa-la.
0: Sí.
2: Això
1: la
2: sí
1: textura d'aquesta, al moment de trencar-la amb la forquilla
0: és
1: per donar-li...
0: És que per això t'he dit...
1: M'ha agradat molt més la textura d'aquesta.
0: És que per això t'he dit que l'hauria d'haver tocat.
1: Ah, deixem-li tocar.
0: Perquè aquesta part de la textura...
1: Porta cap aquí, vinga. Oh.
0: Deixeu-li tocar les magdalenes i el Méndez m'aixeca la magdalena que ha fet ell.
1: Què li passa a aquesta?
0: Ai!
1: Molt bé!
0: Ai, que petit, Jonathan!
1: Que li acabarà d'analitzar, eh?
4: Que la meva.
0: Que sí.
3: Mira, habíamos dicho esa, por pequeñita.
1: Sí, señor.
3: Sí, señor.
1: Recogidita.
3: S'han passat amb la vainilla.
0: És la vainilla, no? Ai, quin calor he tingut ara jo.
1: Ui, jo.
0: Me farà la ratlla aquest home, me farà la creu tota l'estona.
4: Jo no volia tocar-les, perquè jo al grapat de sucre li foto un sobre i queda...
0: El micro, que si no te sent. I treu-te això de la cara. No cal ara.
1: No, que ara no vas a la muntanya, oi? No.
4: Jo volia tocar-les perquè el grapat de sucre que li tiro jo queda un grumet a sobre.
1: Queda un grumet a sobre,
4: no
1: sí.
4: Queda...
0: Quan jo les portava, jo me les he hagut de mirar dues vegades i les distingia per la muntanyeta de sucre. L'altra era Mercadona, i una és Mercadona i l'altra és Méndez.
2: És més compacta, aquesta.
0: Clar, visualment s'assemblen molt.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Visualment s'assemblen molt. La textura...
1: La
0: aquesta,
1: textura és molt més flonja, molt més agradable.
2: I aquesta té massa sucre.
0: I aquesta és molt dolça, tan dolça com perquè t'agafi aquella ansietat de menjar-te'n tres,
3: comer
0: no?
3: Sí, comer
0: de menjar-te'n tres i acabar a la bossa. Sí. I després tot aquell mal de panxa, saps?
4: Has tingut sort perquè ha sortit una patida perquè has curat la màniga. Perquè si no ja has vist el que ha sortit avui.
3: Ah, que són més grans.
0: He anat.
1: Sí, les fa grosses.
4: Un mal de lo que soy.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Bé, us ha agradat? Bueno.
1: Genial.
0: L'heu encertat tots tres?
1: Tres de tres.
2: Home, sí. Però nosaltres aquí hem fallat, eh?
3: Sí, és veritat, sí.
1: Sí.
2: I és que tenim magdalena en el Gori, que la comprem, i s'assembla molt a aquesta, a la teva.
1: Que és flonja, és molt flonja, no? I porta el pebat de sucre damunt.
2: No, la imatge.
1: Ah, vale.
2: La imatge, així, no? I clar, aquesta l'he vist molt rodoneta, i dic, no, deu ser aquesta.
3: Clar.
2: L'he fastidiat.
0: Bueno, perquè les rodonetes, les homogènies, les que totes són iguals, generalment són fabricades perquè no hi ha una persona allà darrere fent la muntanyeta, com el Méndez.
4: Jo fico la màniga i...
2: I totes surten diferents, perquè són casolanes. Són com les croquetes, com totes aquestes coses.
3: Bueno, bueno, ahora probaremos chuletones, ¿no? Uno si es de Bilbao o es de... No, o no, ja no, no.
0: Jo et volia portar una truita de patates, d'aquelles del Mercadona, que supo jo de vegades.
3: Eso sí que se nota ja.
2: La, sí, però la truita de patates, amb què era?
0: Amb xistorra.
2: Amb xistorra.
0: Sí. Que tot ho arregla. La xistorra sí, tot clar. Ho arregla. ¿Qué puede ir mal cuando le pones xistorra al huevo? ¿Qué puede ir mal? Nada. Bueno, va, anem a... Anem a recollir una miqueta,
2: sí,
0: això?
2: Sí. És...
0: Què et passa?
3: És brutal.
0: Encara
3: és
0: estàs brutal, amb el caldo de pollo del Mercadona, eh?
2: Però és horrorós.
0: Sí, és dolent, sí. Sí, sí. Bueno, a mi m'agrada més la meva, que voleu que,
2: no,
0: digui,
2: no.
0: Que voleu que us digui.
2: És que no...
1: A tots els que
0: bueno, doncs has redat la cosa que està de catar cegues, de tastar
2: sí,
0: cegues.
2: Sí, sí.
0: Ha sigut divertit, no?
3: Sí, sí. Sí.
0: Val. La propera temporada ho farem una altra vegada. Sí?
3: Vinga.
0: Però ja provarem coses... No? Cuinareu...
3: Com más...
0: No, más... capitanejareu el tast. Jo he fet el tast ara, jo l'he proposat jo i he portat coses tot. La propera vegada, dieu...
2: Ja ens està liant, eh?
0: Organitza't.
1: Us està buscant feina.
2: Blai, tu que no en tens tanta...
1: Com doncs, que no?
2: Cuines tu
1: no, no,
2: i nosaltres piovem.
1: Tenim més feina que vosaltres.
0: Anem a posar un tema musical mentre netegem. Sí, Jaume... En Jaume Sisà, la coca, perquè després veurem... com es fan les coques de Sant Joan i de Sant Pere i de Sant Pau, que al final és la mateixa. Tu, Jaume Sisà.

0: És que encara tenim el gust de la Madalena del Méndez aquí, que això serà com la Madalena de Proust, que ens en recordarem al llarg dels anys i dels segles i tornarem a abocar aquest moment en què en la quarta temporada del primer, segon i postres vam fer la primera cata cegats a la tertúlia de Txell. Només la primera, perquè en vindran més. Bé, a pocs dies de Festa Major, a pocs dies de Sant Pere, a pocs dies de Sant Pau, digueu-li com vulgueu, divendres una colla de nens i nenes entre 6 i 12 anys van aprendre a fer la tradicional coca de Sant Pere, que és igual que la de Sant Joan, però n'hi diuen d'una altra manera i així ja està. És el mateix, no? Sí. Ho tenim,
1: diu
0: no?
1: Que sí, el Méndez.
0: Eh que sí? Ja està. Des de la massa fins a la decoració la van fer sencera. Ho van fer de la mà de la gent de la Tata en Suïts, dins d'una proposta, inclòs el carnet Rubí 360, allà a la cuina de l'edifici de Rubí Forma. Hi vam anar, hi vam gravar. Molt xulo ha quedat.
1: I va sortir algo.
0: Ho veiem? Després ho comentem?
2: Sí.
0: Vinga, va. Doncs avui hem vingut fins a Rubí Forma, en aquest espai de cuina, perquè fan un taller emmarcat en el carret 360, on ens explicaran, nens i nenes d'entre 6 i 12 anys com fer la coca de Sant Pere. La de Sant Pere, oi? Que no deu ser molt diferent de la de Sant Joan, que bàsicament és la mateixa, oi, Míriam?
3: Jo, per mi, sí. Jo,
0: sí, eh?
3: Mi serveix tot com a coca. O sigui, jo, mentre sigui brioixet i crema, ja serveix per tot. Tota ocasió, no cal que sigui Sant Pere, Sant Joan, com vulgueu.
0: La Míriam és de la Tata Suïts, de formació també gastronòmica, i en sap molt de fer cuina amb nens i nenes.
3: Estem aquí intentant encara superar el repte de fer 100 receptes en un estiu. Aquest estiu tornem a fer 5 setmanes de casal de cuina, així que amb peques de 6 a 12, 15 anys i continuem. L'Emilio i jo estem allà tots els matins amb els peques fent cuina, tant dos com salat, i aquí encantats de fer també els tallers amb vosaltres.
0: Què farem aquesta tarda?
3: Aquesta tarda farem la coca de brioix amb una massa que evidentment fa falta que fermenti, que pugi tot això, però ensenyarem tots els passos a pa, encara que a casa això t'ho convertirà en 6 hores, però aquí ho reduirem en una hora i mitja i aconseguirem sortir amb una coca cadascú.
0: La cuina és per totes les edats?
3: La cuina per mi és a totes les edats. Qualsevol edat, qualsevol nivell i els tallers també. Qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre ha de venir.
0: Com canvia la història quan intentes fer una coca amb algú que té 6, 12 anys?
3: Ajudant, però acompanyant. Sempre, jo sempre deixo que participin ells. Que no saben els números per passar els ingredients? Doncs l'ajudes. Una mica més, una mica menys, però sempre, per mi, la meva filla dels 2 anys està pelant patates per fer les truites a mi a casa. O sigui, que sempre poden participar d'alguna manera o altra. Ho adaptes al nivell i ja està.
0: Quan al final d'una recepta allò t'ho pots menjar i saps que ho has fet tu, aquí canvia també la història.
3: No saps, la de nens, que els pares diuen, bueno, l'apunto, però no menja res, això no ho provarà, això no li agrada, això... És intolerant, eh? Dic, segur que és intolerant, eh? O és que no vols que ho mengi perquè ell està negat a que això ho provarà. I no et fas la idea, la quantitat de criatures que ara mengen molts menys aliments quan surten de les tallers.
0: Míriam, ens hi posem?
3: Ui, tant, vinga, que tenim feina.
0: Vamos.
3: És una recepta que tu prepares tota la massa amb la farina, els ous, el sucre, la ratlladura de llimona i tot això, però ha de reposar. Què vol dir? Que avui farem la recepta una mica amb els passos canviats per poder arribar a sortir cadascú amb la seva coca, amb la seva crema, amb la seva taronja confitada, que farem tots els passos aquí, però amb desordre, perquè podem sortir amb una hora i quart, una hora i mitja, amb totes les coques. Si no, me les menjaré totes jo demà, i no pot ser, no? Operació biquini, no. Llavors, el que farem, hem portat una massa preparada, que ja està amb el primer laudat, ¿vale? La primera pujada ja l'ha feta, i la repartirem, i l'Emilio us ensenyarà, que és l'expert en forns, jo faig moltes receptes i moltes classes, però l'expert és ell amb aquests temes. Llavors, ell us ensenyarà a donar-li la forma a la coca, ¿vale? Perquè té també diversos passos que li hem de primer tensar una mica la massa perquè faci la seva feina, torni a pujar, la deixarem reposar, després li posarem la crema, la taronja i a fornejar. ¿Vale? Per arribar a tot això hem fet uns passos previs, que com us he dit és preparar la massa i preparar la crema que també ha d'estar freda per poder-la posar a la coca. Què vol dir? Que aquí heu vingut només a muntar una coca? No, aquí ho farem tot. Farem la massa, farem la crema i farem la taronja confitada. Però m'hauré de menjar jo demà, si no us importa. ¿Vale? Si no veniu demà a casa, i veniu a buscar la vostra. ¿Vale? Ara l'Emilio està repartint la massa del brioix perquè cadascú tingui la seva, li donem la forma i després us expliquem com es fa. Ens ajudeu a pesar ingredients, ens ajudeu a trencar els ous, a separar els rovells de la clara, a fer la crema... Tenim feina. Sí? Us sembla bé? Sí. Veniu amb ganes de treballar? Pues venga, va.
1: Bueno, vamos a empezar a rallar el limón y vamos a mezclarlo con el azúcar. Con el azúcar que nos pide la receta de la coca. Esta técnica que vamos a hacer ahora, esto lo tenemos que hacer siempre un poquito antes de empezar la coca. No es, se puede rallar, incorporar directamente a la masa, pero si lo hacemos antes, la noche de antes o unas horas antes, siempre va mucho mejor porque conseguimos que los aceites de la cáscara del limón con el azúcar se maceren y eso potencia mucho después el sabor a la hora de hacer la coca. Le damos mucho más aroma y mucho más sabor. Entonces, como no tenemos tiempo, lo vamos a hacer ahora, pero si vosotros lo hacéis en casa, pues mucho mejor. El limón siempre tenemos que utilizar solo la parte amarilla, la parte blanca de dentro no, porque amarga, ¿vale? Tenemos que ir con mucho cuidadito rallando la parte amarilla i la ponem aquí dentro, ¿vale?
0: 190 de llet. Ara hem de posar en aquest bol. Ho estem fent amb una precisió quirúrgica.
3: Tot el tipus de brioixos, pans i masses que han d'esperar i llevar abans d'anar al forn porten el llevat fresc o el de forner sec. Si en lloc del fresc a casa teniu el llevat sec, és la mateixa quantitat de fresc dividit entre 3.
1: El huevo. La sal. La sal y la levadura no se llevan bien, no son amigos, ¿eh? Entonces hay que ponerla siempre un poco separado, porque si no se pegan dentro del bol, ¿eh? No es broma, ¿eh? Y pondremos el azúcar con los cítricos, ¿vale? Nos vamos a la amasadora y pondremos ahora la leche y la mantequilla la vamos a poner cuando ya lleve un ratito en la máquina.
0: Vale, muy buena amasadora. Ara ho han col·locat tots aquí i la llet l'hem d'anar incorporant com a poc, mentre aquest aparell dona voltes i fa la feina per nosaltres, que seria la gràcia de tenir amassadora.
1: Y haremos como una pequeña barrita de pan y la dejaremos descansar así 5 minutos. Si no sabéis, yo ahora os ayudaré, ¿vale? Y hay que tensionarla para darle una preforma para después estirarla y hacer la forma de la coca, ¿ok? Ahora yo os ayudaré a hacerla, pero la masa no se manusea, no se maltrata, hay que tratarla con delicadeza, que después no lo vamos a comer nosotros y nuestros papis, y tiene que estar pues con mucho cariño, hay que tratarla, ¿vale? Porque si no también desgasificamos mucho y no le va bien.
0: Ara això ho posen al forn perquè faci un segon llevat, diuen. No està el forn encès, eh? És perquè agafi com un puf.
3: La crema, en aquest cas, avui la farem amb pell de taronja, vale? La podem fer amb pell de llimona, amb pell de llima. Si algun dia van només adults, amb grans de cafè. Podem infusionar la llet amb l'ingredient que més ens agradi per després donar-li sabor, amb una beina de vainilla, amb un tronquet de canyella, sí? Avui li posarem taronja i canyella. Llavors, per infusionar-la, posarem la llet a escalfar amb la pell d'una taronja, que hem d'intentar que sigui només la part taronja, però aquí no necessitem microratllat, sinó les tires senceres. Ho posarem a infusionar amb un tronc de canyella, i mentre separarem els rovells de les clares dels ous. Algun expert aquí, separador de rovells i clares? No. I a més la crema porta una mica de sucre i la maicena. La maicena és la farina de midó de blat de moro que ens serveix perquè s'espesseixi. Vale? Si la cuinéssim molta estona a foc lent també s'espessiria, però no és suficient perquè ens aguanti a sobre d'una coca. Si no, ens quedarien com unes natilles i quan fem amb la màniga pastissera les tires es quedaria com una sopa a sobre d'una coca. I és el que no volem. Necessitem que tingui una mica de consistència perquè no se'ns enfonsi ni se'ns quedi una piscina de coca. ¿Vale? Llavors posarem la maicena, sí? El rovell, el sucre i a infusionar la llet.
1: Lo removemos bien. Hemos puesto un poquito de leche para desliarla que si no nos haga... y los huevos, las yemas de los huevos. Y entonces nos vamos a ir para allá ahora y cuando la preparación aquella esté bien caliente, incorporamos esta segunda preparación y ya veréis cómo se espesa y hacemos como una natilla. La crema pastelera es como una natilla, ya veréis.
3: Podem de tallar una ceba, una poma, una patata inclús, coses rodones, ¿vale? Jo sempre el que recomano és tallar per la meitat, sí? Per poder arrepenjar, ¿vale? I Com hem de fer quan volem fer unes rodanxetes o uns talls fins? Fem com una urpa, sí, de tigre, un tigre, per aguantar. Què passa? Que si posem els dits així, ens podem tallar, tenim més possibilitats. No vol dir que ens tallem tampoc, però tenim més possibilitats. ¿Vale? Si posem a les ungles com un tigre, que si se'ns amaga una mica el ditet, podrem tallar amb més seguretat almenys.
0: I ara hem posat en aquesta cassoleta la taronja per confitar en el almíbar. A Míriam hi ha posat poqueta aigua perquè es faci més ràpid, perquè aquí la cosa ha d'anar marxando, saps? Per què confitem les taronges? No ho sé, ja ho sabeu que jo no sóc fan de la fruita d'aquesta així escarxada. Però, noi, a les coques n'hi va.
3: Com s'agafa una màniga pastissera sense que et pegui la crema?
0: Com puguis, Kilian, com puguis.
3: Com pugui, carinyo. Vale, posarem una mà dalt i una mà baix. La vostra mà que mana, quina és? La dreta? Amb quina mà escrius? No saps amb quina mà escrius, Kilian? Totes, no? Amb les dues. Vale. Doncs jo normalment poso la mà dreta a dalt i l'esquerra a baix. L'esquerra el que fa és guiar a on va la màniga i la dreta a dalt apreta i fa sortir la crema. Jo faig així d'aquí cap aquí, veieu que estic apretant amb la de dalt? Jo amb la de baix no apreto. A mi ho fa al revés que jo, no sé per què. Però jo amb la de baix no apreto, vale? Perquè em quedo sense crema en seguida. Llavors has de tornar a tirar la crema avall, sí? Llavors torno a fer d'aquí, apreto, apreto, apreto, apreto, perquè faci un caminet, una tira de crema.
0: Aviam, poquet a poquet, i hem de posar un tosset de taronja, un parell o tres de taronges, a cada coca. I ara ja ho tenim, i posem el sucre a sobre. Al forn, 15 minuts, ens ha dit la Míriam. I ja està. Vale, va, que això ja ho tenim. La oloreta ho marca, que això ja pràcticament està. Ens han dit un minut, dos minuts. Mare meva, quina bona olor. Jo venia sense gana avui, però clar, és que amb aquesta pinta... Bé, no? Què, bé? Sí? Aviam, vine, Martina. ¿Qué pinta tiene, Martina? ¿Qué te parece?
2: Muy buena pinta.
0: ¿Sí? ¿Te las comerías?
2: Sí.
0: Yo también.
2: Pues ya no soy la única.
0: Ya. Martina, ¿te lo has pasado bien?
2: Sí.
0: ¿Volverías?
2: Sí.
0: ¿Mamá se lo ha pasado bien?
4: Sí, tanto. Nos lo hemos pasado súper bien. Y ya tenemos la receta para hacer la coca de San Joana, ¿que sí?
0: Ya está. Bueno, a casa lo haré de una mica más grande, ¿vale?
4: Sí.
2: Sí.
0: Eso sí, ¿eh?
2: Es un poco pequeña para mucha gente, falta coca.
0: Falta coca, ¿eh?
2: Sí.
0: Claro que sí. ¿Las manos las tenemos limpias ya?
2: Sí.
0: Ey, la Martina ha tingut un problema amb rentar-se les mans, que això no ha agradat, ¿eh? Molt bé. Família, que ja està, que ja tenim la coca de Sant Joan. Què?
5: Està molt bé, molt bé.
0: Digueu que no són entranyables.
6: La Míriam...
7: Et fotran la feina.
6: No, quan tinguin que fer dues sentències.
7: Que sí.
0: No, la Míriam hi toca. A mi, sobretot, a banda que hi toca a l'hora de cuinar, que és evident que sap el que fa, és que l'hauríeu de veure en el taller, perquè semblava una directora d'orquestra.
7: Sí, sí, sí.
0: No, deia, aviam, allà... Anem a batre ous. Allà, mesureu-ho això. Allà, no sé, i dirigir allò com si fossin.
6: Li ha agafat el tranquillo i...
0: I em semblava meravellós el tracte que teníem els nens i com els, sobretot com els motivava a fer les coses, perquè hi havia alguns que ho passaven malament. Clar, tu amb 6 anys et ve una persona i et diu 190. I no puede ser 191 perquè no sale la boca.
7: No.
0: Drama, saps?
8: Clar. Per això a mi, no sí, sí. A mi els postres no em surten.
0: No, no, exacte. Jo
8: perquè jo vull a ojo cubero.
7: Els postres ha de ser matemàtica pura. Matemàtica. I tant.
0: Totalment.
9: I los niños más, ahí, vamos, me tiemblan hasta la mano.
0: Clar, tu quan a un nen li dius ha de ser 190 i no pot ser 190 i no s'ho creu.
9: Toda su concentració.
7: Clar que sí.
0: S'ho creu de veritat?
9: Sí, sí.
0: No? No sé. Vosaltres quan veu aprendre a fer coques o a cuinar o a no sé què, recordeu ensenyar a cuinar als vostres fills? No?
8: Sí, sí. Okay. Mala experiència amb els pòsters. Me'n recordo un...
0: Fent el pòster?
8: Sí, sí. Perquè jo ja no sé medar molt bé.
0: No.
8: I un dia vam dir, va, anem a fer panellets. Ai, Déu meu.
7: Déu meu senyor.
8: Amb els meus fills. Allò de la massa i que se'ls enganxava i tot, van començar. Sabeu el taulell de la cuina
7: sí,
8: de Doris?
7: Sí.
8: començaven aquí i van acabar allà. Perquè se'ls anava enganxant i anaven passant. I així, i anaven passant. I dic, bueno, però per què et bellugues? No cal.
6: Hi ha masses que són...
8: Sí, sí, sí.
6: De veure la iaia i a ma mare a cuinar. I anar apropant-me i...
0: I cap avall? Nets, fills... Nets,
6: bueno,
0: filles...
6: amb la Yasmina hem cuinat tots dos, li he ensenyat moltes vegades a fer coses, i ella autodidacta, i amb el Jan fem alguna cosa, perquè és més nerviós i...
0: És més nerviós, pobret.
6: Però bueno, amb la Sandra la senta allà i pela i no sé què, i...
0: No, és que també està bé. La cuina també és una manera de treballar la concentració, no? Sí. Si ara això s'ha de pelar tot... I s'ha de pelar tot. I allò han de ser 190 i no pot ser 191.
6: Sí que pot ser 191. N'hi ha sempre un marge, però bueno, que són exactes. No li pots tirar 200 grams més.
0: Bueno, ja, però no. Aquí hi ha marge o no hi ha marge? Perquè a tu et passa el mateix que jo amb les coques i amb les postres. Que el 190 i mig a nosaltres ens esguerra tot.
8: Total.
0: Total.
8: I allò que faci una coca i dius, ai, bueno... un bocinet més, i aleshores lo típic que fa així, i dius, ai, mira, està creixent, sí. Està creixent, no el miris, no el miris, no el miris, el teu, i
7: pum,
8: i que me'n deia.
0: I s'enfonsa. I queda aquella manera de suflé, que no...
8: Que dius, no.
7: Suflé al revés.
8: Dic, jo millor la cuina, jo la repostaria.
0: És que la cuina la pots rectificar.
8: Sí.
1: La pastelleria no.
0: La pastisseria no la pots rectificar.
7: Que va,
0: rectificar.
7: Cop fet, està
8: no, sí, això... Quan no, està fet, quan està fet.
0: Quan està, en canvi, un guisat, sí, doncs mira...
7: Guisat,
0: si
7: sempre pot ser algú de
8: tall. Una patata, li falta alguna
0: cosa. Màgia.
7: Quan tal no et passis de sal, que és fotut, per molt que diguin posi tal cosa o tal altra, però lo de més es pot... té molts apanyos, molts arregles, sí. La cuina. La sal no.
6: La coca de Sant Joan, si no surt malament.
0: Si no surt, no surt.
6: Les pastades han de ser exactes. Exactes. Pots jugar... Jo jugo quan tinc una mica de nata que sobra, que és greix, li tiro, però clar, resto aigua.
7: Vale.
6: Tinc allà el litro i mig d'aigua i no li tiro tota. O sigui, vaig a la nevera, hòstia, perquè n'hi ha un cul de nata, li tires. Perquè és greix i li va bé. Llavors has d'anar cuidador amb l'aigua.
0: Clar, però això s'ha de saber molt.
8: Tu estàs entenent alguna cosa?
0: Sí, ho entenc.
8: Perquè, Déu-n'hi-do, jo em quedo igual.
7: Portes uns quants anys d'ofici...
8: Els postres, no. Sí.
0: Clar.
8: Això que hagi la nata... Vale,
0: no,
8: sí,
0: no,
8: vale,
0: no. I després,
8: vale.
0: I després restam ja. Quan em començava amb les mates, jo m'atabalo. Sí, sí.
6: Aquí tens mates per avorrir.
0: Clar, sí, sí, no. Sí, sí. Jo això de dir, ara ets a comptar i...
7: Què dius ara?
0: Sí, fem cuina per una altra cosa.
9: T'ensenyen per a dos i dices, ara per quatre. Ai, madre.
0: Què fem? Oye, patates frites, eh? Sí.
6: I huevo.
0: I xistorra, que arregla tot.
7: I
0: ja està, i que hem de donar voltes.
7: Ai, Déu meu.
0: Però, noi, quantes coques de Sant Joan has fet?
6: No, de moment, jo espero fer com l'any passat, 225, segons les mides, però por ahí van.
0: 225? 225? 225, vols dir?
6: O encara tortells, més o menys.
0: Més o menys.
6: Més o menys, sí.
0: Encarregueu-li, que si no s'enfada. Sí, si heu d'anar al Méndez a fer-li les coques de Sant Joan, no maneu el dia 23, a les 11 del matí, us cridarà. I tindràs la opa, broma.
7: No, ja ni crida.
9: No cal,
6: perquè...
0: Diu el Méndez, diu la Sant Jordi, diu totes les pastisseries que hi ha a Ruiz. Si us presenteu a les 11 del matí del dia 23, marxareu sense coca. Sí o no?
7: És així. És així.
0: Tot i així, hi ha gent que li passa això, que encara té el dia 23 a les 11 a dir, ara vull una coca.
6: Sí, i ara vull la que no n'hi ha.
7: I no me la pots fer. I no me la pots fer.
6: Sí,
7: és un moment per tu.
6: Sí, per tu. Tot és un moment.
7: Però això passa,
6: són 5 minuts. Tots són 5 minuts.
0: Tots són 5 minuts?
6: Sí, sí. Però vas sumant i al final...
9: Però no dices que abres la nevera, coges un trozo, la cortas i haces medio kilo, un kilo, pues ya está.
6: Pero eso son las láminas que tengo. Pero cuando ya llega la que lo he cocido todo, hago para la tienda. Pero claro, si vienes a las 11 y hay de chicharrones y la quieres de crema, pues te va a traer chicharrones.
9: Echa crema a las chicharrones.
6: ¿Algún invento así me han pedido?
0: ¿Sí? Bueno. ¿T'han demanat crema i llardons a la vegada?
6: Iguala.
0: Un visionari. I no ho has patentat, això?
6: No, perquè a mi no m'agrada.
0: No, perquè no ho has vist clar, això, eh?
6: Hi ha gustos que no veig clar. I si no es veig clar, doncs... No vull.
8: Home, no està tan... disparatat.
6: És que el llardons és salat.
8: Sí.
6: I la crema és dolça.
9: Prova, prova.
8: Pel mig?
9: Tu prova.
6: Sí, sí, pel mig.
8: I posar
6: mig,
8: una
6: mig,
8: miqueta.
6: Enrejada, sí. O sigui, fer una làmina de llardons,
8: ficar
6: fica la crema i enrejar la sobre amb una altra làmina de llardons. No, no, no.
8: A mi llardons? No m'agradaria, perquè
7: llardons,
8: a mi...
7: La, llardons, la... O sigui, jo l'havia fet, L'havia fet alguna vegada.
8: A mi no, que no ho trobo que tan descabellat.
7: No, no, tot però... i que el salat jo afegia sucre.
6: Sí,
7: i
6: clar.
7: A ella, i a més, per acabar de contrastar una mica, hi posava uns quants pinyons.
8: Sí.
7: I, que no, i no trobes allò tan salat. I tot sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do lo bé que quedaven.
6: Ara tinc una que ja porto una senyora gran, que me la demana cada any, que feia molts anys que no l'havia fet. És la de cabell, amb briós, però capçada. O sigui, fas estires... Fiques el cabell i tanques una vegada amb briós. I ratlles amb màniga de cabell d'àngel. Perquè li encanta el cabell d'àngel.
8: Per sobre.
6: Per sobre també. Dintre, sobre. I surt una senyora coca,
7: Déu-n'hi-do.
8: Home.
6: No, no, però la vol, La vol. I ja li va agradar i mira, avui ha vingut.
0: Bueno, perquè la senyora no deu ser diabètica, deixa-la.
6: No, no.
0: Deixa-la. Que disfruti.
6: No, no, sí. Però aquestes coques les havien fet antigament. Les capçades amb cabell d'àngel, amb briós i crema, igual.
9: Oye, ¿no has fet de pistacho?
6: La de full. Tengo 4 o 5, pero no... Ja. Es que se quema. Entonces, el pistacho, el kinder, en el horno se quema. No sabe igual. Si coges una de briós y la abres y le pones la crema de pistacho o la crema de kinder...
9: La aguanta bien.
6: Es una otra historia. Pero en el horno, claro, el hojaldre tiene que ir a 200. Sí. Y tiene que estar por lo menos 25 minutos.
9: Es de chicharrones.
7: Ja, doncs són chicharrones de
9: pistacho.
7: De pastucs.
0: Senyors, que marxem.
7: Bueno, ens estan
0: que ja
7: dient.
0: Està.
7: Bueno,
0: ja està. Que hem de desparar taula, llançar tot allò que teníem als gots. I
8: home,
0: tot,
8: la teva no cal.
0: La meva no cal.
8: Home, que és
0: Jonathan
8: bona.
0: Mendez, Carlos Guirado, Xilimalla, moltíssimes gràcies
9: per
0: formar part d'aquesta temporada. Vinga. De la tertúlia de Chef. Queden tots renovats de cara a la temporada que ve. Ja parlarem. A veure els temes de sou, que més o menys serà el doble o el triple del que han cobrat aquesta temporada.
8: Sí, sí.
0: Aproximadament.
8: Val.
0: Sí?
8: Perfecte.
0: Lai, amb tu sí que ens veiem la setmana que ve. Avui, els fogons, com sempre, el Robert Fernández, avui amb el featuring del JK, que ens ha acompanyat a la part tècnica. Com sempre, cuineu molt, mengeu bé, tingueu molt bona setmana.
5: Primer, segon i postres. El programa

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Des d'avui fins al dia 7 d'agost, els rubinencs i rubinenques poden sol·licitar els ajuts per pagar les despeses de l'habitatge habitual. S'hi poden acollir les persones que tinguin dificultats econòmiques o especials d'allotjament. Les ajudes es poden utilitzar per pagar l'impost sobre béns immobles, subministraments d'aigua, gas i electricitat, quotes hipotecàries, taxa d'escombraries, quotes de la comunitat de propietaris i primes d'assegurances de danys de l'habitatge i de responsabilitat civil derivada de l'habitatge. En aquesta edició, les subvencions oscil·len entre els 200 euros en aquells casos on només viu una persona al pis i els 280 euros en llars monoparentals, nombroses o en membres amb discapacitat o gran dependència. Per poder obtenir els ajuts, cal que els ingressos bruts de les persones que viuen a l'habitatge no superin els següents llindars. Per exemple, si és una persona sola, fins als 24.911 euros i, si són dues, fins als 32.000 euros. La dotació econòmica total destinada a les subvencions per pagar despeses generals de l'habitatge és de 20.000 euros. El tràmit es pot fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o bé de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. I la quarta promoció de Serenus ja ha començat a treballar amb l'objectiu de potenciar la convivència i la presència municipal durant les nits pels carrers de la ciutat. Està format per 8 agents, un dels quals està fent també les tasques de coordinació i realitzaran les seves funcions fins al dia 14 de desembre gràcies al finançament dels plans locals d'ocupació 2025-2027 de la Diputació de Barcelona. El nou equip de Serenus ha estat seleccionat a partir de les borses de treball municipals creades especialment per aquesta categoria professional. Les persones contractades, de fet, es trobaven en situació d'atur abans de la seva incorporació al programa. Els 8 agents nocturns treballen a jornada completa de dimecres a diumenge entre les 8:45 i les 4 de la matinada i estan adscrits a l'àmbit de relacions ciutadanes i proximitat. Aquests agents cívics nocturns desenvolupen una tasca preventiva, però també de proximitat pels carrers de la nostra ciutat. A més, la seva presència contribueix a detectar incidències, orientar la ciutadania i mantenir una comunicació directa amb els serveis municipals i els cossos de seguretat quan sigui necessari.

0: Entra a radiorubí.cat.
1: Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al redor, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, anem a poquet. Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marca, ho senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tirem de sort, en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
2: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
1: De moment res, ni es belluguen ni res. Anem pujant. Ara, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
2: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
1: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i amunt, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
2: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros o amb un pèndol acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
1: Això per mi no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I et diré més clar. Ho proves tu a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan ho veuen un geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
2: Escolta, fem això que em deies. Canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
1: Molt bé.
2: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
1: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notis una petita oscil·lació t'apares, la notes ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, algo t'ha senyalitzat, ho has fet tu has fet tu amb les mans.
2: Jo aparentment no.
1: Ho has fet tu? Doncs, pues, bueno, per això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo per un moment tampoc, ara, bueno. No ho sé.
3: 4 gotes, una mirada al futur de l'aigua.
2: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
3: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers, tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en períodes secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
4: 4 gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca

0: de l'aigua, i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
1: És un plaer estar aquí per parlar-vos del tema aquest de l'aigua.
0: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
1: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, ha de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
0: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
1: Sí, un dels problemes greus que tenim els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important, i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i per el tema de recuperar un aqüífer és costós, i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir, doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
0: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
1: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, en la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, que Catalunya i Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants, i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aquífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aquífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aquífers.
0: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
1: A veure, d'aigua n'hi ha. D'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera. Els experts, jo sóc expert en parcialment en temes de sequera, però vull dir, bé, m'hi he hagut de posar els últims anys. Diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes, que jo he vist ara, que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant, és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguem de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua. No, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
0: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
1: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys, perquè el microplàstic, clar, l'aigua potable passa molt més tractament, és a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc, és a dir, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un fenomen, és un tema que està tot arreu, perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic, pot contenir.
0: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
1: En principi, hi ha molt, els grups d'hidrogeologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben el candidat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. Si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes. Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat, amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
0: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
1: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa 3 vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius, si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícola, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de beta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. No? Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, eh? Perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, haguessin de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure, però com que sabien fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat. S'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que han de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bueno, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
0: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, eh? I un plaer.
2: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
0: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua. És a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
3: Quatre gotes.
0: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
4: Hola, bon dia, Gerard.
0: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
4: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall que va sortir per TV3.
0: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
4: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua, doncs el primer que penses és que se t'anaran enfotent.
0: Clar, que és una broma telefònica, potser.
4: És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. No, jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en la situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que sigui i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ell em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres el vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, doncs igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Creta amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar, és com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
0: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
4: Moltes gràcies.
0: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
3: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
0: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, o com a mínim el punt de partida, no és del tot favorable.
3: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres, no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica tempesta perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. Això vol dir que viurem tensionats, si no prenem mesures, quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
0: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
3: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya som un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar, no?, fer la idea aquesta que cada gota compta, és, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. La idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de dessalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
0: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
3: Bé, és el que et deia, eh? Nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. El cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I dos, i aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. No? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
0: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
3: Sí, a més és cert perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió. Hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i la TL, no? L'Aigües Ter Llobregat. I posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera, i posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una dessaladora no es fa de nit al dia, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de recs, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat, diguem, el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
0: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
0: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí al Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea. I us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua. I a vegades és qüestió de fe. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer, que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
6: Home, en trobaríem un que fora intermig. Guaria les criatures que tenien la tos farina, que deien, amb un blanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, en el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podríem donar al nen per curar acabar de curar la tos farina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
0: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà i que dona inici a la Festa Major Petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
2: Quatre gotes.
0: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort i el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé. Només són uns blocs, filla. Ni mama, ni mom. Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem a acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
7: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sapigut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR. Sí. Te'n recordes del PCR?
2: Sí.
7: Para, calla i respira. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
2: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
7: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
2: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
7: I perquè ens ho han dit.
2: És el que ens han dit a nosaltres.
7: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt el com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. Clar. I això que és mala fe, és una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lletja al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
2: Perquè pari ja.
7: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humillar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
2: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple, quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor. Mm. Sobretot el plor dels infants petits, que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós. No? Realment és bo deixar-los plorar tant?
7: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen dels 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè dels 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Estiví, no? Que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res. Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Uh-huh. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, el només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
8: No és res.
7: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir... no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de... sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és, ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa que està enfadada, diem crec. Perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no? Que em faci més ràbia que algú vingui i em digui «Ai, que trista estàs!» I dic «No estic trista, estic molt enfadada». No? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
8: Clar, això, en plena enrabiada, sí. que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí. Que et faria el mateix cas, sí. És millor callar.
7: És millor callar.
8: Però
7: ja
8: no marxar,
7: nens,
8: en el cas dels
7: no,
8: petits.
7: No, de 0 a 6 anys no marxar mai.
8: I més grans?
7: I més grans, preguntar-los en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment, l'enrabiada es manifesta de manera diferent. Sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar al moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu quan que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, vull estar sol. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
8: I cop de porta.
7: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quiereme cuando más lo necesite, que será cuando... No, quiereme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber... Si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé, quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem, jo per exemple tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb 11 anys, es calmava, feia allò de...
8: I no cal dir res, a vegades.
7: És que la majoria de vegades no cal dir res.
8: És a dir, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com en el cas de la teva filla, per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat, no, estava desbordada...
7: No, per favor, li estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però, simplement, el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
8: I si tu, en aquell moment, no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser, perquè he tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
7: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
8: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
7: Clar, a veure, quan són més grans, sí que tu pots expressar ara mateix, no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt, però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè
8: hi ha
7: edats, no? Ets idiota, o deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I...
8: Ets la pitjor mare del món.
7: No? Un topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha 4 comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un... I de l'adult també.
8: Val.
7: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és s'incrementa tot aquest malestar per les dues parts.
8: Casos pràctics, el PCR, que sabem que funciona.
7: Total, teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa. No? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és quines emocions realment caben a casa teva o a l'aula, si ets mestra. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
8: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo. Això va passar molt amb els germans.
7: Total.
8: Que a vegades, o sigui, s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
7: S'estima...
8: Escolta,
7: bueno,
8: que anem a jugar a Playmobil.
7: Sí. I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles, i tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues. Clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors, el que necessiten és una persona que no li facin por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo haig de ser sempre feliç pel meu fill, no em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill. Jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
8: Pobreta, Cindy.
7: Ai, ja. Il·lusa. Pobreta, aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí? Que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Estic, doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat. Saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
8: Sí,
7: vull
8: sí.
7: dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és un tema que m'afagina molt, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sense això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
8: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
7: sí.
8: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
7: Sí.
8: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada un de su libro.
7: Total.
8: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars. Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva
7: I
8: vida
7: tant.
8: En aquell moment,
7: clar,
8: no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia...
7: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
8: exacte.
7: No?
8: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
7: Clar.
8: Jo ho faria, Jo tinc facilitat,
7: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
8: clar.
7: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
8: Correcte.
7: Si jo... Se'm cauen les llàgrimes perquè... Veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no?, veure't així perquè em sap greu, però sí que hauríem de controlar la por que tenim, en que, perquè si li donem moltíssima importància, no?, ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt al foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11
8: 10
7: anys,
8: correcte,
7: 11 anys,
8: sí,
7: no?
8: Sí.
7: Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? no? Preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no.
8: Uh-huh.
7: Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
8: Jo, ens poses una quantitat de deures que molts. Jo no sé si...
7: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
8: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults. Totalment. Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com que sento ni com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera, no? I al final... que anem donant voltes, abans em deies és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix,
7: sí.
8: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, a com estàs tu, llavors com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
7: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar, i acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació, i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no? De repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
8: Molt bé. Estem treballant. I per tant, fem el que podem, oi? Que
7: sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat, i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
8: A vegades no ho farem bé.
7: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
8: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu. En el proper capítol d'Animar, m'animo, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
7: Gràcies a tu.

0: Són les 2 de la tarda.
1: Matí o migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, avui és dimarts, és dia 7 de juliol i tornarem a parlar de l'onada de calor perquè, segons indica les previsions, demà serà el pitjor dia a la nostra ciutat de calor extrema. El Servei Meteorològic de Catalunya ha pujat el grau màxim de perill a la nostra ciutat per altes temperatures, és a dir, un 6 sobre 6 de cara a la jornada de demà. El Pla de Refugis Climàtics de Rubí 2026-2030, aprovat al darrer ple municipal, contempla 14 línies de treball i 24 actuacions per tal de preparar Rubí, precisament, davant les onades de calor, com la d'aquesta setmana. I la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí acull la nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Aquest estiu són fans de donar-ho tot. Demà hi ha jornada de donació de sang que repetirà el dia 22 d'aquest mes de juliol. I pel que fa al temps, doncs calor, calor i més calor. Ens explica la previsió el Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ho acabem d'escoltar. Rubí assolirà demà a la tarda el grau màxim de perill per altes temperatures, un 6 sobre 6, segons l'última revisió de l'onada de calor feta pel Servei Meteorològic de Catalunya. Ahir, per exemple, a la 1 de la tarda, la ciutat ja va assolir els 37,2 graus, el segon registre més alt enguany del termòmetre a la ciutat. El passat 22 de juny es va arribar als 37,6. Però s'espera que el mercuri s'enfili encara més avui i demà. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que demà s'assolirà el nivell de perill molt alt en zones de Ponent i de l'interior de l'Ebre, i també s'arribarà al pic amb un avís vermell a tot el país, excepte el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i un sector de la Catalunya central, amb temperatures per sobre dels 40 graus en diversos punts. Els vallesos, així com el Maresme i el barcelonès, també

0: 35 de 9 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, on es prohibeix l'accés al medi natural. Avui, aquí a Rubí i a tota la comarca del Vallès Occidental, ens trobem a nivell 3 i per ara, no, per tant, aquests municipis no queden afectats per aquestes restriccions. Cal recordar, però, que l'accés al medi natural ja estava restringit a la nostra zona per la crisi sanitària de la pesta porcina. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que estem en dies complicats per la simultaneïtat d'incendis, com el de les Gavarres, Ribera Salada, el Rialb o l'Anoia, entre d'altres, i aquí al costat a Setmanat del Vallès.
1: Pel que fa als incendis forestals, ens mantenim amb emergència encara del Pla Enfocat. Tenim aquesta simultaneïtat també d'incendis, que també és un perill i també hem de tenir-ho en compte i hem d'estar amatents.
0: Des de Protecció Civil també recorden que per protegir-se de la calor intensa els principals consells són els següents: mantenir la nostra casa fresca, hidratació constant, refrescar el cos sovint amb dutxes o bé amb tovalloles mullades, fer servir protecció solar al carrer o limitar l'activitat a l'exterior. Com dèiem, Catalunya afronta aquests dies aquesta segona onada de calor d'aquest estiu, del que portem d'estiu, que es preveu, com ens explicava el Lluïsmi Pérez, més intensa i persistent que la registrada fa només dues setmanes. Les temperatures podrien superar els 40 graus i, de fet, aquest matí hem parlat amb ell, amb el meteoròleg rubinenc Lluïsmi Pérez, al programa Rubí al dia, que considera que un episodi és una onada de calor quan es compleixin dos requisits: superar un llindar de temperatures molt elevades i que aquesta situació es mantingui almenys durant 3 dies consecutius. En municipis com Rubí, aquest llindar se situa al voltant dels 37,5 graus, que és el que passarà justament entre avui i demà. Escoltem com ho explicava aquest matí el Lluïsmi Pérez.
2: Ja diem, onada de calor és aquell llindar afegit al segon element des de la persistència de 3 dies com a mínima. Quan no s'hi arriba a aquestes temperatures tan persistents, doncs estaríem parlant del que es diu un pic de calor. De fet, nosaltres podem arribar a tenir fins i tot un rècord de temperatura. Imaginem que Rubí s'arribi en un moment donat als 50 graus. Si aquests 50 graus es donen un dia i el dia següent n'hi ha 33 de graus, no parlaríem d'onada de calor, parlaríem d'un flash de calor, lògicament, brutal, de 50 graus, però clar, com no dura 3 dies, no parlaríem d'onada de calor.
0: Aquesta nova onada arriba poc després de l'anterior, però lluny de ser una excepció. Els experts com el Lluïsmi Pérez alerten que episodis com aquest són cada vegada més habituals. Des de fa aproximadament uns 10 anys, la freqüència i la intensitat de la calor han augmentat, fins al punt que els estius actuals ja responen a una nova normalitat climàtica, amb períodes de calor més llargs i recurrents. Les causes d'aquesta situació són múltiples: d'una banda, la proximitat amb el nord d'Àfrica, que facilita l'arribada d'aire molt calent; a més, també la mateixa península ibèrica actua com un fort durant l'estiu, i encara ha parlat d'un tercer element a Lluïsmi Pérez aquest matí.
2: Penseu que quan l'aire és tan calent es formen anticiclons, i dins dels anticiclons, com el que tenim a hores d'ara, tot l'aire que hi ha a l'atmosfera, imagina els 6, 8, 10 quilòmetres d'altura, o tot l'aire no, però la major part d'aquest aire, el que fa és caure, perquè pesa. I a l'hora de caure es va escalfant més. Per tant, ens fa com una mena de cuirassa. Ens provoca el que es diu la campana de calor, el domo de calor també se li diu, o la cúpula de calor.
0: El Lluïsmi Pérez ha recordat que, tot i que les onades de calor són un fenomen natural, el canvi climàtic n'està augmentant la freqüència, la durada i la intensitat. Per això insisteix en la necessitat d'adaptar-se a aquesta nova realitat i extremar les precaucions, especialment en episodis com el que viu aquests dies Catalunya i, per tant, la nostra comarca i Rubí. I encara relacionat amb tot això que estem parlant, el Pla de Refugis Climàtics de Rubí 2026-2030 ja és en exposició pública després de l'aprovació inicial al ple de juny. Amb 53 espais interiors i exteriors, 14 línies de treball, el nou full de ruta vol preparar Rubí davant les temperatures extremes i assegurar que els veïns del nucli urbà tenen algun lloc on protegir-se de la calor a menys de 10 minuts caminant. Als equipaments municipals climatitzats es contempla la instal·lació de fonts, l'ampliació d'horaris al mes d'agost i la millora del confort tèrmic en equipaments infantils. En els espais exteriors i naturals es busca incrementar l'ombra mitjançant la plantació d'arbrat i tendals, a més de potenciar la infraestructura verda amb espècies adaptades i amb sistemes de drenatge sostenible. Pel que fa a les actuacions més rellevants fins al 2030, destaca la transformació dels patis escolars en refugis climàtics naturalitzats o la millora que comportarà en aquest sentit les obres de remodelació de la plaça Pearson. Andrés Medrano és el regidor de Sostenibilitat i Medi.
3: És terrible l'estiu que estem vivint i probablement els estius que ens tocarà viure en el futur, malauradament. Per tant, crec que no cal abundar la necessitat de tenir un pla de refugis climàtics. Ara mateix la xarxa que tenim és insuficient quantitativa.

0: quantitativa i qualitativament. Per tant, és imprescindible marcar-nos un propòsit per ordenar i accelerar les actuacions que ens permetin tenir una xarxa realment funcional i suficient per les necessitats de la població.
1: El document es va aprovar al ple de juny per majoria absoluta que donen els vots de l'equip de govern, és a dir, del PSC i en Comú Podem Rubí, més els dos regidors del Partit Popular. La resta de grups es van abstenir. Marina Dolcet de la UP citava com un dels arguments la poca concreció del pla a l'hora de concretar els horaris d'obertura dels refugis climàtics interns, és a dir, dels equipaments municipals.
2: Unes fitxes que li falta als horaris i dies d'obertura dels equipaments, per exemple. Pot passar com fa un any, no?, que ens hem fet virals a les xarxes perquè la teniu constada com a refugi climàtic i no estava obert, per exemple. Llavors, a les pròpies fitxes que s'acaben d'entregar ja no hi ha els horaris establerts, llavors és de mínims que hi hagi això.
1: Des del govern es va respondre que són horaris que es van canviant i adaptant segons la situació i que, per tant, no es poden concretar a la versió escrita del pla, un argument, però, que no va convèncer l'oposició. Des d'Esquerra, la regidora Sandra Casas va afegir que el document no s'havia treballat amb l'oposició i va plantejar un dubte recurrent sobre el que hauria de ser el gran refugi climàtic de Rubí, però que no està en aquest llistat.
3: Des d'Esquerra creiem que Rubí hauria d'estudiar seriosament l'obertura de la piscina municipal com a espai de refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I no estem parlant de cap invent. Municipis propers com Sant Cugat han incorporat piscines públiques a la seva xarxa de refugis climàtics. Altres municipis com Esparreguera també han anunciat la piscina municipal d'estiu com a refugi climàtic. Per tant, la pregunta és evident. Per què Rubí no ho estudia?
1: Una pregunta a la qual contestava així el regidor de Sostenibilitat.
0: Això s'ha de reconèixer. O sigui, la ciutat de Rubí no té la piscina d'estiu que mereix i necessita, amb prou espai per acollir una part. I la piscina municipal que tenim actualment seria responsable en un moment donat dir que s'obre com a refugi climàtic de manera gratuïta. Tindríem segurament una situació d'inseguretat i de límit d'aforament. I, per tant, no l'estem posant com un refugi climàtic. El que hem d'intentar pal·liar això, doncs, és amb la instal·lació de jocs d'aigua i altres punts.
1: El Pla de Refugis Climàtics 2026-2030 està aquests dies en exposició pública i s'hi podran presentar al·legacions fins al dia 7 d'agost. I a partir de demà, la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí acull la nova campanya del Banc de Sang i Teixits, que porta per títol "Aquest estiu som fans de donar-ho tot". La necessitat de rebre donacions de sang i de plasma augmenta durant els mesos de juliol i agost, doncs pels canvis d'hàbits, per les vacances i per aquestes onades de calor. Les donacions es redueixen un 20% durant aquest període i per això és important fomentar aquesta campanya i mantenir l'autosuficiència a les reserves. Ens ho ha explicat aquest matí a Rubí al dia la portaveu del Banc de Sang i Teixits, Gala Cortel.
4: Cada dia necessitem d'aquestes 1.000 donacions que ens fan falta. Entre aquests dos mesos, juliol i agost, necessitem d'aquestes 40.000 donacions. Estem en un període on les reserves de sang són bones, però no volem baixar la guàrdia en cap moment. Bueno, la sang no es fabrica, sempre ho recordem, i a més té una caducitat. I per això és important fer-ho cada dia.
1: Des del Banc de Sang i Teixits també han detectat la necessitat d'augmentar les donacions de plasma de vital importància per a pacients que tenen malalties que malmeten el sistema immunitari. A diferència de la donació de sang, la de plasma es fa a través d'unes màquines especials i té una durada una mica més llarga, d'uns 45 minuts. Tot i així, la recuperació és molt més ràpida i per això es pot donar plasma de forma molt més seguida, cada 15 dies i 24 cops l'any. Cortell insisteix en la necessitat de ser solidaris per ajudar aquests malalts que necessiten les donacions directes per sobreviure.
4: Hem vist que està augmentant aquesta necessitat del plasma. Més de 3.000 pacients necessiten d'uns components que hi ha en aquest plasma, d'uns hemoderivats, i que són superimportants i són vitals. Per ells són un medicament directe per sobreviure a moltes malalties que tenen a veure amb el sistema immunitari i amb les defenses. Quan dones sang hi ha una part petita d'aquest plasma, però no en tenim suficient per elaborar aquests hemoderivats i necessitem de les donacions de plasma directa.
1: Per poder donar sang i plasma s'ha de ser major d'edat, tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, no estar en dejú i tenir un bon estat de salut. També revisa si s'ha viatjat recentment a països amb risc de malalties transmissibles. Tot i així, des del Banc de Sang i Teixits conviden a la ciutadania a acostar-se als punts de donació per resoldre tots els dubtes que es tinguin. És important reservar hora, sobretot per donar plasma, però tota persona que vulgui donar sang també ho podrà fer sense sense cita prèvia. El punt de donació de sang és la Biblioteca Mestre Martí Tauler i estarà disponible demà mateix, demà dimecres, i també dimecres 22 de juliol, de 9:45 a.m. a 2:45 p.m. i de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. També hi haurà 4 dies disponibles durant el mes d'agost, tant en horari de tarda com també en horari de matí.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, avui és dimarts, és dia 7 de juliol i tornarem a parlar de l'onada de calor perquè, segons indica les previsions, demà serà el pitjor dia a la nostra ciutat de calor extrema. El Servei Meteorològic de Catalunya ha pujat el grau màxim de perill a la nostra ciutat per altes temperatures, és a dir, un 6 sobre 6 de cara a la jornada de demà. El Pla de Refugis Climàtics de Rubí 2026-2030, aprovat al darrer ple municipal, contempla 14 línies de treball i 24 actuacions per tal de preparar Rubí, precisament, davant les onades de calor, com la d'aquesta setmana. I la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí acull la nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Aquest estiu són fans de donar-ho tot. Demà hi ha jornada de donació de sang que repetirà el dia 22 d'aquest mes de juliol. I pel que fa al temps, doncs calor, calor i més calor. Ens explica la previsió el Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ho acabem d'escoltar. Rubí assolirà demà a la tarda el grau màxim de perill per altes temperatures, un 6 sobre 6, segons l'última revisió de l'onada de calor feta pel Servei Meteorològic de Catalunya. Ahir, per exemple, a la 1 de la tarda, la ciutat ja va assolir els 37,2 graus, el segon registre més alt enguany del termòmetre a la ciutat. El passat 22 de juny es va arribar als 37,6. Però s'espera que el mercuri s'enfili encara més avui i demà. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que demà s'assolirà el nivell de perill molt alt en zones de Ponent i de l'interior de l'Ebre, i també s'arribarà al pic amb un avís vermell a tot el país, excepte al Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i un sector de la Catalunya central, amb temperatures per sobre dels 40 graus en diversos punts. Els vallesos, així com el Maresme i el barcelonès, també es troben en aquesta franja. I a més, sembla que aquesta situació no millorarà gaire a partir de dijous. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
3: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
1: Des de Protecció Civil també han informat que s'han ampliat els municipis en risc extrem d'incendi, un total de 45 de 9 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, on es prohibeix l'accés al medi natural. Avui, aquí a Rubí i a tota la comarca del Vallès Occidental, ens trobem a nivell 3 i per ara, no, per tant, aquests municipis no queden afectats per aquestes restriccions. Cal recordar, però, que l'accés al medi natural ja estava restringit a la nostra zona per la crisi sanitària de la pesta porcina. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que estem en dies complicats per la simultaneïtat d'incendis, com el de les Gavarres, Ribera Salada, el Rialb o l'Anoia, entre d'altres, i aquí al costat ha setmanat el Vallès.
4: Pel que fa als incendis forestals, ens mantenim amb emergència encara del Pla Enfocat. Tenim aquesta simultaneïtat també d'incendis, que també és un perill i també hem de tenir-ho en compte i hem d'estar amatents.
1: Des de Protecció Civil també recorden que per protegir-se de la calor intensa els principals consells són els següents: mantenir la nostra casa fresca, hidratació constant, refrescar el cos sovint amb dutxes o bé amb tovalloles mullades, fer servir protecció solar al carrer o limitar l'activitat a l'exterior. Com dèiem, Catalunya afronta aquests dies aquesta segona onada de calor d'aquest estiu, del que portem d'estiu, que es preveu, com ens explicava el Luismi Pérez, més intensa i persistent que la registrada fa només dues setmanes. setmanes. Les temperatures podrien superar els 40 graus i, de fet, aquest matí hem parlat amb ell, amb el meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez, del programa Rubí al dia, que considera que un episodi és una onada de calor quan es compleixin dos requisits: superar un llindar de temperatures molt elevades i que aquesta situació es mantingui almenys durant 3 dies consecutius. En municipis com Rubí, aquest llindar se situa al voltant dels 37,5 graus, que és el que passarà justament entre avui i demà. Escoltem com ho explicava aquest matí a Lluís Mi Pérez.
2: Ja diem, onada de calor és aquell llindar afegit al segon element des de la persistència de 3 dies com a mínima. Quan no s'hi arriba a aquestes temperatures tan persistents, doncs estaríem parlant del que es diu un pic de calor. De fet, nosaltres podem arribar a tenir fins i tot un rècord de temperatura. Imaginem que Rubí s'arribi en un moment donat als 50 graus. Si aquests 50 graus es donen un dia i el dia següent n'hi ha 33 de graus, no parlaríem d'onada de calor, parlaríem d'un flash de calor, lògicament, brutal de 50 graus, però clar, com no dura 3 dies, no parlaríem d'onada de calor.
1: Aquesta nova onada arriba poc després de l'anterior, però lluny de ser una excepció. Els experts com el Lluís Mi Pérez alerten que episodis com aquest són cada vegada més habituals. Des de fa aproximadament uns 10 anys, la freqüència i la intensitat de la calor han augmentat, fins al punt que els estius actuals ja responen a una nova normalitat climàtica, amb períodes de calor més llargs i recurrents. Les causes d'aquesta situació són múltiples: d'una banda, la proximitat amb el nord d'Àfrica, que facilita l'arribada d'aire molt calent; a més, també la mateixa península ibèrica actua com un fort durant l'estiu, i encara ha parlat d'un tercer element a Lluís Mi Pérez aquest matí.
2: Penseu que quan l'aire és tan calent es formen anticiclons, i dins dels anticiclons, com el que tenim a hores d'ara, tot l'aire que hi ha a l'atmosfera, imagina els 6, 8, 10 quilòmetres d'altura, o tot l'aire no, però la major part d'aquest aire, el que fa és caure, perquè pesa. I a l'hora de caure es va escalfant més. Per tant, ens fa com una mena de cuirassa. Ens provoca el que es diu la campana de calor, el domo de calor també se li diu, o la cúpula de calor.
1: A Lluís Mi Pérez ha recordat que, tot i que les onades de calor són un fenomen natural, el canvi climàtic n'està augmentant la freqüència, la durada i la intensitat. Per això insisteix en la necessitat d'adaptar-se a aquesta nova realitat i extremar les precaucions, especialment en episodis com el que viu aquests dies Catalunya i, per tant, la nostra comarca i Rubí. I encara relacionat amb tot això que estem parlant, el Pla de Refugis Climàtics de Rubí 2026-2030 ja és en exposició pública després de l'aprovació inicial al ple de juny. Amb 53 espais interiors i exteriors, 14 línies de treball, el nou full de ruta vol preparar Rubí davant les temperatures extremes i assegurar que els veïns del nucli urbà tenen algun lloc on protegir-se de la calor a menys de 10 minuts caminant. Als equipaments municipals climatitzats es contempla la instal·lació de fonts, l'ampliació d'horaris al mes d'agost i la millora del confort tèrmic en equipaments infantils. En els espais exteriors i naturals es busca incrementar l'ombra mitjançant la plantació d'arbrat i tendals, a més de potenciar la infraestructura verda amb espècies adaptades i amb sistemes de drenatge sostenible. Pel que fa a les actuacions més rellevants fins al 2030, destaca la transformació dels patis escolars en refugis climàtics naturalitzats o la millora que comportaran en aquest sentit les obres de remodelació de la plaça Pearson. Andrés Medrano és el regidor de Sostenibilitat i Medi.
0: És terrible l'estiu que estem vivint i probablement els estius que ens tocarà viure en el futur, malauradament. Per tant, crec que no cal abundar la necessitat de tenir un pla de refugis climàtics. Ara mateix la xarxa que tenim és insuficient, insuficient quantitativa i qualitativament. Per tant, és imprescindible marcar-nos un propòsit per ordenar i accelerar les actuacions que ens permetin tenir una xarxa realment funcional i suficient per les necessitats de la població.
1: El document es va aprovar al ple de juny per majoria absoluta, que donen els vots de l'equip de govern, és a dir, del PSC i en Comú Podem Rubí, més els dos regidors del Partit Popular. La resta de grups es van abstenir. Marina Dolcet, de la UP, citava com un dels arguments la poca concreció del pla a l'hora de concretar els horaris d'obertura dels refugis climàtics interns, és a dir, dels equipaments municipals.
5: Unes fitxes que li falta als horaris i dies d'obertura dels equipaments, per exemple. Pot passar com fa un any, no?, que ens vam fer virals a les xarxes perquè la teniu constava com a refugi climàtic i no estava obert, per exemple. Llavors, a les pròpies fitxes que s'acaben d'entregar ja no hi ha els horaris establerts, llavors és de mínims que hi hagi això.
1: Des del govern es va respondre que són horaris que es van canviant i adaptant segons la situació i que, per tant, no es poden concretar a la versió escrita del pla, un argument, però, que no va convèncer l'oposició. Des d'Esquerra, la regidora Sandra Casas va afegir que el document no s'havia treballat amb l'oposició i va plantejar un dubte recurrent sobre el que hauria de ser el gran refugi climàtic de Rubí, però que no està en aquest llistat.
6: Des d'Esquerra creiem que Rubí hauria d'estudiar seriosament l'obertura de la piscina municipal com a espai de refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I no estem parlant de cap invent. Municipis propers com Sant Cugat han incorporat piscines públiques a la seva xarxa de refugis climàtics. Altres municipis com Esparreguera també han anunciat la piscina municipal d'estiu com a refugi climàtic. Per tant, la pregunta és evident. Per què Rubí no ho estudia?
1: Una pregunta a la qual contestava així el regidor de Sostenibilitat.
0: Això s'ha de reconèixer. O sigui, la ciutat de Rubí no té la piscina d'estiu que mereix i necessita, amb prou espai per acollir una part. I la piscina municipal que tenim actualment seria responsable en un moment donat dir que s'obre com a refugi climàtic de manera gratuïta. Tindríem segurament una situació d'inseguretat i de límit d'aforament. I, per tant, no l'estem posant com un refugi climàtic. El que hem d'intentar pal·liar això doncs, és amb la instal·lació de jocs d'aigua i altres punts.
1: El Pla de Refugis Climàtics 2026-2030 està aquests dies en exposició pública i s'hi podran presentar al·legacions fins al dia 7 d'agost. I a partir de demà, la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí acull la nova campanya del Banc de Sang i Teixits, que porta per títol Aquest estiu som fans de donar-ho tot. La necessitat de rebre donacions de sang i de plasma augmenta durant els mesos de juliol i agost, doncs pels canvis d'hàbits, per les vacances i per aquestes onades de calor. Les donacions es redueixen un 20% durant aquest període i per això és important fomentar aquesta campanya i mantenir l'autosuficiència a les reserves. Ens ho ha explicat aquest matí a Rubí al dia, la portaveu del Banc de Sang i Teixits, Galà.
7: Cada dia necessitem d'aquestes 1.000 donacions que ens fan falta. Entre aquests dos mesos, juliol i agost, necessitem d'aquestes 40.000 donacions. Estem en un període on les reserves de sang són bones, però no volem baixar la guàrdia en cap moment. Bueno, la sang no es fabrica, sempre ho recordem, sempre ho recordem, i a més té una caducitat. I per això és important fer-ho cada dia.
1: Des del Banc de Sang i Teixits també han detectat la necessitat d'augmentar les donacions de plasma de vital importància per a pacients que tenen malalties que malmeten el sistema immunitari. A diferència de la donació de sang, la de plasma es fa a través d'unes màquines especials i té una durada una mica més llarga, d'uns 45 minuts. Tot i així, la recuperació és molt més ràpida i per això es pot donar plasma de forma molt més seguida, cada 15 dies i 24 cops l'any. Cortell insisteix en la necessitat de ser solidaris per ajudar aquests malalts que necessiten les donacions directes per sobreviure.
7: Hem vist que està augmentant aquesta necessitat del plasma. Més de 3.000 pacients necessiten d'uns components que hi ha en aquest plasma, d'uns hemoderivats, i que són superimportants i són vitals. Per ells són un medicament directe per sobreviure a moltes malalties que tenen a veure amb el sistema immunitari i amb les defenses. Quan dones sang hi ha una part petita d'aquest plasma, però no en tenim suficient per elaborar aquests hemoderivats i necessitem de les donacions de plasma directe.
1: Per poder donar sang i plasma s'ha de ser major d'edat, tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, no estar en dejú i tenir un bon estat de salut. També revisa si s'ha viatjat recentment a països amb risc de malalties transmissibles. Tot i així, des del Banc de Sang i Teixits conviden a la ciutadania a acostar-se als punts de donació per resoldre tots els dubtes que es tinguin. És important reservar hora, sobretot per donar plasma, però tota persona que vulgui donar sang també ho podrà fer sense cita prèvia. El punt de donació de sang és la Biblioteca Mestre Martí Tauler i estarà disponible demà mateix, demà dimecres, i també dimecres 22 de juliol, de 9:45 del matí a 2:45 de la tarda i de les 4 a les 8 del vespre. També hi haurà 4 dies disponibles durant el mes d'agost, tant en horari de tarda com també en horari de matí.

Pràcticament 2:15 de la tarda. Moment d'escoltar, com sempre, les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna el David García, com cada dia, amb la informació local. També a les 8 a l'informatiu vespre i, com sempre, a radiorubí.cat i també a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
5: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
5: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
5: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
6: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
5: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
7: El conjunt blanquiblau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sant Manat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
8: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sant Manat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sant Manat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
9: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
8: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
10: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
8: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
1: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
11: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
12: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
13: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
12: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
11: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
14: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
1: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
5: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
15: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem ara del tema.
5: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
16: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
1: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
18: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
17: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
5: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
2: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esboranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. L'esboranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
20: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
19: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
0: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
19: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
22: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
21: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
6: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
23: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
5: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
24: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
5: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
2: Notícies en xarxa.
1: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exhaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
4: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
3: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
5: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
5: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
9: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
7: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
10: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
25: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40, amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
10: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugurada.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubín. 17.000 tapes servides, més de 800 vots emesos pel jurat popular i un missatge alt i clar: a Rubí ens van les rutes gastronòmiques. La primavera de tapes ha baixat el taló amb una participació massiva i amb un gran protagonista, la gastronomia de Rubí. La ciutat confirma així l'èxit de dues cites imprescindibles per als amants de la cuina: la ruta de tapes del novembre, impulsada per l'Ajuntament, i aquesta primavera de tapes organitzada pel Gremi de Restauració i Hostaleria. Sigui que sigui l'organitzador, les respostes sempre és la mateixa: els rubinencs, les rubinenques surten al carrer per tastar, descobrir i gaudir de les propostes dels restauradors i restauradores locals. La Suxiteca s'ha endut tant el primer premi del jurat professional o especialitzat com el de la ciutadania, gràcies al seu sant de forall de salmó trufat. També han coincidit els veredictes del tercer lloc, que ha estat per l'artesana amb el seu salmorejo de remolatge chutney de mango i tàrtar de llagostins. En segona posició, el públic ha premiat el Leró Restaurant Veneçolà per la seva mini xapata de reini pipiada amb formatge de mà veneçolà, i el jurat especialitzat ha reconegut la creativitat i la tècnica del Dick Bom, la seva sinfonia d'estiu. La nova ruta, que tanca amb molt bones xifres, confirma allò que ja sabíem: Rubí té gust per les tapes. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a tancar, d'una vegada per totes, la primavera de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: De seguida ens hi posem a la Xirimella, no li agrada aquesta sintonia. Robert, no li agrada mai, i tu insisteixes a posar-la des dels fogons. Saludem el xef del programa, Blai Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, estem molt bé, estupendo.
0: Sí, valoració així ràpida de la primera, de la primavera d'etapes?
1: Home, jo suposo, no, suposo no, ha estat tot un èxit pensar pues, que s'ha superat els participants, inclús a la de novembre, i després parlar de 17.000 etapes no és poca cosa, déu-n'hi-do.
0: Així d'entrada, les xifres ens semblen excel·lents.
1: Jo penso que molt bé, molt bé, molt bé.
0: Allà hi ha la Xili, encara bon escoltant dia. Aquesta cançó que tant li agrada, Xirimella, bon dia. Membre de la tertúlia de xef, ja ho sabeu, també del jurat especialitzat. Contenta, Xili?
2: Sí, molt contenta. Han sigut uns resultats molt xulos i, a més, és que anaves pels dijous, que anàvem de fer de jurat i així, i veies tanta gent i els llocs tan... no sé, una sinfonia d'alegria, no?, diguéssim. No, no, molt bé, molt bé. Jo molt contenta.
0: Hem fet una festa major d'etapes.
2: Sí. Mm-hmm.
0: No?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I que aquella sensació, la ciutat tenia aquella sensació.
1: Que sí, que sí.
0: Ja s'acosta la festa major, ja s'acosta aquest moment.
1: Un inici de primavera fantàstic.
0: Fantàstic. Sí. Saludem els restauradors que avui ens acompanyen, que formen part alhora de la junta del gremi que organitzava aquesta ruta i alhora presenten o representen els guanyadors d'aquest concurs d'etapes. Cristian, de la Suchiteca. Noi, és que has arrasat, eh?
3: Ha estat bé, no?
0: Ha estat bé, no?
3: No, no, ha sortit molta gent. Ha sigut una ruta exitosa i per ser el primer cop que fèiem una ruta nosaltres i en un mes com aquest, el que esperem és que els pròxims anys això sigui una burrada.
0: Ja estem pensant en la de l'any que ve?
3: Clar. Però ja no només nosaltres a nivell de quina etapa farem, sinó a nivell de gremi, què volem fer perquè sigui encara més
0: gran, eh?
3: Sí.
0: Ai, madre mia.
3: Més gran i millor.
0: Espera, saludem al Pau Barceló de l'Artesana. Pau, què tal?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Content?
4: Molt content, la veritat. Sí, sí.
0: Aviam. Anem a posar-hi passos, anem a aprofundir una miqueta en aquesta valoració, perquè aquí tothom està molt content. Expliqueu-me, abans de parlar de les vostres etapes, què ha estat el més difícil a l'hora d'organitzar aquesta primavera d'etapes? Pues... Ara es miren amb aquella cara, si no es veieu, ens hauríeu de veure. Amb aquella cara d'aviam què podem dir d'aquí, Mariona, amb això ho ens estàs preguntant.
3: No. A veure, el més difícil ha sigut el començar des de zero i saber què havíem de fer cadascú, qui ens podia ajudar a tirar endavant tot això i treure temps del dia a dia nostre, que ja és complicat, per tirar endavant això. O sigui que el complicat ha sigut fer-ho. Ara ja està fet. Ara ja sabem que l'any vinent ja sabem com es fa.
0: Clar, de portes endins, quan feu l'escandall, mireu què ha funcionat bé, què ha funcionat malament. Què diríeu que us plantegeu millorar de cara a la temporada que ve, de cara a la propera ruta?
1: Es tornen a mirar, és bé?
0: Sí. Es tornen a mirar, sí. Tenen una cara...
4: És que realment encara no ens hem juntat així com a junta, com per fer valoració del que ha sigut la ruta. Tot i que estem molt contents, segur que hi ha un cor a millorar, s'hauria de parlar també una miqueta amb el resto de restaurador, a veure com els ha anat, coses que ells des de fora veuen que poden millorar o que no.
0: Cristian, tu esperaves que el teu Sandokan aquest, que jo no he dit mai bé en tot el mes de maig, funcionaria també?
3: A nivell de vendes sí que m'ho esperava, perquè és la mitja que normalment fem quan fem una ruta d'etapes.
0: Més o menys quan has fet?
3: Una mitja de 400 i pico per servei.
0: Per dijous.
3: Sí, dijous. I l'últim van ser 500 i alguna cosa. O sigui, moltes en 3 hores són moltes tapes.
1: Sí, sí.
3: Però sí que estem a la mitja, sí que m'esperava això. Tenia una miqueta de neguit de dir, a veure què és la primera, que la gent li arribi, que el poble sàpiga que estem fent això, perquè hi hagi moviment. I en respon superbé.
4: Sí.
3: O sigui, la gent, el poble estava ple de gent...
1: I des del primer dia.
3: Sí. Sí, sí.
1: Sí, sí. Nosaltres que anàvem de jurat, el primer dia veiem aquella quantitat de gent ja fent cua segons quins llocs, que em diuen, bueno, l'èxit està assegurat, si el primer dia és així, el segon, tercer i quart, que serà...

0: gastronòmic, que tinguem això, que oferim alguna cosa més que les tapes clàssiques. Això, ara ja tot el passat, veient una mica la resposta de la ciutadania, ho heu aconseguit, heu aconseguit el nivell gastronòmic que buscàveu?
1: En molts casos sí, en altres potser ens hem quedat encara per arribar, però és una, potser és una de les coses que per la següent ruta de tapes tindrem més en compte per fer-la una miqueta més fort.
0: Bueno, jo què us diria, que davant de propostes brutalment honestes que funcionen, escolta'm, no cal que tot sigui aquí el salmorejo amb xutni de no sé què.
1: No.
0: O què?
1: El que sí que es busca és que sigui una elaboració pròpia. Això sí.
0: Això sí.
1: Ens hem d'anar de quintes games, de...
2: I algú que representi, no?, cada local, no? Que puguis anar un dia i trobar-t'ho, allò que has tingut a l'etapa.
0: Clar, el Bar Ferrocarril, per exemple, se m'acut, així sí. Ràpid. El Bar Ferrocarril proposava una bruixeta de carn a la brasa amb una torrada i allioli. I estava brutalment bo.
2: Exacte.
3: Era senzill, però és el que fan ells.
0: Sí, evidentment no votaves una creativitat o no votaves allò
3: però el sabor...
0: Votar, però aquella carn estava ben bona, estava ben feta, no estava resseca, tenia gust a fumat, la llioli no era xoví, no?
3: No, quan
0: el veus dius, serà la llioli del Mortero, això.
1: I aquest és l'objectiu, no ha de ser una cosa que sigui molt...
3: Complicada no cal, és que sigui teva, feta, i no sé, que no sigui una cosa afegida i ja està. Que hagi una elaboració, que es vegi una mica la feina del restaurant.
1: Exacte.
3: Una miqueta, això.
0: Bueno, insisteixo, el Bar Ferrocarril fa això. O sigui, sí. La seva carta és això. És posar carn allà, marinar-la i
3: ja està.
0: I ens va semblar boníssim. A banda que sents l'olor brasa des de la meitat de la Rambla del Ferrocarril. Sí.
3: Ja ens estem acostant.
0: Que ja ho estic notant, no?
2: Sí, bueno, sí. I també buscar que no es repeteixin moltes tapes, no? Bueno, que hi hagin molts restaurants, que hi hagin 4 o 5 hamburgueses, no? Que hi hagin... coses repetides.
3: Home, això es va aconseguir.
2: Per això, que això ho hem fet, ho hem intentat.
3: Havia un parell de canelons o així, però eren diferents, totalment diferents.
4: Exacte, sí.
3: Vull dir que també pot ser el mateix, però elaborat diferent.
2: Sí.
0: Què creus que ha connectat també del Sandor Freud? Que t'ho he preguntat abans i t'has ido por la tangente, Cristian.
1: Que ha connectat... No ho sé.
0: Hombre, algo habrás hecho bien.
1: Sí, a veure, el producte és bo, però això ja ho sabem.
0: O sigui, sí, correcte.
1: Partim de la base que el producte que nosaltres oferim és bo, i ho tenim molt clar. I potser el nostre èxit és més al nivell operatiu de ser capaços de, en 3 hores, servir aquesta borrada de tapes, que la gent, encara que hi hagi moltíssima cua, com a molt, esperaven 10 minuts i tenien la seva tapa, que no l'altre. No sé... I la tapa és sota gallo rei, o sigui, però sí que estava elaborada, tenia cosetes i ja estava bona. I a gent que ha vingut, doncs estadísticament, doncs tens més votacions.
0: Bueno, però la gent que et votava havia d'haver fet 5 segells abans.
1: Sí.
0: No,
1: i gent que repetia,
0: tu,
1: que jo estava allà, ja he estat alguna tarda per allà, i gent que feia una tapa i donava la volta i agafava una tapa.
0: Clarament, el sistema de votació per segells, físic i amb urna us sembla que funciona molt millor que el sistema online o telemàtic que fan servir el novembre, sí?
2: Jo crec que sí. Sí.
0: Va, desenvolupem una mica això.
3: Home, telemàticament és que no et demana res. Tu estàs allà i votes. En canvi, aquí ja et demana que hagis provat 5 tapes. Ja és que et posis una miqueta en el conjunt de la ruta.
2: És el joc, no?
3: És el joc.
2: De assajejar a cada lloc, de poder ficar, que hi hagi uns premis després...
1: Exacte, no tindria sentit sense els premis. És una manera de... Tu vas a 5 puestos, et posen el segell i t'estan obligant a fer el segell perquè quan tu posis la votació, després... participes en premis que els restauradors estan donant.
4: I després molt més fàcil, un tros de paper i un polígrafo, i ja s'ha acabat. No cal obrir l'app, anar al lloc, ara això falla, que aquí, que allà...
0: No, bé, obrir l'app tampoc és difícil.
4: No, però un tros de paper...
2: Però jo crec que a la gent li costa més.
4: Molt més ràpid, jo penso, Jo penso. Jo si fos pel telèfon, igual li votaria.
0: No, home, no. Nosaltres vam votar a mà. Nosaltres vam votar a mà. Nosaltres vam votar a mà.
4: I si l'any que ve hem de ser jurat, que sigui a mà,
0: Amà.
2: Sí.
0: Vols dir que hi hem de tornar?
4: Jo dic si som jurats. No sé. Home, feina n'hem tingut i n'hem fet,
0: No, feina n'hem tingut i n'hem fet, sí.
3: Home, 10 tapes

0: cada dijous ha sigut...
1: Guapo, bueno, ha sigut dur.
0: Les últimes... Clar, havia una miqueta de problema que... No. És que els restaurants, que potser era la primera vegada, no ho tenien a mà com vosaltres, que ja heu fet altres tapes, altres rutes. Llavors, què passa? Que aquests, que és la primera vegada, aquesta velocitat de fer-les o de tindre-ho preparat, no hi era. I ens havíem d'esperar. En quants llocs ens havíem d'esperar molta estona?
1: Sí,
0: acostumava a ser els primerencs.
1: Sí.
2: Però això aprendran també i és...
0: No, però això, mica en mica, a la que vagin entrant i tot això,
3: Jo porto 9 o 10 anys fent tapes i és el primer any que surto. Per què? Perquè he trobat una tapa molt fàcil d'emplatar.
0: Fàcil emplatar i també que si més o menys ho tens preparat...
3: Exacte, no,
0: ja això, està. Això, si no, la si la fas des d'un principi cada vegada, malament a raig, s'hauran d'esperar molt.
3: Però l'any passat, per exemple, feia un entrepà de cansalada i no em podia moure de la cuina.
4: Clar.
3: En aquest cas, sent dues persones a la cuina, una sola persona podia fer tot el servei de la...
4: Sobres.
1: De la tapa.
0: De la tapa i d'allò. I al ser la primavera també no cal que estigui la gent a dins del restaurant.
3: Això, el que deia la Mariona de les terrasses.
0: Que poden anar a les terrasses i no hi ha cap problema. Nosaltres vam acabar un dia al banc, no? Amb un banc.
4: I bé que s'estava ben tranquils.
3: I fresquet.
2: És que dieu de terrasses, però per exemple... L'objectiu també és agafar una etapa i anar caminant fins al següent puesto que tens a la ruta. O sigui, hi vas pel poble, caminant, prenent un refresc, una cervesa, no sé què, i fins a l'altre puesto.
1: Clar, això clarament les vostres dues tapes ho permetien tranquil·lament. Nosaltres, perquè el jurat no podia més de caminar i seia, eh? Però si haguéssim volgut, permetia... que la tapa fos ongoing, que poguessis anar fins a un altre lloc.
0: Sí.
1: No totes les tapes ho permetien, això. Això també, a l'hora de la presentació també es valora això, no es valora només estètica, valora també una mica...
0: No, diverses coses.
1: No?
0: Sí.
1: Sí? Ho hem fet bé? El jurat ho va fer bé?
3: Jo crec que molt
1: bé. Bueno, tu no val, perquè vosaltres dos heu guanyat. Quina
2: pregunta.
1: Què heu de dir, no? En tot cas, què us ha fet més il·lusió? El premi del jurat o el de la ciutadania? Aquesta és bona. Espera, que els hi deixo un rato de pensar.
2: Jo personalment, la ciutadania.
1: Vaja, sí, no es podia saber.
2: Les dues, però òbviament per volum de persones que han passat, que han tastat, que han votat i de més, estadísticament, diu molt.
0: Home, jo crec que tant un com l'altre, no?
3: Sí.
0: Perquè també els professionals et valoren, també.
2: Sí.
0: I aquesta vegada han coincidit bastant.
4: Exacte. El millor és això, la coincidència dels dos jurats, no? Sí.
1: Clar, a mi és el que em va semblar més acurat, que coincidíssim en el primer i com a mínim en el tercer. I també veig molt clar per què no coincidim en el segon.
3: Exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Perquè les tapes, claríssimament, les seves eren les millors. El jurat va valorar molt la tècnica del Dic Bo, que potser no era una tapa per tots els públics, era una tapa que no es podia fer a nit... o que no podia fer a nit perquè ell va tancar, no? Que estava una mica fora de la ruta aquesta de sortir a festa major, havies d'anar expressament, l'havies de tastar, però en canvi tècnicament i de gust era impecable. Hagués pogut anar cada dijous, jo buscava bombons.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
4: Aquests quatre bombons.
1: És que era espectacular.
3: I veies molta gent al carrer, no?, amb la busseta del Dic Bo.
1: Exacte.
3: Suposo que vas a buscar la d'això i tu menja a la casa, tranquil·lament.
1: Tranquil·lament. És un altre rotllo, la proposta que feia.
3: Exacte.
1: No? I, en canvi, el Laró... Clar, el Laró és que va posar que no quedaven tapes tres dels quatre dijous. És lògic que molta gent... també els votés a ells, perquè hi va anar moltíssima
0: gent. A mi l'únic que una miqueta, si te'n recordes, Mariona, que vam fer la ruta exterior el segon dia o el tercer... Clar, allà no tothom arriba.
3: Clar.
0: I clar, potser no han tingut tots els vots que haurien de pogut tindre perquè no hi anava la gent. Perquè hi ha un parell de llocs que era...
4: Perifèria
0: entre cometes, que pots anar perfectament caminant.
4: Però fantàstic per ells. per però... voler participar, sí, per voler ser-hi.
0: I eren molt bons.
3: Perquè la dificultat que és, oi?
4: Sí, sí, sí.
0: I eren molt bons.
4: És per valorar sí. També això, no?
3: El i potser una de les coses a millorar, no?, que dèiem abans, no?, de com poder arribar, no?, fer arribar la gent en aquests jocs. Mm.
1: Clar, jo us demanaria, de cara a la propera ruta, si compteu amb aquesta humil presentadora pel jurat.
3: I tant.
2: No dubtis.
0: Ja està contenta.
1: No, potser hagués anat bé una votació final de quines són les tres primeres tapes, les tres millors tapes, sí, que t'han agradat, que és una cosa que ha dit la Txili. Perquè al fer-ho en quatre setmanes diferents, tu no votes igual la primera setmana
0: la
1: que
0: primera
1: l'última.
0: Que l'última. Totalment. Això ho vam comentar diferent. Nosaltres.
1: I la primera setmana vam començar com molt forts, com molt estrictes, com, sí, molt, no, com molt més, sí, exigents.
0: I després
1: i
0: ja
1: no última, tant. I l'última, depèn de què t'havies deixat, deies, ai, va, ja està.
4: Bueno, són coses a millorar. No? Sí. A millorar, sí, per les bases de l'any que ve.
3: Sí, i tant. Sí.
4: És la primera.
3: És la primera.
1: I que la teva referència és que has votat la primera vegada. Llavors, si dius, ara m'ho invento. Si li he posat un 8 al Pau, ara aquest que li poso? Ara no li puc posar un 8. O no li puc posar un 9. O sigui, tu ets conscient de quina és la votació que has fet la setmana passada o l'anterior i votes una mica en funció d'això.
0: Sí.
1: Doncs potser al final fer un primer, segon i tercer més en global hagués anat...
0: Sí, en lloc de fer-ho per estadística o per com teníem totes les votacions, no donar al jurat, no donar el que pensem fins al final. Que ja tenim nosaltres les nostres votacions i cada un que doni el que creu.
1: Bueno, ho poden estructurar com un mig punt més si surts a la valoració. Sí. No sé, això a vosaltres hi ha moltes maneres de donar-hi volta.
2: El tema de votacions del jurat, jo ho veig superbé. El tema, al final sou... I hauràs de dir què m'ha agradat més. I esperar-te fins al final té tot el sentit perquè ho has tastat tot i tens el mateix criteri. Mm-hmm.
0: Sí. Al final tens el criteri d'analitzar-ho tot junt.
2: Exacte.
0: Que, clar, el que has votat a la primera setmana a l'última és totalment diferent.
2: Sí, sí,
0: sí.
1: Votàvem presentació, relació qualitat-preu, gust, creativitat, dificultat i servei. Hem rigut molt.
0: Sí.
4: No.
1: Hem rigut molt.
0: Ens ho hem passat bé.
1: Llavors, Txili, el vídeo ha fet... El Blai ha fet un vídeo de tomes falses.
0: No,
1: sí,
0: no.
3: Oi. Aquesta és bona.
1: Sí.
0: En sèrio?
1: Hi ha algun embarbussament? Hi ha algú que salta?
0: Ah.
1: Hi ha algú que riu molt? Hi ha un idili, també, provant el Sando Furai, una mossegada del tigre, també. Robert, ho tenim, això? Sí? Mirem-ho?
0: Que dolents, això no val, eh?
1: Mirem i després ho comentem.
3: Vinga, cap aquí.
1: Va, endavant.
5: És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrena aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4,5 € cadascuna. I procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 etapes.
0: Tu, el nom de l'etapa.
5: Ja està gravant. Bé. Doncs anem ens han portat la canyeta.
0: I Oliver. I que no sé què dir.
5: Va, som a la plaça Anselm Clavé. Aquest és un lloc...
6: En Terrassa també tenemos algunas cositas así.
5: Està brava i pasta farcida, freixida i cruixent. Vinga.
7: Ja la faig així. I aquí...
0: Ara cap allà. Ara ell. Tira, va. Aquest no.
5: Escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el distinto qué haces?
6: Nada.
5: ¿Cómo que nada?
6: Ayúdame.
5: D'aquests que la gent gran i petita. I mentre els nens salten, els pares van al tinglado. Ha passat l'Equador d'aquesta segona nit, d'aquest volumen, d'aquest... Veus com es va donar?
0: Això,
5: es comença...

0: amb un bar. Sí, ara vinc. Mira quina ventolera, ué. Ué. Tenim com a tapa això d'aquí.
1: Superaconseguit, hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que esperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.

0: Dale.
1: Us heu passat bé, eh?
2: Molt.
3: Sí, ens ho hem passat molt bé.
2: Molt. Ens ho hem passat molt bé. Ens ho hem passat molt bé. I part de la gràcia de s'ho passem molt bé és que hi havia aquests dos individus aquí, el Rai i la Xili, que jo no sabia que la Xili era tan extremadament divertida i que m'anava tant...
0: Cap allà!
2: Aquest clip que heu vist era l'Alfred qui conduïa, eh, pobre? I que anava... Aquí, mira! Meva.
3: I ells al darrere.
2: Grava. Hem descobert llocs, també, que potser no haguéssim anat si no haguéssim anat per la primavera de tapes. El Taco del Taco en Madre, per exemple, ens ha sorprendre molt, que aquí surt l'embarbussament aquest, perquè això és culpa de la cervesa, els patrocinadors. Que la segona... I jo crec que la ciutadania també li ha passat una mica això que ens ha passat a nosaltres, no? De fet, aquest era un dels objectius de l'etapa. Us ha vingut gent que no coneixeu, a vosaltres?
1: Sí. Sí, a mi, a nosaltres passa cada any. O gent que ve poc, a lo millor, que no et sona tant. O...
2: Gent que ve poc.
1: Sí. Bueno, vull dir, igual ha vingut fa temps o...
2: I que aquell dijous sí, exacte. Eh? Sí? Tu també?
4: Sí, l'objectiu de l'etapa és que si no et coneixen, que et coneguin, i si et tenia una miqueta oblidat, que et recordin.
0: Que et recordin.
2: No?
0: Està molt bé.
3: Home, és l'objectiu, és l'important.
4: No és vendre, és que realment no és un tema econòmic, és un tema de... Escolteu, que estem aquí.
2: Clar, econòmicament vosaltres us en sortiu amb això de la ruta d'etapes?
1: El benefici molt poc, sí, de cada etapa.
4: A 4 hores i mig, si fas una cosa ben parida amb la beguda i tot, no sé què, si ja vas a qualsevol puesto i la beguda són gairebé 3 euros, has de posar personal de més. Bueno, hi ha una història darrere que potser la gent es pensa que és per guanyar molts calés i no, això és purament perquè la gent et vegi i fer una miqueta de publicitat.
2: I tot i així hi ha gent que encara diu que 4 euros i mig
1: que
2: és car.
4: Sí. Però amb això no podem fer res.
1: Bueno.
2: I mira que es van ajustar, perquè és exactament el mateix preu que el novembre.
1: Exacte.
2: Que el novembre anterior feia això, 4 o 5 mesos, i van fer el mateix.
0: És molt correcte,
1: sí.
2: I hi havia tapes de ració.
3: Sí, hi havia tapes molt grans. Bueno, hi havia tapes que nosaltres no ens fèiem una cada un, sinó en partíem una. Vull dir que
0: sí,
3: estaven bé.
0: 10 per cap, cuidado.
1: Sí.
0: No. Avui no estaríem aquí.
3: No. Fèiem una, dues, pels tres.
1: Per tres.
3: Perquè, si no, no...
2: A molts poc llocs en vam fer tres.
3: Sí.
2: Amb ells dos, sí.
3: Sí.
2: Ja us ho dic. Però és que, clar, també veníem amb les nostres fílies i fòbies, això.
3: I també depèn si era petitona, aleshores fas un cas un, perquè si no ja no tastes.
2: I si és el final, no? Recordo que vam fer Sushiteca, era l'última cosa que fèiem.
1: Ja per rematar-ho,
2: sí.
1: No?
2: I ja ens dèiem, bueno, hi ha espai? Sí, hi ha espai, vinga, vam.
1: Vinga, folli.
2: No? Pues la primera, l'any que vam fer, el dijous que vam començar, el Distinto, que tenien aquell canaló meravellós, sí, però que era així, i vam demanar un cadun.
3: No el vam demanar, portar. No ens va donar temps a dir-los.
2: Ah,
3: porta.
2: Bueno, perquè la Mari va dir, vinga, vamos.
3: Sí, ens va portar un a cadun. I quan vam veure allò vam dir...
0: Ja vam sopar. Vam sopar. I quedaven 9.
1: Mare de Déu.
2: Aquesta senyora que no feia res, que és la mare de la...
0: Sí.
3: Ui, sí.
2: Ahí ja està, eh? Senyors, moltes gràcies per haver vingut a tancar la primavera d'etapes. Avui el primer, segon i postres. Ens ho hem passat molt bé amb aquesta ruta. Però ja no ens busqueu més fins l'any que ve.
4: Agrair-vos també tota la feina que heu fet, tot el temps que heu dedicat, i perquè sense vosaltres tampoc hauríem fet tot el que hem fet. Ni la gent ens hauria escoltat tant, ni ens... No, de debò. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut superimportant.
2: Hauríeu fet igual, però una mica pitjor.
0: Diguem d'una altra manera.
2: Què?
0: D'una altra manera, dona.
2: No.
3: Que no hagués arribat a tanta gent, potser, perquè també volíem veure.
2: És bonic això que ha dit el Robert, sempre em diu jo què faria sense tu, i sempre dic el mateix, però una mica pitjor. És veritat. Què faríem? Pues el mateix, però una mica pitjor del que ho estem fent ara. I ja està. Que ens hem enamorat de molts restaurants, és veritat. I hem descobert molts restaurants que espero que ens deixin també convidar-los al primer, segon i postres, i que no els teníem controlats, i que a partir també de la ruta hem descobert restaurants que ens agradarà que passin pel programa, oi, Blai?
1: Sí, està molt bé.
2: El Blai anava amb la llibreteta, anava demanant telèfons, anava demanant, i també hem fet molta feina per aquí. Sí? Doncs moltíssimes gràcies i ja ens direu que ens enredeu més de cara a la tardor, si és Venga. Que ens enredeu.
3: Hem de fer.
4: Sí.
3: Sí, sí.
2: Heu de fer, no?
3: No, ja...
1: Estamos en ello.
3: Experiències gastronòmiques, no?
2: No, sí, clar, comida, és lo vuestro. Sí, sí,
3: bueno, vale, però... Sí.
4: Tindrà notícies nostres.
3: Sí.
2: Molt, perfecte, així m'agrada. Gràcies, Cristian, aixafau. Xilit, vols quedar? Sí, no?
3: Sí.
2: Perquè ella ja forma part del programa. I posem un tema musical, perquè no se senti els cops dels auriculars damunt la taula. I acabarem avui amb seguretat alimentària.

0: Escoltàvem la proposta musical Hoguera, l'heu reconegut, eren Sergi Estella i l'Albert Solà, que ens cantaven Dos Voces, perquè són dos i cantaven Dos Voces. Digue'm, Festa Major, que toquen per Festa Major? Per Festa Major no, pel Random, no? Bueno, no és el mateix,
1: no és el
0: Random
1: mateix.
0: És el festival de música de Rubí, el Random, que coincideix amb Festa Major. Digue-li sombrero, digue-li barret, però sí, coincideix amb Festa Major. Va, anem amb la nostra experta de seguretat alimentària, la directora general de l'ITEC, la Cristina Garrido. Què tal, Cristina, com estàs?
2: Oh, molt bones, molt bé.
0: Ara feia dies que no et vèiem.
2: Ja feia dies, sí.
0: T'hem trobat a faltar.
2: Bueno.
0: Hem estat una mica liats, com has vist.
2: Molt liats. Molt divertits, també.
0: També.
2: Molt bé, molt bé. La pròxima m'heu de convidar.
0: També.
2: Sí, em graduem una altra cosa, també.
0: D'acord, sí. Són coses que per nosaltres són una mica juntes. Anar liats i anar divertits, no?
1: Generalment, sí. És que si no...
0: Perquè si no, què, la vida?
3: Podem afegir les puntuacions l'any que ve a l'aspecte sanitari.
1: Deixa-ho estar. Deixa-ho estar.
2: Que es posaran més nerviosos.
1: Sí, sí.
0: Què vols dir, que no ho trobaríem tot net?
1: Sí, home, sí, i tant.
0: Doncs ja està.
1: Clar.
0: Tot seria un 10, per això dius que
1: sí,
0: no cal que ho posem.
1: Per això, no cal.
0: No caldria.
1: No.
0: No?
1: No.
0: Val. Avui la...
3: No,
0: és que us obriré un canal de YouTube, vosaltres. Guai, no. La Cristina ens va parlar avui d'alertes sanitàries. Sí?
2: Correcte. Bueno, això em vau convidar per parlar d'això.
0: Sí, perquè va sortir aquest tema tangencialment en una secció de les que vas parlar i vaig dir, en parlarem un altre dia. És una cosa que faig molt jo i després se m'oblida. Però aquesta no, se m'ha oblidat.
2: Súper.
0: Cristina, perfecte. Què és una alerta d'aquestes sanitàries?
2: Doncs mira, quan em vas dir de preparar el programa, vaig estar pensant molt com fer-ho fàcil per digerir tot el rotllo tècnic.
0: I perquè no ens espantem molt, no?
2: Sí, perquè saps què passa? Que a més em diuen que cada vegada que obro la boca i vinc aquí, la meitat de la gent ha de tirar les coses de la neviera. Per tant, al final dius, ostres, avui seré comedida.
0: Però podries que ho fem molt malament tot, eh?
2: No, que va, segur que no.
0: Però
2: és la por, que és molt, molt dolenta de vegades.
0: Reconec que jo tinc un cuballet petit des de que ho vas dir.
2: I uns fregalls magnífics,
0: sí,
2: segur.
0: Bueno, sí.
2: Dit això, una alerta alimentària vindria a ser com el...
0: Això,
2: una
0: notificació,
2: no alimentària.
0: Sí, exacte.
2: Alimentària és una notificació oficial conforme un aliment pot resultar perillós, d'acord? Vindria a ser, metafòricament, podria ser el detector de fums d'un sistema d'incendis, vale? Quan salta, abans que l'incendi sigui ja inassumible, oi? Doncs això vindria a ser en paral·lel amb els aliments, d'acord? Quan surt aquesta alerta, quan hi ha una cosa que s'ha de vigilar, que s'ha de parar, que s'ha de retirar, etc, etc. Això vindria a ser la definició.
0: Molt bé. I això qui ho emet?
2: Doncs, a part de quan ens enterem a nosaltres, sempre hi ha una alerta, allò, doncs, surt a les notícies i això és fatal. Però sí que és veritat que això ho gestiona des de... M'agrada veure com quatre cercles concèntrics. El més petitó és l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, gràcies, Robert, que és el que recull a la nostra regió, doncs, les alertes aquestes que puguin sorgir. Després, la següent anella per sobre seria l'ESANC amb la xarxa que es diu Estiri, que és la següent diapositiva que el Robert ens posarà, que aquesta recull les diferents alertes que puguin sortir amb les comunitats autònomes d'Espanya, d'acord? Què passa si traspassa fronteres, que és molt habitual? Surt una altra xarxa, que aquesta es diu RASF, que és un sistema ràpid de comunicació d'alertes sanitàries, alimentàries, de menjar i de pinsos. I finalment, si és a l'àmbit més global, està l'Infosan, que això ho controla la OMS, i la FAO, paral·lelament, per coses, qüestions molt més globals. Si us adoneu, per exemple, en aquesta, bueno, si entreu en aquestes webs que he ficat per aquí, veureu que moltes vegades les alertes que tenim a casa nostra poden iniciar-se a Bèlgica, o poden iniciar-se aquí i acabar a Bèlgica, o al revés. Vull dir que al final és com una mena de WhatsApp, vale, europeu, mundial, en el qual la rapidesa és superclau i surt una alerta aquí, a Catalunya, i en qüestió d'hores s'ha de poder distribuir per tota Espanya, per tota Europa, depèn quin és l'àmbit de distribució. I aquesta seria una miqueta qui emet les alarmes aquestes, les alertes, vale?
0: Clar, la ciutadania el que veu és això, les notícies,
2: el
0: fuet, sí. Lot 3424, no sé què, barra... Alerta.
2: Clar, penseu que, a més, aquestes alertes, dius, bueno, però com s'inicien, no? Perquè, al cap i la fi, per què surten? Recordeu que hi ha quatre perills crítics per fer una, per ser una, un, no sé, per fer un brot, per exemple, o una alerta, que poden ser contaminacions físiques, per restos de filaments o restos de, no sé què, de plàstic en un lloc on no hauria d'anar, qüestions químiques, metalls pesants, recordeu, per exemple, allò de l'òxid d'etilè que vam estar arrossegant fa 2 anys, que estava tot arreu, qüestions químiques, biològiques, microbiològiques i d'al·lèrgens. Per tant, aquestes quatre perills són els que fan aixecar aquestes alertes. Qui les detecta? Controls oficials, habitualment, les pròpies empreses, amb els seus autocontrols, cosa que direu, ostres, com és possible, no? Això s'autodelaten? Com és això? Bueno, no és això exactament, és senzillament complir amb la normativa. Si ells estan obligats a fer una sèrie d'anàlisis als seus aliments, si detecten alguna no conformitat, doncs han de poder notificar i aixecar aquesta alerta perquè es posi en marxa tot un sistema que està superrodat. Nosaltres només veiem la punta de l'iceberg, però hi ha sota d'això un sistema molt rodat. Hi ha la detecció. Hi ha la notificació amb aquests sistemes que us he comentat abans, de l'AXA, de la Siri, de l'Esan, d'acord? Després hi ha la retirada. S'ha de retirar dels canals de venda habituals. I a més, de forma ordenada. Aquí és molt important el tema de la traçabilitat, el tema dels lots, perquè d'arrel, gràcies a això, podem saber quin és l'àmbit de distribució, fins a on ha arribat, fins i tot a les botigues de casa nostra, d'acord? Per tant, aquesta és una informació supervital. Després de la retirada hi ha un seguiment. Una vegada pot sortir una alerta sanitària, per exemple, que tenim ara molt per sobre, que és un formatge fresc de vaca, amb listèria, que es va notificar a mitjans de mes a l'Aragó, em penso, i ara mateix no és un lot, són diverses marques, diversos lots, hi ha un seguiment, és a dir, paral·lelament que es van retirar es van fer investigacions de tipus de condicions de fabricació, de temperatures, de possibles lots afectats, si només són aquests o hi anem de més, si s'han fet marques blanques on s'han distribuït, per tant, amb aquest seguiment, aquesta alerta va creixent i paradoxalment la gent deu pensar, ostres, quin horror, no? Això és molt pitjor, que inicialment no. L'hem de veure com que hi ha un sistema de vigilància que funciona. El detector aquell de fums que us he dit inicialment està connectat i per tant allò funciona i hem de creure que això serveix doncs, perquè no fem mal a la gent de la forma que sigui, per al·lèrgens, per físics, per ofegaments, per una listèria, d'acord? Per tant, aquestes serien una mica els 5 passos de com finalitzar el tancament. Tot està retirat? Sí. El risc està controlat? Sí, perfecte. Llavors es tanca. Aquesta fase és molt important, no ben tant com la primera de comunicar, no?, a l'alerta, però es dona i si veieu i entreu per curiositat en aquestes, o poseu en el Google alertes sanitàries, entreu directament en aquestes webs, n'hi ha moltíssimes.
0: Clar, n'hi ha moltes.
2: Moltíssimes tot el rato, doncs perquè és... és normal, hi ha indústries que fabriquem de la millor manera possible, però el risc zero no existeix enlloc, ni a les grandíssimes multinacionals. Per tant, s'ha d'estar preparat i aquest sistema funciona força, força, força bé.
0: Clar, tu vas tranquil·la al súper, no, Cris?
2: I jo vaig tranquil·la al súper.
0: Ja està. Ja està, sí, ja tranquil·la al súper, jo també. Vaig
2: tranquil·la al súper, hem d'estar tranquils. Clar, em preguntaran, no? Em preguntaran, potser, i bueno, què hem de fer quan veiem això, no? O com hem de gestionar aquesta història? Jo sempre dic el mateix, a intentar, en primer lloc, buscar fonts oficials. Amb informació, veràs. Rotllo, lots. Aquests, marques, aquests, perquè pot ser que de la mateixa marca hi hagi lots diferents que no estiguin contaminats. Per tant, en aquest moment és identificar si tenim això o no a casa. D'acord? Informació sí, pànic no. Tenim allò. Avui, a diferència d'altres dies, no diré que ho llenceu. Avui, si teniu això i no està més a més encetat, doncs el millor, el més recomanable seria poder tornar-ho a la botiga per afavorir aquesta retirada que us he comentat abans,
0: ja,
2: perquè hi hagin aquests registres i perquè, a més, sovint abonen el que t'ha costat, d'acord? Per tant, aquesta seria una mica la recomanació de tot plegat. De fet, tornem-hi a dir, abans de que aquesta alerta és abans de que la situació ja sigui inassumible. No ha fet mal, no ha fet prou mal, o en tot cas, perquè alguna que altra vegada és veritat que la notificació pot venir perquè...
0: Perquè ha vist algun consumidor,
2: clar,
0: no?
2: Exacte. però no seria, potser és el que més ven, però no és el més habitual. Si entreuen aquí veureu que hi ha moltíssimes de frontera, de controls oficials, analítiques, per tant hem d'anar més tranquils. Quan veiem això hem d'anar més tranquils al súper.
0: Hem d'anar més tranquils al súper. Sí. I quina diferència entre una alerta alimentària i una alerta sanitària animal, que seria això...
2: Les
0: porcines, bueno, i les grips aviars i tot.
2: És que aquí fem una amanida, una barreja
0: perillosa. Bueno, perquè la ciutadania veu alerta i ja no veu res més. Veu alerta i veu pànic.
2: No, i a més a més tu et menges aquests animals.
0: Correcte.
2: Per tant, dius, ostres, al tanto.
0: Correcte.
2: Al tanto, però sí que és una cosa molt diferent. A més, els canals de vigilància són absolutament diferents, els controls, i els riscos cap a nosaltres, completament diferents. Recordeu que aquestes, per exemple, que hem dit, les últimes que hi havia, que vam comentar l'altra vegada que vaig venir, era la dermatosis nodular de les vedelles. Aquestes són vírics A3, els tres, grip aviar, grip porcina i la dermatosis són vírics, d'acord? El primer, no hi ha contagi cap al ser humà, d'acord? I el bistec, la llet, no entren en l'equació del perill, perquè és una qüestió, una malaltia, són totes tres... Són malalties dels animals, no tenen que veure amb el que mengem, amb la nostra nevera, d'acord? El que mengem a la nostra nevera, ben cuinat i avall. Això es fa per prevenció, perquè em diràs, escolta, mi tanta, si no és tan perillós, per què tanta prevenció i tanta... Home, especialment amb les grips, sabem que el virus és un campió mutant, el virus de la grip. Per tant, en alguns casos no s'han donat encara el salt entre espècies, o entre animals, però d'altres sí. Per tant, el que hem de preveure és tenir un pangolín d'os aquí. Llavors, la idea no és que ens ho mengem, la idea és que pugui representar finalment un perill per la salut humana, a nivell de tipus Covid, per exemple, d'acord? No volem extrapolar amb això, no? Però la idea seria... Se'ls treballa molt amb un concepte que es diu One Health, que és una salut, que és... la combinació de tres àmbits, la seguretat alimentària, la salut dels animals i la salut ambiental. Si aconseguim l'equilibri entre els tres, el que intentem o l'objectiu és que hi hagi una millora cap a evitar malalties i de forma, a més, sostenible, que això és el que ens costa encara bastant més.
0: Bastant més, eh?
2: Però hem de tenir molt clar que són àmbits diferents, d'acord? Que això és una cosa que a vegades doncs, costa una miqueta. I vull posar aquest punt de tranquil·litat, no? que torno a dir, el bistec, els ous, la gallina i la llet no forma part de l'equació de el que representaria un perill per nosaltres de seguretat alimentària. D'acord?
0: Ens hem quedat embobats escoltant.
1: Sí, sí, però per exemple, sí. Estàs dient tot això, però amb el bistec.
0: Ai.
1: No.
0: Sí, sí, sí.
1: La gent que el vol quasi cru.
2: Ui, sí.
1: Aleshores, aquí ja sí que hi ha un perill, no?
2: Sí.
1: Perquè has parlat de que si l'aliment està ben cuinat, ja està, no hi ha problema. Però la gran majoria diu, no, jo poc fet.
2: És així, ens ha dit.
1: I llavors, aquí sí que podem tindre un problema, no?
2: Hem d'arreglar un termòmetre d'aquests que us vaig regalar a vosaltres.
3: Sí,
2: la veritat és que això és una pregunta que, a més, molts restauradors i moltes indústries m'ho diuen, no? És veritat, el cuinar per sobre de 65 graus és vital per reduir riscos. Això és indispensable. Què passa si ho volen així? Bueno, doncs clar, aviam, ho has de fer. Però llavors què passa? Que això passa habitualment en els restaurants, on hi ha una immediatesa absoluta des que ho treus de la nevera fins que ho dones de menjar. Per tant, ho fas al moment, volta i volta, perquè si no allò no s'ho menja ni Déu. No? Yeah. Llavors, hem de procurar de maximitzar les prevencions en la recepció del producte, que sigui un producte bo, protegit, identificat, que ho podem guardar en unes neveres meravelloses, entre 0 i 4 graus, que ho he repetit cada vegada que vinguen aquí.
1: Sí, les temperatures són importantíssimes.
2: Exacte,
1: sí.
2: Llavors la manipulació que sigui el més àgil i ja està, perquè al final hem de reduir la possibilitat de... Però al final és veritat que la carn especialment és un producte que poc fet, molt fet, mig punt.
1: Això, el bistec, això... Així, però per exemple el xuletón o la carn que et porten la pedra aquella
2: sí,
1: i que quasi...
2: I cadascú segur
1: allà,
2: que ho fa.
1: Allà hi ha...
2: Però tornem a dir, sempre és així. Al final és un risc que assumim, perquè no pots dir, mira, aquí només ho fem,
1: això,
2: ben fet.
1: Que la carn la tinguem a restauració ben vigilada.
2: Ben vigilada.
1: Amb les temperatures adequades. I suposo que...
2: Hi havia aquest... un dit, que jo us vaig comentar alguna altra vegada, que era que el menjar al final o estava a la nevera, o al foc, o al plat. El que passa entremig ha de ser el més àgil possible.
1: Sí.
2: Vale? I d'aquesta manera doncs, assegurem, no assegurem, perquè el risc zero, torno a dir, no hi ha.
3: No hi és, no.
2: Però reduint tot el que estigui a la nostra mà.
3: Déu-n'hi-do.
0: I ens hem apuntat que les alertes sanitàries es poden tornar a la botiga.
1: Ja t'hi vis.
2: Bueno, jo ja venia amb la idea de no llançar avui, no llançar,
0: aquí,
2: Cristina.
0: Aquí m'ha sorprès, sí, aquí no llença.
1: Home, suposo que així també és un control més per ells, perquè dius, bueno, jo no, si en aquest supermercat i portat 100, hauria de tornar 100.
0: N'haig de tornar 100, si només en tinc 98, és que n'hi ha dos.
3: N'hi ha dos, okay, que estan fumats per ahir.
2: Que s'ho han menjat algú.
3: Clar.
0: Que algú acabarà.
2: O l'ha tirat, no passa res.
0: Mira. O l'ha llençat, no?
2: Sí.
0: Ja està, però bueno, sí que hi ha cert control amb aquesta retirada.
2: Sí.
0: No, a mi això m'ha estat molt interessant. Si m'he de tornar a l'escalet, doncs ja meravella. No, que el pa de mollo vam tirar perquè hi havia aquells fils cap endins que vam patir molt aquella vegada.
2: Bueno, però aquells, clar, aquells van passar a casa, no? Aquell, el del fong, no?
0: El fong.
2: Sí. L'ocupa aquell que va
0: tenir. Aquelles coses
3: que... Aquell ocupa, sí.
0: Sí, després vaig veure un Reels que va fer en Jordi Cruz, sabeu,
3: el
0: chef, va fer un Reels no fa gaire explicant això mateix del pa de mollo, i van dir, això també a Cristina ja m'ho ha dit. Que m'ho digui el Jordi Cruz. Cristina ja m'ha explicat el mateix, i m'ha explicat els fils que van cap endins, i tot. I que no podem tallar 5 centímetres ni res, que tot,
3: no.
0: Que tot va a la brossa.
3: Fora tot.
0: I a la brossa i baixar-la de seguida, que també hi ha espores.
2: Això mateix.
0: No?
2: Sí,
0: és que m'ha après tant amb la Cristina, que és tan temporada.
1: Això no ho havia... Com que hi ha espores? Que s'ha de treure aviat?
3: Netejar aviat la...
0: Clar, perquè la cosa aquesta del verdet, mo, pels amics,
1: sí.
0: També emet espores per l'aire. Llavors tu no pots tallar-ne un tros
1: La
0: parauleta com era?
2: Okay,
0: els filets de plastilina, que no són... com era la paraula?
2: No me'n recordo la
0: mateixa. Lio, no sé què. Era una cosa... Bueno, això que era com de Stranger Things, saps? Que se'n va com cap endins. Aquella cosa... Quan la talles, també emet espores per l'aire. I llavors també les pots inhalar i tampoc és bo això.
2: Bueno, bàsicament també perquè, a més, com que quan estan les coses... i es posen un costat dels altres, doncs és fàcil que es...
1: No, clar, sí, a la cuina és fàcil.
2: És fàcil, és molt fàcil.
3: Déu-n'hi-do.
0: Ja està. Però tu això no t'ha passat mai, perquè tu no tens mai a la vida, Xili.
1: No.
0: No tens verdet ni tens res a casa.
1: No, perquè ja procurem que no n'hi hagi. I quan la veiem, va directe a la brossa.
0: I ja està.
1: No, ni tallem ni res, no.
0: No.
1: És que no te la jugues.
0: I la nevera la tens buida cada 2x3, i si no, vens avui, vinga, venen tots
1: venga,
0: a dinar Calgori, vinga.
1: Que lo regalo.
0: I ja està. Cristina, et renovem oficialment per la temporada que ve.
2: Vinga,
0: Tomi. Ja veurem a veure en quines condicions, segurament... Però...
2: I que us explico?
0: Segurament et doblarem el sou, perquè ho has fet molt bé.
2: Perfecte.
0: Val? A tu també, Xili. També per dos.
3: Dichoses d'elles.
0: Si tu i jo ja no sabem què dir.
3: No, dichoses d'elles, sí, no, sense tot plen.
0: Correcte. A la Cristina avui l'acomiadem per aquesta temporada. A partir del setembre, si tot va bé, el primer, segon i postres farà ja la cinquena temporada en antena, el 99.7 de l'FM. Cinquena.
1: Cinc anys. Un aplaudiment,
0: sí. Aplaudiment al setembre, quan la comencem, i sobretot el juny de l'any que ve, quan l'acabem.
1: I copa de cava.
0: Exacte, ella ràpid, el copa de cava. Ella de ràpid. En tot cas, aquesta edició ja està. Avui ja està. I hem acabat. Esperem taula, que es fa tard. Ja sabeu que el programa el fem a la taula Blai Ferran, la Xilimalla, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, als fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, el mollo, si és verdet, tot a llançar, si és alerta sanitària, a tornar al súper, que tornen els diners, i que tingueu molt bona setmana.
4: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: Amen. Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit d'aquest dimarts 9 de juny. To be mad about the boy. En aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des d'aquest, el teu programa Long Play, on la música és la protagonista. Et fa companyia qui et parla, sóc en Xavi Baltà, i avui, per obrir el programa, doncs una balada preciosa i plena de sentiment anomenada I Can Stop Loving You, del cantautor de Sussex, Anglaterra, Leo Sayer.

Aquesta cançó que estem escoltant va ser escrita originalment per Billy Nichols el primer any d'ençà els anys, però cal a dir que la versió que es va fer més coneguda, arribant al número 6 de les llistes britàniques, va ser aquesta que estem escoltant del 78, que pertany a l'àlbum homònim del Leo Sayer, que portava el mateix nom. I Can't Stop Loving You. Així et donem la bona nit i les gràcies per estar en aquesta sintonia 9917 des de la Ràdio del Vallès, en Ràdio Rubí, en antena Longplay.

Aquesta versió en solitari d'aquest senzill Have You Ever Seen the Rain, una cançó original de la Creedence Clearwater Revival, l'està interpretant des de l'àlbum Legacy de Creedence Clearwater Revival Years, un àlbum d'estudi en solitari de John Fogerty, publicat el 22 d'agost del 2025 a través de la discogràfica Concordia Records. Cal dir que ell, en John Fogerty, que n'era el cantant i guitarrista de la formació Creedence Clearwater Revival, va compondre aquesta cançó i la va escriure

ràdio, deixant-nos endur per grans cançons com aquesta que estem fent sonar ara mateix, Summer, una de les peces més cèlebres i evocadores cinematogràficament parlant del cantautor nord-americà Bobby Goldsboro, llançada el juny de l'any 73. But the memory lingers. Aquesta cançó dona títol al seu àlbum d'estudi Summer, the First Time, publicat aquell mateix 73 per la discogràfica United. I la lletra narra de forma nostàlgica la història d'un adolescent de 17 anys que té la seva primera experiència romàntica i sexual amb una dona madura de 31 anys. I ara la ràdio, deixant de bandejar aquesta cançó, el gran Burt Bacharach amb aquesta cançó.

Doncs sí, senyor, Make It Easy on Yourself és una de les obres mestres més emblemàtiques de la història del pop melòdic, composta pel genial Burt Bacharach a la música i amb la lletra del seu inseparable col·laborador, en Hal David. Com a compositor, Bacharach va crear la cançó originalment l'any 62. Més tard la va incloure en un àlbum d'estudi del 69 que porta el mateix títol que el tema que acabem d'escoltar justament. Però la versió més famosa és del 65, del trio nord-americà de Walker Brothers, que va agafar la cançó i la va reinterpretar amb una producció èpica inspirada en el conegut mur de so Wall of Sound, i aquesta gravació va ser un èxit absolut i va arribar en el número 1 de les llistes del Regne Unit i també del Canadà, sonant aquí tota aquesta música a la ràdio.

Sonant a la ràdio Homely Girl, una dels grans clàssics de la música soul gravat originalment pel grup vocal nord-americà The She Lights el desembre del 73. Aquesta cançó va ser el seu tercer i últim senzill del seu sisè àlbum d'estudi anomenat de forma homònima The She Lights. Tot i que la versió d'aquest grup és la fundacional, la cançó va rebre una segona vida massiva a finals dels 80. Va ser el grup britànic The Rick i UB40 que en va fer un cover l'any 1989 per al seu disc Labour of Love 2. La seva adaptació al ritme reggae va ser un èxit aclaparador a tota Europa i va tornar a portar la cançó a les llistes d'èxits globals.

Aquesta versió que estem escoltant de Wilty és una interpretació històrica molt especial que pertany al cèlebre concert One Night Only dels Bee Gees, gravat en directe a l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Era un 14 de novembre de l'any 97. Wilty és un dels duets més icònics i elegants de la història de la música pop, llançat al setembre del 80. Tot i que sovint s'associa directament als Bee Gees, en realitat és una col·laboració magistral entre dos grans, Barbara Streisand i Barry Gibb, que era el cantant principal d'aquesta formació. La cançó dona títol al 22è àlbum d'estudi de Barbara Streisand, que portava per nom Wilty. Es va publicar el 80 i es va convertir en un disc molt important a la seva carrera. Va ser el més venut en realitat de la seva carrera, més de 20 milions de còpies arreu del món.

La recordes d'aquesta cançó, Just For You, una peça pop-rock melòdica del cantautor i teclista britànic Alan Price, llançada en el 77. S'inclou en el seu àlbum d'estudi homònim, que portava el mateix nom, Alan Price, publicat per les dues discogràfiques, la Jet Records i la United. Alan Price és una figura molt respectable en el món de la història del rock, especialment conegut per haver estat el teclista original del mític grup The Animals. Amb el seu icònic i dramàtic solo d'òrgan amb aquella gran cançó The House of the Rising Sun.

Una noia especial, Especie i Lady, és una de les balades de Sweet Soul i Rhythm and Blues més icòniques de principis dels 80, gravada pel trio vocal nord-americà Ray Goodman and Brown, que durant els 70 es van fer anomenar primer The Moments. Llançada a finals del 79 com a senzill avançat del seu àlbum de debut homònim, Ray Goodman and Brown, la cançó es va convertir en un èxit absolut a principis dels 80. Arribaria al número 1 de la llista de Rhythm and Blues del Billboard i aconseguiria un espectacular número 5 a la llista de pop general del Billboard Hot 100 americà.

Sense cap tipus de dubte, aquesta cançó és la banda sonora definitiva del moviment hippie de l'any 1967. A Winter Shade of Pale estem escoltant una versió especial 50è aniversari, inclosa en un àlbum que portava per nom Hittin' Flips, que dona títol a l'àlbum recopilatori digital de la banda Procol Harum, publicat un 3 de maig del 2019. Amb aquesta cançó debutava la formació de rock psicodèlic i progressiu Procol Harum, era un 12 de maig de l'any 67. Es llançava la cançó el 8 de juny del 67 i arribava al número 1 de la llista del Regne Unit, on es va mantenir durant 6 setmanes, déu-n'hi-do. A més, va triomfar arreu d'Europa, incloent-hi, com no, el nostre país, aquí a Espanya. Con su blanca palidez, recordada a la ràdio.

música que ens acarona durant la nit del dimarts, The Way You Look Tonight, interpretada per Steve Thriller. És una de les versions modernes més estimades i reconegudes de l'escrit American Songbook. Va tenir un paper fonamental en la seva carrera, ja que va suposar el seu salt de productor musical a cantant d'èxit. Steve Thriller la va incloure com a eix central del seu àlbum de debut oficial com a vocalista, titulat A New Standard, publicat l'any 1999 sota el segell Atlantic Records. Però aquesta peça no és original dels anys 90, va ser composta originalment l'any 1936 per Jeremy Kern a la música i Dorothy Fields a la lletra, per la pel·lícula, gran pel·lícula musical Showing Time, on la cantava evidentment el gran Fred Astaire. Aquell mateix any va guanyar el Premi Oscar a la millor cançó original.

Només amb un programa com aquest, en el Long Play, pots gaudir d'una cançó de quasi 10 minuts. Perquè estem escoltant Feel So Good, és la composició de jazz pop instrumental més famosa i reconeguda del trompetista i intèrpret de Fiskorp nord-americà Chuck Mangione, llançada a finals de l'any 77. Dona títol al seu desè àlbum d'estudi que portava el mateix nom, publicat sota el segell AM Records. El disc va ser un èxit descomunal, arribant en el número 2 de la llista Billboard 200 d'àlbums generals. La versió editada, la més curteta, que es va fer per la ràdio, evidentment, arribaria al número 4 de la llista Billboard Hot 100, era el juny del 78, i va coronar el número 1 de la llista, també, dels adults contemporanis. Manquen 11 minuts per les 11 de la nit. Estem en directe des de la 99.7 FM, des de la Ràdio del Vallès. Evidentment, això és en Ràdio Rubí. I com cada dimarts, doncs estem fent una selecció de grans èxits. Grans èxits que recordo que sonen aquí, en el programa Long Play.

Aquesta fantàstica versió va ser composta el 1960 pel geni de la música brasileira Antonio Carlos Jobim. I estàvem escoltant, doncs, The One Note Samba, interpretada per la gran cantant nord-americana Eddie Gorme, una meravellosa adaptació del jazz vocal llançada en l'any 63. S'inclou en un dels seus discos més venuts i aclamats, titulat Blame Me in the Bossa Nova, del 63, llançat per la Columbia Records. I aquí a Espanya, Eddie Gorme és molt recordada i estimada per les seves grans col·laboracions amb el trio Los Panchos.

Aquesta peça molt interpretada per la gran i inolvidable Doris Day és una versió vocal preciosa i captivadora. Es va llançar l'any 63. La seva veu dolça i elegant sintonitza a la perfecció amb el romanticisme d'aquesta melodia. Es va incloure en l'àlbum d'estudi titulat Love Him del 63, que va editar la Columbia Record Undies, on Doris Day versionava grans balades d'amor de l'època. Doris Day, què dir d'ella? Una de les grans estrelles del cinema de Hollywood, recordada per pel·lícules com Confidencias a Medianoche o L'home que sabia massa. És precisament en aquesta pel·lícula on Doris Day canta per primera vegada la seva cançó més important. Segur que la recordeu. Què serà, serà.

0: Sonant a la ràdio l'èxit més acaparador i reconegut de la carrera de la britànica Dusty Springfield, llançat al 66. You don't have to say you love me. Es convertiria en l'únic número 1 absolut d'ella mateixa a les llistes del Regne Unit i va arribar al prestigiós número 4 del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Amb aquesta cançó hem arribat al final del Long Play. Salutacions, soc Xavier Baltà, produint aquest programa. Que descanseu i que passeu bona nit. A reveure i fins la propera.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 11 de la nit.

Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Put the blame on me, boys.

0: Bueno, mare meva, estem un dilluns més aquí amb les pedazo de Gildas. No sé si va ser la setmana passada, si ens vau escoltar, la Mila va acunyar el terme de Gildas i la veritat em va agradar bastant. Així que escolteu, potser avui el prova tant en tant, però abans de tot, anem a fer una miqueta com sempre en la nostra rutina, que és sí, que és dilluns, que fot mandra i que alguns de vosaltres aquesta setmana tindreu l'espau. Ah! Mata-me, loca! Però només us vull dir, respireu, tinguem aquest moment de vermut entre totes, que ens ho passarem genial, i diguem hola a les nostres supercol·laboradores d'avui, que m'he donat compte que realment mai ens presentem i potser algú simplement ens escolta veus i ens posa els noms que ells volen.
1: Probablement.
0: Així que avui direm, tenim a la Mila Molist, a la Ona Givert i a la Martina Closa.
2: I a la Irene Miras, també, aquí, presentadora.
1: I la que no ha pogut venir, la Sofia. Que ha tingut un examen d'última hora, pobreta. I la trobarem molt a falta, però bueno. Jo sóc la Martina Closa. Demà tenim l'espau.
0: Què? Ja és demà?
2: Com? Sí, sí, sí. Com van els nervis, noies?
1: Dimarts, sí. Jo crec que estic menys nerviosa del que està la gent en general, però perquè és que al final hem estudiat tant i ho hem com repetit tant, que és com fer-ho ja, treure-s'ho de sobre.
3: Jo també sento això, però potser ho sento perquè realment jo necessito un 5.
0: Clar, per tant, és que...
3: Clar, jo tinc la pressió, però la pressió que jo decideixi posar-me. O sigui, jo vull treure bona nota i tal, però realment necessito un 5. Per tant, jo estic tranquil·la.
1: Jo sí que necessito nota, però igualment penso que la gent és com que ho exagera molt més, que potser després em calla la boca, eh? Però crec que el moment de l'examen, vull dir, n'hem fet 1.000 durant el curs i és que al final és uno más. Jo sé, vosaltres, que ja l'heu fet.
2: Jo crec que és controlar els nervis, perquè per mi els nervis van ser el pitjor. O sigui, jo vaig treure notes bé, però vull dir, potser haver tret sí, molt més nota per culpa dels nervis, realment, perquè et bloqueges per el temps, per la calor, perquè són moltes coses i perquè realment són 3 dies que dius tu, no és res, en plan, i que no són significatius pels 2 anys que portes a batxillerat, però tu ja estàs ja veient-te a la piscina a l'estiu i clar, no, et queden els 3 pitjors dies, però bueno, jo crec que són els nervis, ho bordareu segur, noies, i ja ens explicareu què tal.
0: La veritat és que sí. Jo almenys amb l'espau sí que, aviam, jo soy un poco de naturaleza atacada. Llavors, així en general ja vaig començar una mica nerviosa. Però, ties, és que al final no és tant a l'examen que sí, perquè al final dius, ostres, examen i em posa 40%, però sobretot en el que és com més estrany és que, no sé vosaltres com ho fareu, però en el meu cas va ser, vés a la universitat a fer-ho, en un lloc que no coneixes, clar, les aules, com...
2: Les aules, jo em perdo, o sigui, que et toca l'aula 142B i tu en plan, i això, sí, primer pis, perquè 100, doncs, a l'un, en primer pis, però et liaves, i clar, i jo pensava, jo em fico en una aula ara que no em toca, i què? I com em salgo d'aquí, sabes?
0: No, no, la veritat que va ser bastant boig. Però, bueno, mira, jo crec que dels sentiments, o com, jo com es diu, de core memory, no? D'aquests records que et portes per sempre, jo crec que un dels millors va ser quan vaig fer l'últim examen, que va ser el de literatura. Em vaig fumar un inserteu el que vulgueu? Hola! A sobre era d'aquests de, bueno, pues, inventa't un poc, o mira, tal. Jo estava amb el cap fregit i vaig dir, mira, chica, a mi esto me suena bien. Si no te parece bien... ja m'ho corregiràs com vulguis. Va ser acabar i el sentiment aquest de estic cansada, porto 2 anys de batx i aquests 3 dies com superintensos, em vaig posar a plorar, plan rotllo de los nervios que portava, vaig anar a casa, em vaig a dormir i per la nit vaig sortir. Va ser
2: ben fet. És el millor, és el que heu de fer. Sí. No, no, però el son, jo recordo, sí, jo recordo sortir d'un examen, plorar i tenir son. Era com el primer que feia.
0: No,
2: no, no, no, jo és que jo ho vaig passar molt malament, la veritat, jo és que mai repetiria. I jo tinc amigues de la uni que diuen, ah, pues jo m'ho vaig passar molt bé aquells 3 dies. I jo, en plan, psicòpata, en plan, com que t'ho vas passar molt bé? No ho sé, perquè clar, si hi havia gent que no sabia què volia fer, llavors era com que hi va echar la mañana ahí, en plan, a ver qué me depara
0: como
2: el futuro.
0: Como quien echa la quiniela.
2: Claro, y a veces yo estaba atacada porque yo sabía que volía a fer, ¿sabes? Y era como no entre, me da un parraque. Y, pero bueno, ya la Irene y yo hemos entrado, vosotros entrareu. I bueno, que ja està, que ja ho sabeu, que ja us ho sabeu tot i que són els nervis, jo crec.
1: Jo dels 3 dies no sé si m'ho passaré bé, però vull dir, aquest temps que hem estat com estudiant, que ja no vas a classe i tot, jo sí que m'ho he passat bé, perquè al final et fas tu els teus horaris, tu muntes com vols i estàs estudiant amb les teves amigues, que acaba sent una quedada conjunta.
3: I ja, jo també he de dir això, que de tot els 2 anys de batxillerat, aquests últims dies que només hem hagut d'estudiar, potser sí que han sigut els que m'ho he passat millor.
2: I hi ha molt deliri col·lectiu per aquí, o què?
1: Sí, sí, molt. La Bíblia està superplena, ara han allargat els horaris fins a les 12 de la nit, la gent es queda, o sigui, és bo, en realitat, perquè vull dir, hi ha molt moviment, et trobes a tothom, però és que realment està patadíssima.
2: aneu a la uni a estudiar. Molta gent també són molt grans, més que aquí, inclús, jo crec.
0: I s'està, la veritat, que molt millor, eh?
2: I s'està molt millor que, que les municipals, per així dir-ho. Almenys la sensació d'estudi és diferent, per mi. No sé si tu, Irene.
0: Jo és que també tinc la sort, o sigui, que tinc una pedazo de biblioteca, que és com una de les... Bueno, literalment està a la plaça Cívica, i jo me'n recordo de, intentar estudiar selectivitat aquí, a la de Rubí. La veritat és que, clar, és molt diferent, però jo també hi ha molta nen, moltes vegades corrents, que dius, és normal perquè no deixa de ser una biblioteca municipal i pot entrar tothom. Però, en sèrio, si teniu l'oportunitat, i sé que fot una miqueta de mandreta, en comptes de tenir-la aquí al costat de casa, anar, pues, una mica més lluny.
2: Bueno, són 40... Ui, palla gallo. Són 40 minuts. I, o sigui, hi ha aire condicionat. Aquí també hi ha, però hi ha aire condicionat. I l'ambient, o sigui, és un silenci sepulcral. Allò, no sé, no sé la teva, però la meva un silenci, plan, que et fa concentrar, inclús et distreus del silenci que hi ha, saps? Con tus propios pensamientos.
0: Però, tot i així, també, hòstia, també s'ha d'agrair, no?, que donin aquest servei a Rubí des de fins a les 12, clar, perquè, joder, o sigui, hi ha molta gent que potser a casa li passa de xica, que és que no m'entero, que és que me voy a la parra, i a mi a vegades això em passa. Que dic, m'estudio la Biblio perquè és l'únic que haig de fer, estudiar, i és com per pressió col·lectiva de mirar els
2: i
0: altres.
2: I que, clar, veus els altres estudiant i, en plan, jo no voy a ser menos, ¿sabes?
3: Totalment, o sigui, jo si estic a casa, faig una línia, llegeixo una línia. Bueno, ara he de descansar perquè he fet molta feina llegint una línia, no? I em poso amb el mòbil i potser el del mòbil és més rato que llegir la línia. Per tant...
0: Però bueno. Nenes, jo sóc de les que si fan promeses les compleixen. I és que pels que ens esteu escoltant, Hilders, la setmana passada vam fer una secció que era de paraules estranyotes. Hi havia paraules en què eren francès, moltes en alemany, de repente, sí, rarunes.
2: Italià, també.
0: Vale. I una d'elles va ser una pedazo de paraula que això realment va ser una mica una, perdoneu, una putada per elles. És una paraula hiperllarga, amb moltes consonants juntes. Jo encara no sé com la gent en alemany no conjura sin querer conjuros a brujas, però jo vaig dir que portaria un àudio en què realment algú que sap alemany ho sabia dir i no defraudaré. Així que a continuació us deixo a l'àudio de com es deia la paraula. Flipeu!
4: Doncs mira, com totes les paraules que són molt llargues en alemany i molt difícils, es poden desglossar. I això seria Rind, Fleisch, Dicke Pierungs, Überwachsungs, Aufgaben, Übertragungs, Gesetz. Un poquito más rápido es Rindfleisch, Tiketierungs, Überwachsungs, Aufgaben, Übertragungs, Gesetz. Així seria.
0: Us ha quedat clar, no? A totes?
2: Sí, ho van fer igual.

0: encantat perquè per aquesta taula s'ha començat a veure aquí a la gent ballar. I és que per qui no ho sabeu, aquesta cançó és una cançó que s'està fent molt popular a TikTok amb un ball que... Jo, en la meva època, el pas més estrella era fer així el Renegade i ara és fer així pa, pa, pa, pa, pa. No sé si ho faig bé, la veritat.
1: Ho fa genial, sí. Com una creu amb els braços i el ritme de la música, sí.
0: La gent és com que fer raca, raca, raca, taca, taca. Però bé, bueno, nenes, no estem parlant de les meves habilitats de ball, que per algú vaig a ser periodista i no ballarina, sinó de la famosa aplicació TikTok. Ai, com si no ens haguéssim de parlar tots els dies ni veiéssim vídeos, no,
2: nenes? És el meu amor, TikTok.
0: Pues mira, nenes, jo avui us vinc a parlar d'una cosa que està potser una miqueta, vamos, molt cremada, però us vull donar un enfocament nou. Let me cook. Us vinc a portar avui un dels trends més virals que s'estan fent últimament, però potser no tant que siguin tan virals, sinó que són molt estranys, nenes. Perquè, què està passant? Que... Hi ha hagut un tren que diuen que s'ha fet així últimament una miqueta viral i que ha sigut molt problemàtic. Llavors, abans de fer això, anem a fer una petita repassadeta pels trens que he trobat, perquè, madre mia, nena, jo no sé en quin moment la gent se li acudeixen aquestes coses. Llavors, el primer tren de tots és un que es diu Coach Surfing. Podeu saber què és, més o menys?
1: No ho he escoltat mai, això, jo crec, eh? Noies, no sé... No.
0: Bueno, bàsicament és anar assegut o de peu sobre un sofà remolcat per un cotxe. O sigui, això bàsicament és com les típiques escenes de pel·lis que posen com un sofà amb unes rodes a sota. O si fa no fa el mateix, però vamos, remolcat per un cotxe.
2: O sigui, veig això... la visió, però realment portar-ho a terme, no sé...
3: Jo crec que això és algú dels Estats Units, que tenen el carnet als 16 anys i sí. Fan burres d'aquestes. Deu de ser això.
0: És que m'encanta com els hi donen el carnet als 16, poden tenir una arma des de que tenen 7 anys, però després no vagin a veure un xupito de tequila fins als 21, saps?
1: Ja, és que és...
0: Pues sí, molts d'aquests trens, la veritat, els més estranys, els he trobat de TikTok USA. ¿Por qué será, chicas? Qué extraño, ¿no? Però sí, sí, la veritat, aquesta modalitat m'ha semblat com molt curiosa. També m'ha agradat molt el que has dit, Martina, de, es nota que és un tren de niño de 16 anys con coche que dice ¿qué puede ser mejor que esto, no? Pues mira, el següent també és una cosa que s'està fent molt bé últimament i jo estic una miqueta fins al gorro, que és el término de payo. Que, o sigui, no és que estigui... pels que no sapigueu, paio, bàsicament, o sigui, és com s'anomena la gent que no és gitana, estan els gitanos i els paios, fins aquí, ok, però és que ara tot és paio. O sigui, top nombres más paios, eres más paio que cortar el sándwich a triángulos, eres más paio que no sé què. Què ens està passant? Tot paio?
1: Saps
0: no.
1: El pitjor, fun fact, el tio que fa els vídeos és de Sant Andreu. I en plan, no el coneixo personalment, però tinc un amic, en plan, que és amic seu, i és com... Va sortir un vídeo i va ser com, què fas allà? En plan, per què surts al vídeo? I va ser com, uau! Però sí, tot, crec que tots els hem vist, no, aquests vídeos?
2: Sí, i els vídeos de quién es la más paya del grupo, i llavors, pues, jo què sé, sí. María juega pádel, Carmen, sus padres son ricos y tiene caballos.
3: Jo he aquest, sí. Sí, jo he vist aquest trend, que m'ha semblat molt divertit, però aquest vídeo que surt aquí a la pantalla no tenia ni idea.
1: No, jo tampoc. Però bueno,
0: paio versus... però aviam, realment això era una miqueta, nenes, per tenir-ho de fondo.
1: Ah, vale.
0: És que casualment a Google no hi ha moltes fotos on ponga paio, és gitano.
3: Pues pensava que deies que era com el tipus de vídeo que es feia al YouTube.
0: No, o sigui, realment una miqueta jo crec que és un poco delirio colectivo. Va haver una època en que todo era crema de pistacho, otra en que todo era crema de lotus, otra en
3: bueno,
0: que la gent li va donar...
3: Bueno, això m'ha passat, Jo crec que això segueix.
1: I el xocolata de Dubai també.
3: Sí.
2: I el matcha, socorro.
1: El matcha! Uf, hauríem de fer una secció sobre el matcha.
2: Jo crec que el matcha és un negoci per netejar diners, només a saber.
3: Mira,
2: perquè...
3: jo, que a mi m'agrada el matcha, jo dic que és algú en plan de les xarxes, és algo raro.
2: Ha de ser turbio.
0: Està com no, molt tampoc, glamoritzat, no?
3: Sí, jo crec que és això, que està glamoritzat, perquè és algú com del Japó, així com... Tipo, a per ells és com normal, però...
1: A mi no m'agrada, no sé vosaltres.
2: A mi tampoc.
3: No a mi sí que m'agrada.
1: Jo vaig tastar de la Martina, que em va dir, vols provar jo? Vale, va.
2: Jo
1: i no, per tenir una opinió pròpia, no m'agrada.
0: Realment? Bueno. Sap a gespa?
2: Sí. És com brocoli triturat.
1: Sí, és
3: no,
1: com això.
3: Té gust com a te fort. Com a te molt directe a te. Saps?
0: Uf, no m'ho s'esvenem bé, Martina, la veritat.
2: Bueno, el provarem i a la pròxima tertúlia us portarem una actualització. Doncs
0: pues això, bàsicament, que de cop ara ens ha donat o sigui per tots, fa les llaves àcides també, i ara tot és paio. Així

0: que res, nenes, o sigui, no és que sigui dolent ser paio, òbviament, però simplement que ara absolutament ho és tot. I, finalment, una de les coses que he trobat i que també estic una mica fins al gorro són aquests vídeos amb la IA de bebès i animals ballant.
1: No, sí,
0: em dona molta grima, però molta.
1: Però a mi això em sembla massa creepy, em fa massa por i és com... Jo, hi ha adults que realment s'ho creuen, que no els culpo gens perquè jo, quan sigui gran i em vingui un robot en forma de nen, també m'ho creuré. Però vull dir...
0: Encara li donaràs carmelets.
1: Però em sembla supercreepy perquè això ha utilitzat malament. O sigui, hi ha masses possibilitats i jo no
2: les vull saber. A mi el concepte IA em sembla creepy. Però el concepte vídeo del Tung Tung Saur ballant un vídeo, això sí que em fa gràcia. Però perquè arribes a un moment de deliri que et fa gràcia.
0: Clar, però també s'ha de dir quanta estona has de passar a TikTok perquè això et faci gràcia.
1: No, i escolteu, ara TikTok ha posat una funció que és que tots els creadors que pugen vídeos automàticament donen permís a TikTok per utilitzar la seva cara, la seva veu i tot, el seu fondo, la casa seva, per generar coses d'IA.
3: Com a dius?
1: Si ho vols desactivar, de ser manualment i vídeo a vídeo. O sigui que ho han fet expressament posat perquè la gent no ho pugui desactivar així massa i no tingui com elecció realment.
0: Com a dir, prima.
1: I llavors, tothom diu que estan en plan, tenint dades per poder utilitzar. O sigui, imagina't que ara la Irene puja un vídeo públic, que al final pujar-ho ja és públic, encara que tu tinguis pocs seguidors, ja ho estàs pujant a la plataforma, i al cap de 3 anys apareix una Irene quasi igual a tu, a Corea, fent vídeos de Tum Tum Saur. Saps?
0: Mateu-me, sisplau. En aquest moment demanaré l'eutanàsia, espero que me la doneu.
2: Oi, oi, oi.
0: No, potser m'he passat una mica, ho sento. Però és que, ties, últimament m'estic notant que és que l'estic agafant com molta tírria a la IA. I sé que no ho haig de fer perquè al final és com la gent que quan va aparèixer a internet va dir que era una moda que se n'aniria i fixeu-vos a dia d'avui aquí estem, no? Però és que, ties, és que no puc més, o sigui, és com que hi ha una part de mi que fins i tot ja quan es comença com a peces d'art, en plan, ja comença a posar baix, contenido creado por IA. És com de, hermana, ponle un poquito de cerebro.
1: No, se'm passa l'interès a mi, eh? És com sí, veure un anunci, igual que si fos un anunci el passo directament. Hi ha molta gent que diu que... Em va sortir un TikTok que posava... Igual que, per exemple, als avis els costa potser més acceptar les noves, com jo què sé, els gais, nous movimientos, per dir-ho així. Imagineu que quan nosaltres siguem grans, jo què sé, està normalitzat casar-se amb robots.
3: És que...
1: I som robofòbiques per la societat, saps? És com... Tot pot canviar molt i no podrem fer res.
3: A veure, tot pot passar, també és veritat, però vull pensar que no arribarem a certs punts i que, com diu la Irene, utilitzarem el cervell, perquè és que ja va... En plan, el que dius tu, escrits o... Jo què sé, jo no m'imagino. Los votos de boda, hechos por ChatGPT. Home, pues no cal,
0: sí,
3: no?
0: Sí, és lletja.
3: Clar,
0: sí,
3: utilitzar el teu cervell, saps?
1: Jo me'n vaig, jo me'n vaig, no.
2: Però perquè és com la falta d'humanitat, jo crec que el que ens fa por. Tipo que tot sigui com... com plasticós, saps? Com fet per un humà, o sigui, per un robot, en plan, no...
1: Però a part és tot igual, perquè al final segueix una estructura que, vale, que tu pots fer com vulguis, però si no hi ha el teu toque i ningú posa el seu toque, al final serà tot igual i s'acabarà generalitzant.
2: Sí, perquè és com o sigui, no li diem intel·ligència, però realment no té intel·ligència, o sigui, simplement segueix com ordres i coses, que clar, jo no tinc ni idea, no? Però...
1: Bueno, patrons i recopila absolutament tota la info, que és una cosa que un humà mai podria arribar a fer.
2: Vull dir
1: però,
2: que,
1: bueno,
2: que no té intel·ligència.
3: I que no pot crear res nou, en plan, res que no s'hagi fet abans. O sigui, no pot crear, pot juntar diferents escenaris que potser un artista no ha pensat en fer. Però que si un artista crea un nou moviment o algo, no ho farà el ChatGPT abans, bueno, l'AI en general. Abans que l'artista, evidentment.
1: Com l'exemple de Lou, que era que li van demanar que fes un ou ferrat amb el rovell blau i no ho sabia fer perquè no hi havia imatges a internet. I ara, després de que tothom ho demanés i tal, doncs sortia la primera. És perquè no hi havia cap referència perquè el xat ho sapigués.
0: Oh, mama. Dios, m'estan encantant aquestes reflexions que estan sortint aquí, eh? Pedazo de frases. Martina, m'has dejado tuerta amb el de no ens fa por la IA, sinó la falta d'humanitat.
2: Però sí.
0: Ah, però és la manera com l'has dit, chica. M'ha gustado.
2: Sí, perdó.
0: Llavors, a partir de tot aquí, de tots aquests trends, he arribat un que la veritat m'agradaria comentar-vos. I és que sabem que la selva salvatge a TikTok sovint ens deixa de pedra, no? Gent tarada hi ha hagut sempre, i el problema és que ara es graven. Però fins a quin punt TikTok s'ha convertit, junt amb Twitter, en el niu de... merda, de la humanitat? O els mitjans fan un gran massa a les seves cobertures? Si us plau, veiem aquest vídeo i ara em responeu.
4: Atención a la alerta que han lanzado pediatras de un hospital de Málaga. Han atendido a varios menores por intoxicación de paracetamol. Se trata de un reto viral. Gana quien más paracetamol consume y quien más tiempo está después ingresado. Y pone de nuevo en tela de juicio el papel de supervisión de las redes sociales.
5: El último reto viral en redes sociales, jugarse la vida.
6: Consiste en consumir la máxima cantidad de paracetamol que te haga estar el máximo tiempo posible ingresado en un hospital.
5: Y no es el primero de este tipo que llega a niños de entre 10 y 14 años a través de Internet.
7: Normalmente se lo encuentran, no lo buscan. Están haciendo scroll infinito, están paseándose por redes.
5: Una prueba más de la necesidad de controlar el contenido al que se exponen los menores.
8: Hay casi un 7% de niños y niñas españoles que realizan, al menos en algún momento puntual, un reto de este tipo, ¿no?
5: Además de su peligro, preocupa la facilidad con la que los algoritmos hacen llegar estas pruebas a los más pequeños. En el Hospital Materno Infantil de Málaga ya son varios los que han ingresado con intoxicaciones graves por paracetamol.
9: El riesgo mayor es lesión hepática.
5: Además de ser un medicamento muy accesible al encontrarse en la mayoría de las casas.
9: Chaval de 11 años, su dosis normal son, pongamos 40 kilos, 2,4 gramos.
5: Cantidad que se cuadruplica en este nuevo reto.
8: Genera un contagio social que los niños y las niñas no consiguen poner los límites.
5: El miedo a quedarse fuera incita a muchos de estos niños a hacer de estos retos desafíos sin ser conscientes de que les puede costar la...
0: Jo no sé ara si continua la tertúlia, si callar-me, si quedar-me de pedra. Però no anem a fer una cosa, hem vingut aquí a parlar, no? Doncs ho farem. Què us ha semblat el vídeo?
3: O sigui, jo no poso en dubte que això hagi passat. Però de que això hagi passat a que ho extrapolin, que ha sigut un trend de TikTok, em sembla massa.
2: Claro.
3: Vull dir, a mi almenys, o al meu entorn, que jo sàpiga vosaltres, a ningú li arriba aquesta informació del nou trend de TikTok i el paracetamol, no? En plan, exacte, em sembla una bogeria, de... o sigui...
2: Hauríem de definir el concepte trend.
3: Exacte.
2: O viral, perquè, no, a veure, o sigui, evidentment és preocupant que hi hagi nens amb tant alcance a les xarxes que tinguin molt accés a medicaments, bueno, paracetamol sempre n'hi ha a casa, com ha dit el senyor de les notícies, però que s'hauria de regular i sobretot donar educació des de les escoles perquè sàpiguen distingir entre què està bé i què està malament, però clar, que és veritat que això no crec que hagi sigut un tren viral entre jóvenes, perquè...
1: No, si és que de fet, el que deia era que la franja d'edat era de 10 a 12 anys. Vull dir, també potser és el problema perquè un nen de 10 anys, 11, 12, té un mòbil tot el dia per veure els vídeos aquests.
3: Clar,
1: és
3: també
1: que...
3: la supervisió dels pares o de qui estigui a càrrec d'aquest nano de dir, això potser no ho has de veure, saps? Ja. O controlar una mica també què fa aquell nadó, en plan, aquell criu, no?
2: Clar, no, igual que TikTok censura, si una noia surt una mica sense samarreta o se li veu una mica les tetes, que censuri també si algú està promovent drogues i medicaments mal utilitzats.
0: Clar, és que jo aquí, amb aquest vídeo, més enllà de... Bueno, no sé si podem dir alerta, perquè realment jo no considero un trend, però bueno, això és el que us volia preguntar. És veritat, o sigui, tarats hi ha hagut sempre. Ara el problema és que hi ha molta gent tarada que es grava mentre fa això, llavors, clar, ho puja. Però clar, fins a quin punt els mitjans de comunicació estan parlant de trends virals, de TikToks entre els joves, quan només són dos retrasadets, pobrets meus, que agafen i ho pengen? És que, de veritat, em té de pedra.
3: És que jo crec que confonen el terme trend o, en plan, o això, alguna cosa viral, amb que un vídeo tingui likes o visualitzacions. En plan, que un vídeo o quatre tinguin pues, un milió de likes i visualitzacions no vol dir que un milió de persones ho hagin fet. Saps?
2: Clar.
3: Jo crec que es confonen potser amb això, o que, o realment, doncs, ha sigut notícia amb 4 o 5 casos a Granada, crec que era, o Màlaga, o bueno, un lloc de la paraïda d'Andalusia, i doncs, per evitar un desastre nacional i que la gent ho fes més, doncs, ho han magnificat d'aquesta manera.
2: També jo crec que, evidentment, és una bona notícia, també s'ha de dir, però clar, és el que diu la Ona. Jo no crec que sigui tan extens.
1: També, o sigui... És això que vull dir, que per molt que tingui moltes visualitzacions, molts likes, no vol dir que tothom que l'hagi vist, no vol dir que tothom que li hagi donat like digui, buah, quina mala idea, ho provo després, saps? Vull dir...
2: Que també qui li dona like, perquè...
1: També donar-li like també vol dir donar-li repercussió. O sigui, si tu veus i dones like i veus que és una cosa que potser no li hauries de donar like, doncs també una mica de... Com...
3: De criteri propi,
1: sí.
0: Clar, és que jo crec que m'agrada molt el que has dit, Ona, perquè hem de diferenciar entre que una cosa sigui viral i que una cosa sigui un trend. Una cosa pot ser viral perquè algú ha fet alguna tonteria com aquestes i clar, doncs que de cop algú agafi i digui nuevo reto, chicos, quien pase más tiempo ingresado gana. Locura, saps? I una altra cosa és que algú agafi i digui no, escolta, com això té una repercussió, és un trend. Amore, no. Un trend és quan hi ha molta gent que ho està fent, que s'està sumant a això, algunos virales, pues yo qué sé, al igual que cuando ha pasado alguna, yo qué sé, el vídeo de l'Àlex Tous es viral, ¿sabes? Pero no, aquí no tothom, las seves parelles ara l'està dient que surten amb el Benny Júnior.
3: També et dic, si les notícies haguessin de recollir cada dia o cada setmana els challenges que hi ha a TikTok, les polèmiques que hi ha a TikTok i tot el que passa, les notícies s'acabarien, en plan, serien res més secció TikTok, perquè tot el que passa aquí, al món, a Europa, mira, saps? Que vull dir que hi ha moltes... O sigui, que és impossible cobrir-ho tot, en aquest sentit.
0: Clar, jo no sé si el problema és tant que estigui passant o que estigui en una xarxa també, en plan, que a part de molta visibilitat, hi ha molt jove aquí. O sigui, sí que s'ha de dir que, aviam, que tonteries d'aquestes potser n'han passat sempre, en més o en menor mesura, no? Però no sé fins a quin punt també el fet que sigui potser una aplicació que el target és de gent jove ja directament dispari les alarmes i es generalitzi molt més. No sé si poden anar perquè una mica els tiros. Jo us volia fer una pregunta en plan arran de tot això, i és que per vosaltres creieu que la viralitat té límits?
1: En quin sentit? Vull dir, jo crec que una cosa pot ser molt, molt viral perquè al final literalment li pot arribar algú d'Austràlia, algú d'Amèrica i tothom pot donar like, i si tothom es posa a donar-li repercussió a un vídeo pot arribar molt lluny, però vull dir... Sí, no, per mi no té límits.
0: Clar, o sigui, jo sobretot era en el sentit de que si realment, o sigui, algú com a creador de contingut, de fins on potser té els límits per arribar a aquesta viralitat i a aquesta repercussió. Si creieu,
2: jo crec que depèn
0: molt.
2: Perquè hi ha gent que fa burrades gegants, tipus sí. Això, i hi ha gent que simplement fa un vídeo ballant o un vídeo dient, hola, avui m'he comprat aquest trinxat de la Cerdanya i ja està.
1: No, però té raó la Irene, que hi ha molta gent que al final és una cosa que dona diners, no? Que és lo que mueve el mundo i que està disposada a fer burrades i coses perilloses o inclús sacrificar la seva vida per aconseguir visualitzacions o fer mal als altres, que per desgràcia passa.
2: Per això, que jo crec que depèn molt del tipus de contingut de cada persona, perquè és això, que hi ha gent que fa vídeos superbèsties que dius, a veure, potser tampoc toca, però hi ha gent que té contingut i que li dona igual de diners que l'altra persona contingut de maquillar-se, saps?
3: Clar, és que és això, en plan, és tant obra cap a bé com cap a malament, perquè tu pots, jo què sé, jo m'estic recordant ara de, quan va passar allò de la Dana València, que tots, molts influencers es van com unir, la Rosalia, per exemple, la cantant, va anar a ajudar, i va haver-hi com molta, molt moviment de fer vídeos perquè la gent, per ajuda humanitària, no, perquè la gent ajudés, i els vídeos van arribar a tota Europa, clar, a part d'Amèrica, o sigui que això és bo perquè la gent ajudi. Llavors, el límit aquí no hi ha, però clar, sí que hi hauria d'haver límits en quant violència, en quant coses més extremes, jo crec.
0: Clar. Jo sobretot, no sé si us ha passat alguna vegada a vosaltres, però que TikTok, o sigui, fa molt de temps que va deixar de ser una cosa social entre col·legues i s'ha convertit en seu negoci. O sigui, això ho sabem totes, no? Sí. Hi ha ara tot el tema de la publicitat, que fins i tot, o sigui, TikTok s'hagi convertit en una plataforma de compra de productes, com és TikTok Shop. I clar, jo aquí també moltes vegades em passa que veig alguns vídeos que, a més de gent que fa doncs, molt el tonto o que s'exposa de manera com molt extrema, però no de manera extrema potser amb violència o jo què sé, que es despulli, sinó que és com coses de tanta vergonya que jo fins i tot, jo en alguns casos he patit a dir, hòstia, tio, és que es nota que ho estàs fent perquè necessites potser aquesta pasta. No sé si us heu trobat amb algun vídeo que digueu de uf.
1: Bueno, és que molta gent, jo crec que es confien perquè al final és una cosa que dona molts diners molt ràpid, però no dura sempre. O sigui, és inestable i tu tindràs picos i baixades i pot ser molt viral durant un any i després, no sé-ho, per exemple, la Charli D'Amelio, tots sabem que va ser un pic, va guanyar moltíssims diners i ara absolutament ningú se'n recorda que sí, que la noia doncs, ha guanyat molts diners i això li ha permès crear tantes coses que li segueixen generant ingressos, però igualment és una cosa que s'acaba, llavors potser hi ha gent que es confia, deixen d'estudiar, per exemple, per dedicar-se a les redes, que està molt bé, però clar, a la llarga passa factura.
2: Jo crec que la Charli D'Amelio continua en el seu pic, el que passa que sí. Com que ja arriba tan a dalt, no necessita, però jo crec que cada vegada que penja un vídeo que potser és que un cop al mes, aquell vídeo és viralíssim.
3: Pot ser, no vull parlar sense desinformar, però està a Broadway ballant o alguna cosa així. Estava en una acadèmia d'aquestes de Los Angeles, Califòrnia, una companyia de teatre, fent musicals, vull dir, en plan que és el que dius, tu has arribat a un punt que és on ella volia, jo crec, que li encantava ballar, li agradava com el públic i tal, que ha arribat al punt de teatre, musical, que el TikTok li és igual. O sigui, el TikTok, el que li dones per menjar, o sigui, per, a més, pues, visites, diners, però que ella ja té una font d'ingressos a part.
1: Clar, però vull dir, això és com un cas entre mil, és una excepció.
3: Sí.
1: Gent que, clar, tu potser comences a ser influencer, tens algunes col·laboracions i guanyes alguns diners, que està superbé, però clar, deixen els estudis, es confien i a la llarga això, doncs, hi ha un moment que s'acaba la viralitat i has de fer coses per seguir el flote, saps? O inventar-te una relació o crear una polèmica, perquè al final el que vam dir l'altre dia, hate també són visualitzacions i totalment, també és diners.
3: Podem parlar, otro melón, de la gent que fa com molt de hype en què veus a dos amics, amigues, el que sigui, en plan, que són amics, de sobte veus que hi ha algú més, en plan de parella i tal, i allarguen la relació secreta,
0: sí, sí,
3: fins que d'aquí un any no diuen somos pareja, i és com, a veure, tu, era un secreto a voces, en plan, tothom ho sabia.
1: Sí, però saps? Funciona, perquè ja, al final et fas viral a cada vídeo que puges.
0: Jo crec que també una de les coses que potser pot tenir un perill així, no, de, doncs mira, jo potser estic en un moment que econòmicament no estic molt bé i sé que això em donarà molts ingressos. Sigui perquè ho estàs fent, de conya el que estàs fent, o perquè també, com has dit, el hate també són visualitzacions, no? I doncs això.
1: No, no, ben dit, ha fet un resum de totes les nostres opinions.
0: Doncs això, nenes, que jo us volia portar això i us volia preguntar de què us semblava tot això de la viralitat, també de la cobertura que se'ns donen als joves, i vamos, en conclusió, què podríem dir? Que matats hi ha hagut sempre.
1: Sí.
0: Però ara es graven o què?
1: A veure, sí, és que jo crec que més que gent pujant coses, sempre n'hi haurà, gent dient burrada sempre n'hi haurà, i l'important és doncs cadascú que tingui una mica de criteri, que sàpiga distingir sobre el que està bé i el que no, i tenir una mica de pensament crític i no deixar-te emportar per les masses, bàsicament.
2: Totalment.
0: Doncs pues ja, amb aquest superstatement ens anem amb la següent secció.

0: Bueno, i la Mila i jo, que demà comencem la selectivitat, d'aquí res ja haurem començat l'estiu. I jo en tinc moltes ganes, no sé vosaltres com esteu.
1: Jo estic que no puc més, jo. Tinc moltes ganes que arribi Sant Joan, acabar d'exàmens, acabar de tot. I connectar com amb mi mateixa, perquè estiu és com el moment que tothom té per...
2: Pues això, i de no, fer els gaudir. Propòsits, de tornar-te a organitzar sí. La vida, de saber el que vols, el que deixes de voler.
3: Jo és que tinc sempre aquesta sensació, o sigui, és com que l'any, per mi, hi ha com un superabans i un superdesprès de principis d'any, estiu, i després tot el que passa.
1: Setembre és el punt
2: d'inflexió.
1: Que ha passat, sí. D'inflexió, sí.
2: Per mi, estiu és com el que marca realment, vull dir, és com... segueixen la meva vida, però és un altre tipus de vida, vull dir, la romantitzes i és com el que em dona ganes de seguir la resta de l'any per esperar el següent estiu.
3: Aquests tres mesos nos dan així com gasolina para los otros que vienen, no?
2: Exacte.
0: Jo no sé si us passa a vosaltres, però hi ha com certes dates de l'any que són com... com un... és que no sé com explicar-ho, però com un tipus de portal entre com els altres anys que tu has viscut aquelles dates. Per exemple, Nadal. Jo cada Nadal em planto i dic, ostres, doncs el Nadal passat era una mica diferent. Sí, I quan era petita, sí. Ostres, era molt, molt diferent. I estiu també, o sigui, jo crec que és Nadal i estiu. I Nadal, o sigui, estiu cada vegada és com, no sé, jo faig més plans, faig més viatges...
2: Sí, però crec que he notat moltíssima diferència entre els estius de la infància, potser és una de les coses que canvia més, i els estius d'ara.
0: Què veieu com de diferències entre els estius de quan eres petites i els d'ara?
1: Bueno, la llibertat que tens tu com a persona, en plan de... Sí, amb els papas també tens llibertat, però és llibertat en plan de plans amb els papas, amb la família, i ara és com... també amb la teva família, però estàs amb els teus amics, coneixes a més gent també, perquè és com un moment de l'any en què tothom està com, jo crec, predisposat, no? A,
3: total.
1: Està com més relaxat, la gent com que és més sociable, més agraïda, no sé. Sí, o sigui, sí, sí. A l'hivern és com... que la gent fa por, diu, hola, bon dia, bona tarda,
3: saps? El mundo da miedo en invierno.
1: No, que la gent està com més això, més agria, saps? I a l'estiu veus que la gent s'allibera una mica. I que ja, pues, el canvi d'hora també ajuda a que hi hagi més llum, que hi hagi més energia també tu com a persona a fer coses. I per mi, no sé, és, per mi verano lo es todo. En plan, sí, a mi m'encanta, és la meva època preferida de l'any i...
0: I d'activitats com ho veieu? Perquè jo penso a vegades, jo què sé, jo m'ho passa molt bé a l'estiu perquè faig tot de coses que no puc fer durant el curs, no? Però trobo que les activitats que feia quan era petita era com molt diferents de les que faig ara. Per exemple, jo què sé, ara quan era petita em passava doncs, tota la tarda a la piscina i ara és, vinga, un rato de piscina, un rato de prendre el sol, no sé què... Com ho veieu vosaltres?
3: Ja, la veritat és que m'ha agradat així com el que deia l'Ona perquè era com, m'ha donat com moments així com de pensar i de més. I de petita sí, o sigui, era com molt potser... planes de papes, pues jo què sé, pues si aquella tarda de endavant, pues millor ens quedem a casa, pues jo què sé, et quedaves més veient una sèrie, o de cop pintant, o tal. I ara, per exemple, hi ha com aquesta diferència que és de, bueno, els meus pares no volen sortir, que és lo que hi ha, no? Pues jo agafaré i tinc la sort de, pues surto amb les amigues o vaig a la platja. I jo sobretot m'ho noto amb el tema de farà un parell o tres d'anys amb el meu cosí el tenia fregit, perquè era de cop a les 6 de la tarda rebia trucada i li deia, Aleix, anem a la platja ara mateix, i ell, vámonos. I va ser com de les millors coses que em van començar a passar, de, realment, jo crec que va ser un dels moments que vaig sentir com més aquesta autonomia, d'així com de ser una miqueta més gran i de més, de dir, d'hòstia, potser abans si volia anar a la platja, ara, papa, podem anar a la platja? Sí, no, sisplau, quan podem anar? Ens heu de portar? I ara realment era de, a les 6-7 de la tarda, era de, anem a la platja a Barcelona? Doncs pues vinga, sopem allà i després ja tornarem.
2: Clar, no, i a part, jo també noto... Sé que per molta gent és al revés, però jo a l'estiu agafo molt menys el mòbil perquè és com...
1: Jo també.
2: Ja no estic en rutina, estic amb els amics, estic com a la meva bola, no tinc absolutament cap responsabilitat a part de treballar si treballes, però és com... Tens com el cap despejado, llavors sóc més feliç amb mi mateixa, saps?
3: Pues jo també...
1: Digues.
3: No, perdona, no, o sigui que el mòbil moltes vegades no és tan només que l'agafes per diversió, sinó com a via d'escape.
1: Exacte.
3: De dir, estàs estudiant, estàs estressadíssim i és com, sé que entraré a TikTok i trobaré pues, algú, espero que no fent el tren del paracetamol, saps? Però el trobaré ballant o qualsevol cosa que em doni com una miqueta d'espai mental i ja em posaré o jo em tiraré 3 hores amb TikTok.
1: I també la diferència, en plan de petita ara que estaves dient, que has preguntat, és... el temps, o sigui, el temps és relatiu de petit, no? Perquè és com que jo feia un mes, en plan, que ja era estiu, en plan, juliol, no? I et quedava tot l'agost i era com, hòstia, jo vull tornar ja a la rutina, no? I ara és com que, ojalà fos estiu tot l'any, en plan, no vull tornar, és com la sensació de que et sobren vacances, jo crec, no? Que el de petita
2: sí, sí,
1: sí. Sí que t'era igual, en plan, com, bueno, quan torno, i ara és més com, no vull tornar, saps?
0: Sí, de petita, jo recordo com els estius com molt llargs, però també molt màgics, que, bueno, continuen sent màgics i continuen tenint coses superguais, eh? Però recordo com els estius interminables, vull dir, com el voler tornar al setembre, voler tornar a classes, voler tornar a veure els amics.
2: No, i que l'evento del dia és anar a prendre un gelat. Saps? Sí. Si no hi ha res més interessant en el teu dia que anar a prendre un gelat.
0: Que molt bé, doncs, amb aquestes ganes d'estiu, que ja queda poc, passem a la següent tertúlia.
3: Sí. Anem-hi!

0: Doncs bé, Gilda, anem a canviar molt de rotllo, de parlar de l'estiu, per parlar sobre, que ens encanta queixar-nos aquí, ja sabeu, sobre aquelles despeses que estem en contra. És a dir, sobre aquelles, aquelles compres, aquells... transaccions que hem de fer, que realment ningú entén per què hem de fer, però ho hem de fer i s'ha de pagar. D'acord? Doncs comencem. La primera, és que jo estic molt en contra, Irene, tu m'entendràs, i vosaltres m'entendreu l'any que ve, és les convalidacions de la universitat.
1: Mira, prou ja! Prou!
0: Que per qui no ho sàpiga, és pues, la gent que es canvia de universitat. Ara mateix, jo què sé, jo, la Irene i jo estem a l'Autònoma, no? De Barcelona, doncs ara volem anar a la, de, a la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. Doncs has de pagar, o sigui, tu has pagat una assignatura, ara passes a segon i et canvies a la universitat i has de tornar a pagar aquella assignatura que ja la tens, perquè ja l'has cursat, ja tens els teus exàmens, els treballs, tot. Tu ja has patit per aquella assignatura, ¿vale? I l'has de tornar a pagar perquè en fer la convalidació has de... Pues això, aquella universitat també vol els teus diners conforme has... Com, per justificar, clar, en plan, per justificar l'assignatura. Però si ja l'he fet, per què l'he de tornar a pagar?
1: O sigui, a part de patir jo, també he de patir la meva butxaca.
0: És que és això...
1: Prima, no t'entiendo.
0: No, jo també ho entenc. La següent és l'espai del correu electrònic o de l'espai en general, tant del mòbil, que jo entenc que hi ha un límit, sí. Però perquè, a part, és super... Són com 30 paus, en plan, que no són 2 euros.
2: A mi això em fa molta ràbia. Jo porto amb el correu saturat com 2 anys, el vaig buidant quan puc, però és que jo he tret, us ho juro que tinc... O sigui, ara tinc com la bandeja del correu buida, perquè he borrat tots els correus de sempre. Però clar, continuo sense tenir espai. I ara ja jo crec que és el Drive.
3: Clar, no, és que a mi això em fa ràbia. Mira, amb la galeria les fotos ho entenc, perquè si no això seria, vull dir, la gent abusaria i al final també és un negoci, no? Vale, el mòbil, ok, però el correu, que és com una cosa online, que són textos, en plan, sé que no els estàs guardant, no sé, però em sembla injust a mi també.
0: Jo a vegades crec que, en plan, és un pacte secret, en plan, vull dir, t'estan enganyant, saps? Realment tens espai, però volen que paguis.
3: Evidentment, evidentment.
0: Saps? Però sí, és pel rai. O sigui, tot el que m'estic queixant té una raó lògica i, plan, i sí.
1: Però que fa pagar la coi.
0: Però, bueno, però no podem pagar, vale?
1: Clar, però és que a sobre, avui en dia, o sigui, no hi ha ningú que no utilitzi el Gmail, no hi ha ningú que no utilitzi el Drive, perquè realment són eines que són superútils, que són molt utilitzades i que jo, la veritat, des que vaig descobrir el paquet de Google, el Word i PowerPoint, no l'he tocat.
3: Sí, sí,
1: és
3: evidentment.
1: És una meravella.
3: O sigui, es guarda sol, ho tens tot al mateix correu. És... No.
2: I pots entrar, o sigui, tu pots estar... O sigui, jo ara estic aquí... I demà me'n vaig a Swahili i a Swahili necessito obrir el meu correu. Si ho fas amb el Word, oblida tant.
1: Clar, o porta pen o ja es
2: o va porta pen o oblida tant. En canvi, si estàs a Swahili, doncs pots obrir el teu correu i tan tranquil·la continues la teva feina.
0: Clar. La següent és fer-te el DNI. És a dir, no, renovar-te el DNI o el passaport, qualsevol document oficial. Jo entenc que s'ha de pagar per crear-ne un. Vale, quan neixes el teu DNI, vale. Però si jo, això que és obligatori, caduca cada... 5 anys,
3: sí,
0: jo no sé quan és.
3: Sí, quan ets petit 5 anys i a mesura que et fas gran cada
0: pues,
3: menys.
0: Cada 10, crec que és. Bueno, per què? Per què he de pagar per renovar una cosa que és obligatòria? En plan, vull dir que no puc anar pel carrer sense el DNI i que la meva cara no ha canviat tant des de fa 2 anys i que em queden 3 per canviar-ho. Per què? No ho entenc.
1: Ja, a mi la veritat, o sigui, ara estic que cap al setembre faré un viatget i la veritat que m'haig de mirar el passaport i crec que és una de les coses que més ràbia em foten. Vull dir, és una cosa que no em puc anar sense, que a sobre multaran
0: és que
1: és si
0: això.
1: No la porto.
0: I que però, és una pasta. Vull dir...
1: Crec que el DNI encara és una mica més barat, crec. Però és que el passaport crec que són 20-30 euros aproximadament.
3: No, el DNI més.
2: Bueno, és que el meu pare ha tingut molts problemes amb el DNI perquè s'ha de renovar. I a l'agost marxem a Florència. Vull dir, si no tenim el DNI, no podem marxar. I ha tingut uns problemes perquè no hi ha lloc a cap lloc, no hi ha hores, no hi ha, és que no hi ha res.
3: No, això és un altre tema. A mi m'està passant el mateix i estaré tot juliol amb el DNI caducat que vaig a Canet Roc. Vull dir, d'entrar llocs que segurament no passarà res, però igualment. I no hi ha lloc però en tot Catalunya, eh? O sigui, que vaig buscar fins i tot a l'Ebre, vaig buscar a Tarragona, a tots llocs, i no hi ha ni una hora. I ma mare van a preguntar aquí a la comissaria i li van dir que sense cita prèvia és que això està saturat.
0: I mira,
3: o sigui,
0: que
3: és impossible.
0: Que no ho vull jutjar, però que és un moment, realment. O sigui, que trigues 5-10
3: sí,
0: minuts.
3: Però hi ha massa gent. O sigui, és perquè no hi ha prou personal o prou temps o jo què sé.
2: Sí, sí, és això.
1: No sé si estem parlant de les oficines del DNI o de les del carnet de conduir, la veritat, ara mateix.
0: Ja, també. Bueno, tot,
3: seran
0: tot.
3: Les mateixes, perquè...
0: La següent és, que això sí que em toca molt els nassos, aparcar als hospitals i que et cobrin, en plan, zona blava, zona verda... O sigui, jo tinc una urgència, jo m'estic... Em fa molt mal al cap, qualsevol cosa. O tinc visites, igual, o sigui, jo em trobo malament. Estic anant a l'hospital no per gust, sinó per necessitat, i m'estàs cobrant aquí 2 euros o més per hora, minut, el que sigui. O sigui, em sembla una bajanada, sincerament.
3: Mira, jo suposo que ho fan perquè la gent de fora de l'hospital no aparqui, però jo que sé, que vagi amb el tiquet de dins de l'hospital, conforme sí que t'has visitat o qualsevol cosa, però imagina't, una dona parint i s'ha de posar a pagar els 6 euros de la zona blava.
1: Espera, que no em donen les monedetes. O sigui, amb una mà posant monedetes, l'altra, ai, no, espera, que no se'm surti el nen.
3: Sí, clar.
0: I a part, o sigui, que no hi ha molt de lloc. No sé, segons l'hospital, no? Però que normalment està ple d'edificis, de llocs, altres, i que et costa molt aparcar. O sigui, és el temps invertit, els diners invertits, la mala notícia que et poden donar dintre l'hospital. O sigui, és per reflexionar,
1: que res, que t'ha sortit el nen, ja ha fet la primera comunió dintre, o sigui, que ja està.
3: No, i això, comptant que tenim sanitat pública, perquè és que imagineu que no, clar, i és com, has de pagar primer el pàrquing, poses un peu a l'hospital, et cobren per la brutícia que has deixat del carrer, i és tot així en
2: no,
3: cadena.
2: No, això fora conyes, perquè jo vaig veure un vídeo d'una americana que ho explicava de quant costava tenir un fill. Mira, no me'n recordo, però és que sort que no me'n recordo d'aquelles dates.
3: És que la gent ho faci sense anestèsia, perquè no tenen com pagar.
2: Ja no era anestèsia, és que és el que tu has dit. Posa un peu per cada petjada que facis 100 euros més. Però és que era una burrada.
0: És una burrada.
2: Era una burrada.
0: Donem gràcies a la sanitat pública, sí, això sí que hem de donar gràcies.
1: Gràcies, estat del benestar. Merci.
0: I l'última és pagar per anar al lavabo a les estacions de Renfe, no, a Sants, sobretot.
1: Mira,
0: i a altres llocs que has de pagar un euro.
3: I a sobre està brut.
1: Amb les plenes de merda que estan, ja sobre has de pagar.
2: És lo típic, que els més bruts són els que has de pagar, que dius, home.
3: I després es queixaran que hi hagi pixats als bordillos. Bueno, és que si cobres un euro, jo també em pixo al bordillo. O sigui...
1: I és que és una de les coses, o sigui, que jo crec que és igual que a l'hospital de Parnassos, saben que ho hauràs de pagar. Llavors, o sigui, volen treure profit de les nostres necessitats més bàsiques i la veritat, no vull pixar a una cantonada d'un carrer o a un pàrquing, però és que tampoc vull que em clavi 5 euros per anar a pixar.
2: Però és que nosaltres encara, perquè aquí la majoria de lavabos són públics, vull dir, si trobes un lavabo de pagar...
3: N'hi haurà una altra pública, haurà,
2: però... Sí, però és que a les altres ciutats... En plan, te'n vas fora d'Espanya i tot és pagant.
1: Però també dic, jo no sé ara mateix un lavabo públic d'aquí, eh? O sigui, sé que hi ha un... Per exemple, aquí mateix, Rubí, jo que sé que hi ha Torrebasses, bueno, que pots anar-hi.
2: Però pots ciutats, entrar...
1: Jo no sé que hi ha un... Ei, nena, que si n'estàs anar al lavabo, aquí està.
2: Sí, però pots anar a un cafè...
1: A una aigua.
0: Clar.
2: Bueno, però... I a vegades ho demanes o jo que sé, però pots anar a llocs. Però és que a altres llocs... quan vam estar a Bèlgica...
3: Sí, o al centre comercial també, sí, és gratis, evidentment. Allà no, és tot pagant.
2: Però és que hi ha restaurants que tu pagues el menjar i a sobre
3: pagues el lavabo.
2: I pagues el lavabo.
1: Perdó?
2: Que sí, sí, que sí,
3: sí, sí, sí. Que és molt fort.
1: Què?
2: Per això et dic
3: que
2: nosaltres
3: més
2: aquí encara
3: estem comprar bé. Un pack de bolquers i compartir-lo amb les amigues. Perquè...
1: I que vaya rulando, prima.
3: Perquè és que...
0: Mare mia, quina bajanada. Bueno, no, fins aquí la secció. S'ha sucut alguna altra queixa formal o informal per fer?
2: Segur que n'hi ha moltes.
1: És que com a jove tot el que sigui pagar ens fotrà, la veritat.
0: No, clar.
3: Bueno, i com a adult, no? Perquè jo no em penso deixar de queixar d'això.
0: Doncs passem a la següent secció, noies.
1: Anem-hi.

0: Doncs anem amb una altra secció i l'última ja, perquè agafeu ganes per aquesta setmana. I la següent secció es diu La ruleta del drama quotidià. Us diré algunes frases o bueno, situacions de la vida quotidiana, com bé diu el títol, i m'haureu de dir si us molesta, si no, si és una cosa neutra, o... Va bé? Les vostres opinions. I podríem dir també les opinions contràries. És a dir, si tu opines blanc, què opinaria la persona de l'altra, va bé? La primera situació és... El teu amic ha quedat sense tu amb el grup i no t'ha dit res.
1: No. No.
0: Me niego.
1: No.
2: Jo crec que també és una mica en funció del context. O sigui, una cosa és que aquell dius, pues mira, xica, s'ha dado de repente, saps? I l'altra cosa potser és que hi hagin hagut com converses a part.
3: Exacte, exacte.
2: Que... No, aquí em fa una mica més de coseta, eh?
3: Mira, jo crec que aquí podem aplicar tots el sentit comú. Si exclous algú, no toca. I si és una cosa així espontània, doncs tampoc passa res.
1: Sí, no.
0: Molt racional, noies, m'encanta. Molt bé. Continuem. Has enviat un missatge i l'han deixat en vist 3 hores o un montón de temps.
3: Això només li permeto als adults, perquè sé que el seu cervell funciona diferent, però si m'ho fa la Martina li dic, oi, què te passa, saps? M'estàs deixant, m'estàs ignorant.
1: Clar, si és un missatge en plan d'esperar resposta, en plan, jo què sé, algú important o algú que t'estic explicant perquè necessito explicar-t'ho i em deixes en vist, és en plan...
3: Clar, o una pregunta i em deixes en vist, és com...
1: Clar, és com... Què fas? És com... No era retòrica, saps? No era la resposta.
2: Potser la segona agafo el mòbil, t'agenso i aviam si així mires, no, de cop? Jo he de reconèixer que jo ara estic... Ona?
0: Jo no volia dir res perquè ja estava en directe, però t'anava a dir, Irene, tu peques mucho de
2: esto. Jo he venido a hablar de mi libro. O sigui, jo la veritat fa un temps, en mis edades mozas...
0: I no tan mozas.
2: És mi libro, Ona, cállate. Pues això, sí, a mi sí que em costa molt el que és el tema de respondre, però no perquè em costés, sinó perquè era de, vale, merda, espera, l'haig de respondre. Vale, pues després se m'acumulaven els missatges del palo de... merda, vull apagar el mòbil. Però ara m'estarà millor. I de fet, fins i tot ara, bueno, no sé si serà una de les coses que diràs, però estic enviant missatges molt llargs a la Ona... I també te los contesto i todo.
0: Bueno, és que tinc una altra situació aquí, que és els àudios de 5-10 minuts 15 de podcast. No.
1: Llámame.
3: No.
0: Llámame. No.
1: Llámame.
3: No. Si quiero ver una serie, la voy a poner en Netflix.
1: Vull un podcast tranquil, que a l'Spotify n'hi ha, si no, truca'm.
0: La Irene fa podcast, noies, de 15-20 minuts, inclús.
3: Però jo no sé què... O sigui, jo no em puc aguantar a mi mateixa parlant 15 o 20 minuts.
1: Però 20 minuts...
0: No, 20 minuts straight, en plan, o sigui, a passejar la cosa i la tia, no, perquè l'altre dia és que, mira, vas a comprar el pa i no sé què, i potser m'està explicant que ha vist un cerdo volando, però m'està explicant la seva vida. Jo me l'escolto de pe a pa, i jo també, o sigui, t'he de dir que jo també he mirat audis, no de 20 minuts, però en plan, 5, 8, 10, sí. I jo prefereixo els audis que em truquin, perquè no suporto les trucades, ho sento molt.
3: Ai, no, jo prefereixo que em truquin.
1: Jo és també, com, a mi m'agrada la trucada.
0: És com, jo què sé, jo estic... Movimento, fent deures o estudiant.
3: No, sí,
0: i
3: això,
0: em
3: sí,
0: truques
3: sí.
0: És com que em sap malament no agafar-t'ho perquè és com cargo de consciència de que realment ho podria agafar per si és una emergència o qualsevol cosa, però l'altra banda és que he de deixar el que estic fent, en què estic concentrada o qualsevol cosa per agafar-te el telèfon. D'altra forma, l'àudio, pues, potser trigo 3 hores en contestar, com dèiem abans, però et contestaré.
3: Bueno, he de dir que l'àudio, si és un àudio on m'estàs explicant coses i tal, vale, te l'arribo a acceptar, però quan són àudios de... Vale, què t'anava a dir? Ai, ha passat un cotxe, jaja, m'acabo de
0: passar.
3: No, no, o sigui,
2: Ona, deixa'm de mirar-me directament, sisplau.
1: Jo he vist a l'Ona mirant directament a la Irene i em giro i veig a l'Irene una cara.
2: No, clar, perquè m'esteu posant a parir indirectament.
0: No, però això no ho fas, tampoc. Això, una cosa, però que jo també tinc amigues que en un minut, en plan, que em volen dir hola, què tal...
2: I partir-me,
0: hola, què tal? Estan un minut perquè...
3: No, o la gent que respon, sí, o claro. És com, això no ho podies escriure, que m'has hagut de posar un àudio.
2: Soc una fèrrea hater de la gent que només respon amb àudios, especialment si són de 2 segons. Si has tingut 2 segons d'agafar el mòbil, posa'l, tira cap a dalt perquè no et llisqui, i agafar i enviar... En aquest temps m'empreix un puto ok.
1: Sabeu que vaig descobrir l'altre dia? Que no has d'apretar i pujar, sinó que si li dones directament en plan un toc a allò d'àudio, et fa un àudio bloquejat.
0: En sèrio?
1: Us ho juro.
2: Tecnologia!
1: Us ho juro.
0: Doncs ho
3: provarem. Sempre s'aprèn alguna cosa nova, no?
0: Següent situació. T'has preparat per sortir i al final es cancela.
3: No.
1: Em ratllo.
3: Jo surto igual, però jo sola, perquè no pot ser. O sigui, si jo gasto temps, maquillatge, em pentino, o sigui, cuidar... No, no, he de sortir
0: fas
3: igual.
0: Fas TikToks. Bueno, almenys has fet TikToks a vegades, no? Et pot servir per això.
1: Imagina't, vale. A part, si és com un plan de sortir, suposo que és tard nit. Per tant, és tard nit, no sé què. Tu vas tot el dia mentalitzat, et maquilles, et poses l'outfit, portes tot el dia pensant quin outfit posar-te. Et fas el cabell, no sé què. No sortim, eh? I tu, què fas?
3: No, perquè a més tot el dia ha sigut de relleno per aquella quedada. O sigui, depèn del motiu. Si t'acaben d'atropellar, mira, t'ho puc entendre, va.
2: Que si vols t'acompanyo allà a la policia, a l'hospital, però hauré de pagar, llavors.
3: Però si és... no, és que m'ha dado pereza salir venit a garro, saps? I sortim, perquè no pot ser.
2: A sobre també és com que, no sé vosaltres, però jo tinc aquesta cosa que jo a vegades per sortir m'haig de posar en el mood. I és com, si jo pongo mi playlist de la Jennifer López, de la Rihanna i del Pitbull, aquella nit sortim o t'arranco dels cabells. Sí, ja és com l'energia que tens a sobre, tal, de venga, va, vamos a salir.
0: Sí, si és per sortir de festa o alguna cosa, ho entenc, però si és en plan, has quedat per fer una birra o per fer un cafè, el que sigui, i de sobte et cancel·la, potser no et sap tan greu.
3: A vegades ho agraeixo.
0: Clar. Següent situació. Et fan un spoiler d'una sèrie que volies veure o que t'estàs veient, que encara és pitjor.
3: Això és molt egoista.
2: Mira, jo crec que tinc...
0: Però i aquella persona no ho sap? En plan,
3: ah, no, llavors es perdona. L'ha cagat? Es perdona, bueno, perquè sí. Em podria passar a mi mil coses.
0: Però si no, no. Si no...
3: No, o sigui, si ho has fet tu expressament... Tu, de què vas?
1: Sabeu què em fa més ràbia que m'ho digui algú? Que ho vegui per TikTok. Em fa molta més ràbia. Claro, perquè és culpa meva.
3: Jo misma me puse esta trampa.
0: Claro. A mi m'ha passat que m'estava veient una sèrie de metges, que no diré quina és, perquè si no farà spoiler potser, i m'estava veient la sèrie i una amiga, ai, està vivo. I em vaig girar i vaig dir, com que està vivo? ¿Eso quiere decir que en algún momento está muerto? Pues sí, evidentment, va morir el personatge. I va ser com, però jo he portat potser la segona temporada i la sèrie té un porrón, ¿vale? I ara com, tio, en sèrio m'has hagut de fer això ara mateix?
1: Bueno, sabeu què m'ha passat a mi? Estava veient amb la meva família El cuento de la criada, que si no l'heu vist és super recomanable i és una sèrie de molta tensió, ¿vale? Però molta tensió, que mai saps el que passarà, dura 7 temporades i és un caos tot. Total, que jo tinc Disney amb anuncis perquè un fa el que pot, no? I total, que els anuncis que posaven entre la sèrie eren de la seqüela. Sí, de la seqüela.
3: No pot ser.
1: Vaig passar-me tota la sèrie. Tota la sèrie hi ha un motiu, vale? Tipo, tota la sèrie té un motiu, que és rescatar una persona. Vale. Bueno, és que no diré spoilers, però en plan, amb la seqüela s'entenia si rescataven o no a la persona.
2: Però...
1: Sí, chicos.
2: Jo crec que dels pitjors spoilers de la vida que m'han fet, i crec que és el trauma del català, em van dir que el Marlís moria. Rotllo, i encara em fantava com...
3: I qui ho hagi escoltat ara, doncs el trauma és conjunt.
2: Si no has vist la sèrie fins ara, el nen és una desubicada.
1: Pues jo he de dir que la vaig començar i no l'he acabat.
0: A mi no m'ha agradat, tampoc ho sento.
3: Ai, a mi sí, jo soc tímida.
1: A mi, entre no agradar-me i agradar-me, simplement en plan, vaig deixar-la de veure un dia i se dejo ahí.
2: Pues mira, nenes, amb aquesta indignació que estic tenint ara mateix, la veritat, que us estimo, eh? Però que no us agradi Marlí, el meu gos es diu Marlí, hasta ahí lo dejaré. Te amo, Mila. Te amo, mi vida. Doncs això, nenes. Us hem dit que aquesta setmana teníeu pau. Pum. Os dimos programa. Os dimos risas. Os dimos conocimiento. ¿Qué más queréis de nosotras?
0: Molts ànims. I que us sortirà genial.
2: Un petó i ens veiem fins a la següent tertúlia, Hilders.
3: Adéu. Adéu.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
5: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
6: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: juliol i començar amb una nova edició del Rubí al dia d'estiu. Avui tindrem dues hores per posar-nos al dia de tot el que passa a la ciutat, aprofundir en algun dels temes que marquen l'actualitat i compartir converses que ens ajudaran a entendre millor el nostre dia a dia. Començarem, com és habitual, amb un repàs de les principals notícies de la jornada, amb especial atenció a tot allò que passa a Rubí. Tot seguit, xerrarem de solidaritat i salut. Xerrarem amb Gala Cortell del Banc de Sang i Teixits per presentar la nova campanya d'estiu. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Una iniciativa que vol animar la ciutadania a donar sang en una època de l'any en la qual les reserves acostumen a disminuir. A més, ens recordarà que la unitat mòbil farà parada a Rubí demà. Una nova oportunitat per fer un gest que pot salvar vides. A la segona hora posarem el focus en la calor intensa que ens acompanya aquests dies. Ho farem amb el meteoròleg rubinenc Luismi Pérez, en qui analitzarem les causes d'aquesta onada de calor, quant de temps es preveu que s'allargui i quines són les recomanacions per afrontar-la amb seguretat. I abans d'acabar el programa, obrirem una nova edició de la secció de salut amb el farmacèutic Marc Toro. Avui xerrarem del programa de detecció precoç del càncer de colon i recte, una eina clau per diagnosticar la malaltia en les primeres fases i augmentar les possibilitats d'un tractament efectiu. Tot plegat, ho anirem combinant amb bona música. Escoltarem a Doctor Prats amb Ho tenim tot, una cançó que convida encara l'estiu amb optimisme. També recuperarem Calma de Pedro Capó i Farruko i dalt per intentar dur en serenor aquests dies de temperatures extremes i finalment sonaran els Catarres amb Perfectes, un dels grans himnes del pop català, per continuar posant banda sonora aquest matí d'estiu. Començar.
1: Rubí al dia.

0: Rubí assolirà demà a la tarda el grau màxim de perill per altes temperatures, 6 de 6, segons l'última revisió de l'onada de calor actual feta pel Servei Meteorològic de Catalunya. Ahir, a la 1 de la tarda, la ciutat va assolir els 37,2 graus, el segon registre més alt enguany del termòmetre a Rubí. El 22 de juny es va arribar als 37,6, però s'espera que el mercuri s'enfili encara més amunt avui i demà passat. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que avui s'assolirà el nivell de perill molt alt en zones de Ponent i de l'interior de l'Ebre i que s'arribarà al pic amb un avís vermell a tot el país, excepte al Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i un sector de la Catalunya central amb temperatures per sobre dels 40 graus en diversos punts. Els Vallesos, així com el Maresme i el Barcelonès, estan en aquesta franja. I lo pitjor de tot és que la situació no millorarà gaire a partir de dijous. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
1: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
0: Des de Protecció Civil també han informat que s'han ampliat els municipis en risc extrem d'incendi, un total de 45 de 9 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, on es prohibeix l'accés al medi natural. Ahir, Rubí i el Vallès Occidental estaven en el nivell 3 i avui també estaran en aquest nivell i per ara no queden afectats per aquestes restriccions. Cal recordar, però, que l'accés al medi natural ja estava restringit a la nostra zona per la crisi sanitària de la pesta porcina africana. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que estem en dies complicats per la simultaneïtat d'incendis com el de les Gavarres, Ribera Salada, el Riable, Noia i aquí molt a prop a Sentmenat del Vallès. L'escolta.
2: Pel que fa als incendis forestals, ens mantenim amb emergència encara del pla enfocat. Tenim aquesta simultaneïtat també d'incendis, que també és un perill, també hem de tenir-ho en compte i hem d'estar amatents.
0: Per protegir-se de la calor intensa, els principals consells són mantenir la llar fresca, hidratació constant, refrescar el cos sovint amb dutxes o tovalloles mullades, fer servir protecció solar al carrer, limitar l'activitat a l'exterior, una alimentació lleugera i rica en aigua, seguretat extrema als vehicles i atenció per les persones vulnerables i cura pels animals de companyia.

0: I el Pla de Refugis Climàtics de Rubí 2026-2030 ja és en exposició pública després de l'aprovació inicial al ple de juny. En 53 espais interiors i exteriors, 14 línies de treball, el nou full de ruta vol preparar Rubí davant aquestes temperatures extremes i assegurar que els veïns del nucli urbà tenen algun lloc on protegir-se de la calor a menys de 10 minuts caminant. Els equipaments municipals climatitzats es contempla la instal·lació de fonts, l'ampliació d'horaris a l'agost i la millora del confort tèrmic en equipaments infantils. En els espais exteriors i naturals se cerca incrementar l'ombra efectiva mitjançant la plantació d'arbrat i tendals, a més de potenciar la infraestructura verda amb espècies adaptades i sistemes de drenatge sostenible. Pel que fa a les actuacions més rellevants fins a l'any 2030, destaca la transformació dels patis escolars en refugis climàtics naturalitzats o la millora que comportarà en aquest sentit les obres de remodelació de la plaça Pearson. Andrés Medrano és el regidor de Sostenibilitat i Medi.
1: És terrible l'estiu que estem vivint i probablement els estius que ens tocarà viure

0: abstenir. Marina Dolcet, de la UB, citava com a un dels arguments la poca concreció del pla a l'hora de concretar els horaris d'obertura dels refugis climàtics interns, és a dir, els equipaments municipals. L'escoltam.
1: Unes fitxes que li falta als horaris i dies d'obertura dels equipaments, per exemple. Pot passar com fa un any, no?, que ens vam fer virals a les xarxes perquè l'Ateneu constava com a refugi climàtic i no estava obert, per exemple. Llavors, a les pròpies fitxes que s'acaben d'entregar ja no hi ha els horaris establerts. Llavors, és de mínims que hi hagi això.
0: Des del govern es va respondre que són horaris que es van canviant i adaptant segons la situació i que, per tant, no es poden concretar la versió escrita del pla, un argument, però, que no va convèncer l'oposició. Des d'Esquerra, la regidora Sandra Casas va afegir que el document no s'havia treballat en l'oposició i va plantejar un dubte recorrent sobre el que hauria de ser el gran refugi climàtic de Rubí, però que no és en aquest llistat.
2: Des d'Esquerra creiem que Rubí hauria d'estudiar seriosament l'obertura de la piscina municipal com a espai de refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I no estem parlant de cap invent. Municipis propers com Sant Cugat han incorporat piscines públiques a la seva xarxa de refugis climàtics. Altres municipis com Esparreguera també han anunciat la piscina municipal d'estiu com a refugi climàtic. Per tant, la pregunta és evident. Per què Rubí no ho estudia?
0: Una pregunta a la qual contestava així el regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano.
3: Això s'ha de reconèixer. O sigui, la ciutat de Rubí no té la piscina d'estiu que mereix i necessita, amb prou espai per acollir una part. I la piscina municipal que tenim actualment seria responsable en un moment donat dir que s'obre com a refugi climàtic de manera gratuïta. Tindríem segurament una situació d'inseguretat i de límit d'aforament. I, per tant, no l'estem posant com un refugi climàtic. El que hem d'intentar pal·liar això doncs, és amb la instal·lació de jocs d'aigua i altres punts.
0: El Pla de Refugis Climàtics 2026-2030 està aquests dies en exposició pública i es podran presentar al·legacions fins al 7 d'agost.

0: I canviem de tema perquè el mercat de l'habitatge a Rubí continua immers en una escalada de preus que preocupa cada vegada més. Segons les darreres dades que va presentar ahir el gerent de ProUrsa, Carlos Águila, durant els últims 12 mesos s'han registrat més de 1.000 operacions de compravenda a la ciutat amb un preu mitjà que ja supera els 2.100 euros per metre quadrat. Es tracta d'un increment superior al 8% respecte a fa un any, que situa el valor dels habitatges molt a prop dels màxims històrics. Águila va analitzar aquestes xifres en l'última secció d'habitatge d'aquest programa del Rubí al dia i durant aquesta entrevista va advertir que Rubí està sofrint una forta pressió immobiliària per l'arribada de compradors procedents d'altres municipis, especialment de Barcelona i Sant Cugat, així com per la presència creixent de fons d'inversió al mercat. Aquesta situació està modificant el perfil dels compradors. Actualment, l'edat mitjana de les persones que podrien adquirir un habitatge a Rubí se situa al voltant dels 40 anys i cal destinar l'equivalent a 5 anys de salari íntegre per afrontar-ne el cost un any més que fa només 5 anys. Segons Águila, aquesta realitat deixa molts joves fora del mercat de l'habitatge.
1: Si et fixes, l'edat d'emancipació es troba als 32 anys, més o menys, i tu compres als 40, vull dir que hi ha gent que està fins als 32 anys amb els pares, viu de lloguer, estalvien poc, perquè en la situació actual vivint de lloguer estalvies poc, per acabar comprar als 40 anys, perquè ja has de comprar el que sigui, perquè si no no et donaran hipoteca i no tindràs diners per comprar. Vull dir que és una situació complicada per les persones que volen, bueno, però volen fer l'ús que sí que ha de tenir l'habitatge, que és un habitatge per viure, no?
0: El gerent de ProUrsa també ha posat de manifest l'elevada demanda d'habitatge protegit. Actualment, més de 1.200 famílies estan inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, una xifra que no ha deixat de créixer en els darrers anys. Un altre dels factors que expliquen l'augment dels preus és la manca d'obra nova. Prop del 95% de les compravendes que es formalitzen a Rubí corresponen a habitatges de segona mà. De fet, durant el 2024 només es van iniciar

0: 127 habitatges nous i se'n van acabar 84. A més, segons Àguila, una part important d'aquestes noves promocions acaba en mans de grans tenidors. Davant d'aquest escenari, el gerent de ProUrsa defensa la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge assequible. En aquest sentit, ha destacat que el nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM, preveu que el 60% dels nous habitatges que es construeixin siguin de protecció oficial, un percentatge molt superior al mínim exigit per la legislació.
1: Jo crec que el que els 7.028 habitatges, el 60% són de protecció oficial. Jo creix en protecció oficial quan es creix un 60%, quan el 30% és el que t'obriria la llei, jo crec que creixen en la part de protecció oficial sí que és necessari, perquè hi ha una necessitat real i s'ha de cobrir, i jo penso que el POUM camina com a mínim en aquesta direcció.
0: Tot i això, Àguila ha recordat que els efectes d'aquesta planificació urbanística no es faran plenament visibles fins a l'any 2040. Per aquest motiu, considera imprescindible que totes les administracions s'impliquin econòmicament per incrementar el parc d'habitatge assequible i garantir a llarg termini l'accés a l'habitatge per a tota la ciutadania. I Rodalies recuperarà la circulació de la línia R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia les últimes setmanes després que Adif hagi acabat a la fi les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23 i a les 6:32 des de Martorell i Granollers respectivament, i passaran cada hora. D'aquesta manera, la circulació de trens es reprèn dins el túnel per doble via i hi haurà més circulació, i a partir de dimarts vinent s'actualitzaran els horaris, que serà quan es recuperarà la normalitat de la R8. Les tasques de manteniment de DIF en horari nocturn han afectat en les últimes setmanes els primers i darrers trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, a DIF preveu normalitzar la circulació tant en ample com convencional com en ample estàndard, d'acord amb la planificació que estableixi cadascun dels operadors ferroviaris. L'actuació ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. A partir d'ara, Adif mantindrà un monitoratge de l'estructura amb més de 30 sensors. Després de les obres d'emergència per garantir la seguretat immediata del túnel, queda previst les obres integrals per instal·lar anells de reforç a tot el traçat del túnel, que encara no en té. Són obres valorades amb més de 20 milions d'euros que estan encara en procés de licitació. I segons ha informat l'Ajuntament de Rubí, la quarta promoció de Serenos ja ha començat a treballar en l'objectiu de potenciar la convivència i la presència municipal durant les nits pels carrers de la ciutat. Ens ho explica la Patrícia.
2: Aquest equip està format per 8 agents, un dels quals està fent també les tasques de coordinació, i realitzarà les seves funcions fins al dia 14 de desembre per mitjà del finançament dels plans locals d'ocupació 2025-2027 de la Diputació de Barcelona. El nou equip de Serenos ha estat seleccionat a partir de les borses de treball municipals que s'han creat per aquesta categoria professional. Les persones contractades es trobaven, de fet, en situació d'atur abans de la seva incorporació al programa. Els 8 agents nocturns treballen a jornada completa, de dimecres a diumenge, entre 8:45 de la nit i 4:00 de la matinada, i estan adscrits a l'àmbit de relacions ciutadanes i de proximitat. Aquests agents cívics nocturns desenvolupen una tasca preventiva, també de proximitat als carrers de la ciutat. La seva presència contribueix a detectar incidències, orientar la ciutadania i mantenir una comunicació directa amb els serveis municipals i els cossos de seguretat quan sigui necessari. D'aquesta manera, el dispositiu reforça l'atenció a l'espai públic durant l'horari nocturn i amplia la capacitat de resposta municipal.
0: I el casal d'estiu del Centre Obert Alpina ha iniciat una nova edició amb la voluntat d'oferir als infants un espai de lleure educatiu durant les vacances escolars. Tot i que les activitats tenen un caràcter més lúdic, des del centre asseguren que el casal dona continuïtat a la feina socioeducativa que desenvolupen durant tot l'any amb els infants i les seves famílies. L'equip treballa aspectes com la convivència, el respecte, la cohesió de grup o la gestió emocional a través de sortides, jocs i activitats adaptades a les diferents edats. L'educadora social, Paula Hernández, ha explicat que l'objectiu principal és que els infants gaudeixin de l'estiu sense perdre el vessant educatiu.
3: Sí, jo per mi l'important és això, que ells tinguin aquests bons records, que quan siguin grans tornin la mirada cap enrere i vegin aquests moments. Sí, al final jo crec que la nostra feina és aquesta, que tinguin un espai de confiança i de seguretat i se'n recordin d'aquests moments bonics quan siguin grans.
0: El casal ofereix sortides a la piscina, la platja, equipaments culturals i activitats esportives, però també es converteix en un espai on els infants aprenen a conviure i a resoldre els conflictes a través del diàleg. Els mateixos participants asseguren que és un lloc on fan amistats, viuen noves experiències i recomanen a qualsevol infant aportar-s'hi. Escoltam Nasidra Bahadi i Nasamira Mahares.
4: Jo li diria que si l'agrada les activitats aquelles d'aventures i viure experiències, li diria que li recomano aquest centre perquè fan moltes activitats i pensen molt en nosaltres.
5: Després li diria que, amigo o amiga, pues tens que venir perquè és molt divertit, eh? Perquè si no vens, pues t'has perdut moltes coses perquè fem moltes coses divertides.
0: El Centre Obert Alpina manté la seva activitat durant tot l'any amb diferents serveis adreçats a infants, adolescents i famílies del barri i aprofita els mesos d'estiu per reforçar aquest acompanyament amb una oferta de lleure educatiu. El Centre Obert Alpina fa la seva activitat d'octubre a juny, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, i en la seva versió d'estiu ofereix els seus serveis de casal de les 9 del matí a 2:15 de la tarda.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: I avui a la secció en like de valors, contingut que ens proporciona la xarxa, dedicarem aquest like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet del Leviatán de Hobbes, publicada per Edicions de la Universitat de Barcelona. És la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB, sèrie magna, que està traduint grans obres de la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua.
5: Continguts en xarxa.
7: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, d'un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I, a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
8: Molt bé, moltes gràcies.
7: D'entrada, deixi'm preguntar-li, per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
8: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
7: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
8: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes els havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció, i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
7: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
8: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I a més ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
7: Què els va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
8: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
7: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
8: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que ha gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de Filosofia Política, que són obres recents que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
7: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
8: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia del natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
7: Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
8: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar de portar-lo, de cremar-lo fins i tot tots els exemplars que que hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla quan estàs dins del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes senzillament és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació, així ell sempre ho manté.
7: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
8: A vosaltres.

0: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: L'estiu és sinònim de vacances, platja i desconnexió, però hi ha una necessitat que no entén de calendaris, la necessitat de sang i plasma als hospitals. De fet, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar fins a un 20%, mentre que les necessitats dels pacients continuen sent les mateixes. Per això, el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Una iniciativa que, a més de recordar la importància de donar sang, posa un èmfasi especial en la donació de plasma. I demà mateix, aquesta campanya fa parada a Rubí, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Per xerrar-ne avui sobre tot aquest projecte i aquesta campanya, ens acompanya Gala Cortell, que és portaveu del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, com estàs, Gala?
1: Hola, molt bon dia.
0: Començant pel lema d'aquest any, si t'apareix. Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Què hi ha a darrere d'aquest missatge?
1: Bé, darrere d'aquest missatge, la veritat és que el que pretenem és que tota la població, la ciutadania, es posin en mans d'això, no? D'aquestes necessitats, tant com dèiem, de donar sang, com també de donar plasma, que al final siguem solidaris amb allò que ens fa falta.
0: Cada estiu feu una crida perquè les donacions baixen. Per què costa tant mantenir les reserves durant aquests mesos?
1: Hi ha diferents factors que realment ens posen aquest fre, sobretot el fet dels canvis, sobretot el més important és aquests canvis d'hàbits que tenim i el període aquest de vacances que ens ve al damunt. I això és important, però a més també es sumen, doncs, com ara, no? Les onades de calor, aquestes temperatures tan elevades que també moltes vegades ens espanten a l'hora de fer qualsevol cosa, qualsevol activitat. I per tant nosaltres sempre recomanem que és el més important en el dia a dia, però sobretot també quan vas a donar sang, és el fet d'hidratar-te.
0: Ara en xerrarem de les recomanacions, però estem xerrant de més de 40.000 donacions necessaris entre juliol i agost, si no vaig equivocada. Aquesta és una xifra que impressiona. Què representa això en el dia a dia dels hospitals?
1: Bé, la veritat és que nosaltres sempre recordem a la ciutadania que és important que la sang no es fabrica i que, per tant, cada dia necessitem d'aquestes 1.000 donacions que ens fan falta. I, per tant, com dèiem, no? Entre aquests dos mesos, juliol i agost, estem d'aquestes 40.000 donacions. Estem en un període on les reserves de sang són bones, però no volem baixar la guàrdia en cap moment i volem seguir recordant que és important perquè darrere, bueno, la sang no es fabrica, sempre ho recordem, sempre ho recordem i, a més, té una caducitat. I per això és important fer-ho cada dia.
0: Una de les novetats d'enguany també és que posau molt d'accent en el plasma. Per què aquest protagonisme?
1: Perquè a poc hem vist que està augmentant aquesta necessitat del plasma i és important, i també doncs, que hi ha molts malalts, més de 3.000 pacients necessiten d'uns components que hi ha en aquest plasma, d'uns hemoderivats, que nosaltres n'elaborem d'aquest plasma, que són les immunoglobulines, i que són superimportants i són vitals. Per ells són un medicament directe per sobreviure doncs, a moltes malalties que tenen a veure amb el sistema immunitari i amb les defenses. Per tant, per nosaltres és important acabat sent, estant al mateix nivell de les necessitats que dèiem fins ara, durant anys, d'aquests glòbuls vermells, doncs, també és important. I dintre de la donació convencional de sang sí que tenim una part petita que nosaltres sempre també expliquem, no? Quan dones sang hi ha una part petita d'aquest plasma, però no en tenim suficient per fer aquesta, per elaborar aquests hemoderivats i necessitem de les donacions de plasma directe.
0: Per la gent que encara no sap què és exactament el plasma, ens pots explicar d'una manera senzilla què és el que és el plasma? Perquè, clar, tens la idea de que vas a donar sang i donar plasma és diferent de la sang. Explica'ns què és exactament.
1: Sí. És una mica diferent, però bueno, jo crec que molts veïns i veïnes també de la ciutat de Rubí ara ja ho han... La veritat és que se'n estan familiaritzant. De fet, les donacions, val a dir que estan augmentant, de les donacions de plasma, des de l'any passat aquí, i això també és important, i perquè la gent no ho entengui, dintre d'una donació, sempre expliquem, no?, que dintre d'una donació directa, d'una donació de sang, hi ha una extracció que és més o menys aproximadament de mig litre de sang. Nosaltres després fem una separació dels components entre els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. I a cada malalt se li posa allò que necessita. Què passa? Que necessitem molts més hemoderivats, molts més medicaments que venen directe d'aquesta donació de plasma, i el que fan molts donants cada vegada més és que, bueno, estan connectats amb una màquina, ja és una donació que és una mica diferent perquè té una durada una mica més gran que la donació de sang convencional, però i fa com un procés en el que dintre d'aquesta aigua, que és la part líquida del nostre sistema de sang, doncs aquesta part líquida que és aigua té unes proteïnes que se'n deriven aquests hemoderivats. Els més importants són aquestes immunoglobulines, que van directament, no hi ha cap medicament que es faci i fabriqui de manera artificial, i és un medicament directe per molts malalts que tenen diferents malalties, necessiten doncs, aquestes defenses per ells.
0: Mm-hmm. Per quines malalties serviria?
1: Bé, moltes malalties que tenen el sistema immunitari malmès necessiten d'aquests hemoderivats de les immunoglobulines. És important recordar que les persones adultes que pesen més de 50 quilos, per això sempre repetim molt aquest pes, que per nosaltres és el mínim perquè la persona pugui donar sang, hem de pensar doncs, que d'aquests 5 litres que obtindríem de sang, 3 són aigua, són el plasma, i d'aquesta aigua estan aquestes proteïnes on es treuen aquests hemoderivats, que són tan importants. Què hi ha com a cosa, diguéssim, a favor? Pues que al ser aigua, la recuperació és molt més ràpida, es pot donar molt més sovint que amb una donació de sang, perquè el que costa més de recuperar són aquests glòbuls vermells, que també per nosaltres són supernecessaris i vitals, no ens podem oblidar mai. I per això aquest lema d'aquest any, no? Que com hem començat així, som fans de donar-ho tot, en el sentit de... Els donants són molt generosos, molt, i al final es posen a disposició del sistema de salut. Amb nosaltres diuen, si necessites avui plasma, doncs dono plasma. La donació de plasma es pot donar de forma més seguida, doncs es pot donar cada 15 dies, per tant, podries acabar donant 24 cops l'any. I la donació de sang sí que és veritat que han d'haver intervals de 2 mesos entre una i l'altra donació.
0: És igual que siguis home o dona, eh? Aquest interval de mesos és el mateix.
1: És el mateix, amb la donació de plasma és exactament el mateix. Els criteris de donació són exactament els mateixos que quan dones sang. L'única diferència, és cert, que és com tens tu les venes, no? I per tant, sempre hi ha els nostres companys, els nostres professionals, que moltes vegades quan vas a donar sang, doncs, moltes vegades et diuen, ostres, saps que tens unes bones venes i podries donar plasma? I aquest perquè el motiu és perquè en aquesta donació de plasma, que dura uns 45 minuts, el que fa és que extreu, per diferents cicles, extreu una part de la sang, ens quedem amb aquesta aigua, amb aquest plasma, i retorna els glòbuls vermells en el teu organisme. Per tant, és important que tinguis també unes bones venes. Quan tu dones sang, el que fas és que és una extracció cap a fora d'aquest mig litre de sang. I amb aquesta donació de plasma fan extraccions cap a fora i cap a dins.
0: Mm-hmm. Ara ens deies que els criteris per donar plasma i per donar sang són els mateixos. Recorda'ns quins són aquests criteris.
1: Important ser major d'edat, tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, pel que dèiem, d'aquestes extraccions. No podem fer extraccions a la carta i, per tant, doncs, és molt important tenir pesar més de 50 quilos, no estar en dejú i tenir un bon, bueno, en aquest moment, un bon moment de salut. Nosaltres sempre diem, bueno, és veritat que hi ha moltes, moltes exclusions, i quan ens fiquem a l'estiu encara n'hi ha més, perquè també ens belluguem molt, fem molts viatges, i hem de vigilar. Moltes vegades quan anem a donar sang a base ens diuen, bueno, has d'esperar un mes perquè has viatjat a vegades a llocs molt propers que no tenen a veure amb el paludisme o amb la malària, però sí que tenen a veure amb alguns virus que existeixen en aquests o produïts per mosquits, i moltes vegades doncs, has d'esperar un mes. Per tant, amb aquest sistema també que tenim i aquestes activitats de la mobilitat, doncs, també ens fan que moltes vegades, encara que vulguem donar sang, hem d'esperar un temps perquè no podem. Però això no vol que sigui un fre per moltes de les persones que encara avui encara no ho han provat, encara no s'han apropat, i per nosaltres és important seguir recordant a tota la població per fer aquest acte que per nosaltres és tan necessari perquè darrere hi ha un malalt que ho espera.
0: Uh-huh. Aquest estiu, a més, proposeu un repte als donants habituals de plasma. En què consisteix?
1: Bé, aquest estiu, entre l'1 de juny i el 30 de setembre, a tots els nostres donants els hi hem proposat aquest repte de fer una donació de més pel que fa al plasma. Hi ha persones que combinen molt i està molt bé. Hi ha molts donants que fan aquestes combinacions d'alguna vegada donar sang i després intercalen amb la donació de plasma. Nosaltres els hi proposem aquest repte de dir, bueno, per què no fas una donació més de plasma en el transcurs d'aquests mesos? I com a forma d'agraïment, bueno, els hi proposem que a partir de l'octubre rebran una, bueno, pues una invitació gastronòmica o cultural, pues per, com a forma d'agraïment, ja que fan aquest esforç de més, degut a la necessitat que sempre hi ha al darrere i per no oblidar que és això, no? Que necessitem cada dia d'aquests glòbuls vermells, d'aquestes donacions de sang, però també d'aquests hemoderivats que estem parlant tota l'estona, d'aquestes defenses de les immunoglobulines, per seguir sent autosuficients, que encara no ho som, i aquest és el nostre repte sempre, per no dependre de, bueno, doncs d'altres països, d'altres llocs, i per seguir construint aquesta activitat i aquesta acció de donar sang de forma altruista i solidària que tenim.
0: Hi ha qui pensa que la calor, quan hi ha aquesta calor que estem tenint ara darrerament, és millor esperar-se a poder fer una donació. Això és un mite?
1: No és un mite, perquè és cert que hi ha persones que tenen a vegades la pressió molt baixa i és cert que davant de moments com ara, que les temperatures són tan, tan elevades, és veritat que hi ha moments en el que la calor també ens afecta, i això és veritat. Nosaltres sempre recordem, i per això ho deia, beure molt de líquid, ja no només per donar sang, que sempre ho diem, sinó en el nostre dia a dia no tenim molt acostum d'hidratar-nos i pràcticament hauríem d'anar pel carrer amb una ampolla o amb un termo d'aigua, perquè és importantíssim, però per qualsevol activitat, més d'ara i més també doncs, el fet de donar sang. Sí que és cert que nosaltres doncs, aquí a la ciutat de Vic, com que tenim aquests horaris també de matí i tarda, bé, sempre podem adaptar també doncs, que a primeres hores a lo millor del matí no fa tanta calor i les persones que a lo millor tenen, són més sensibles puguin fer-ho en aquests horaris i en aquest lloc per nosaltres tan fantàstic com és la biblioteca, que no deixa de ser un refugi climàtic i que la veritat és que bueno, ens obren les portes per venir molt sovint des del Banc de Sang i des d'aquí aquest agraïment a l'Ajuntament, a la Diputació, a la Biblioteca, a vosaltres com a altaveus per arribar a totes les cases i per nosaltres és superimportant.
0: Mm-hmm. Ens deies que abans de donar la donació cal hidratar-se, no anar en dejú, haver descansat... I després de la donació, què hem de fer?
1: Seguir bevent aigua és molt important. Seguir bevent almenys durant les hores posteriors a la donació. No fer esport després, en les properes 12 hores, en aquests moments de tanta calor, quasi és millor pues, això, no? No fer-ho en aquestes properes hores i ja està. Vull dir, al cap d'uns dies rebràs els resultats de que tot està bé i, uh-huh. I esperar 2 mesos per seguir podent donar sang i en el cas de si has donat plasma, doncs saps que a partir dels 15 dies podries tornar a fer-ho. Uh-huh. Per tant, tenim moltes visites ara a Rubí per fer-ho.
0: Ara dèiem això, que demà veniu a Rubí. Què es trobaran les persones que venguin a la Biblioteca Municipal demà?
1: Bé, la veritat és que demà tenim bueno, les instal·lacions, tant les lliteres per donar sang com també per donar plasma. Sí que és cert que és importantíssim, les persones que no han donat plasma però tinguin aquest interès, que ho preguntin als nostres companys, sobretot per si és la primera vegada, perquè aquesta donació de plasma, tot i que nosaltres sempre obrim les agendes perquè tothom agafi la seva hora i així pugui gestionar també l'afluència dels donants, en el cas de la donació de plasma, com que venim amb dues màquines, sí que és cert que des de, bueno, nosaltres intentem programar sempre i donar hores, perquè la donació també és més llarga i la gent no s'hagi d'esperar per fer aquesta donació de plasma. Per tant, demà veuran totes les persones que han donat sang també aquestes donacions de plasma i poden preguntar si tenen aquesta curiositat i aquest interès. I ja està. Bueno, i esperem, com a l'1 de juliol va anar superbé, d'aquí donar les gràcies a totes les persones, veïns i veïnes de Rubí, que es van apropar, doncs animar-los a seguir venint aquest estiu i animar, sobretot, per nosaltres també és un altre repte superimportant, animar persones que encara no s'han estrenat amb la donació de sang i de plasma, de veritat, de, bueno, doncs intentar un altre repte, que és fer-se acompanyar per algú que encara no hagi donat i començar a familiaritzar-se amb, bueno, doncs amb la donació, perquè realment és important i també necessitem d'aquest recanvi de persones que deixen de donar i necessitem altres nous donants que vinguin.
0: Hi ha algun perfil de donant que vos faci especialment falta? Tot i que tots són necessaris, però hi ha algun que dieu, mira, molt millor tenir molt d'això?
1: Tots són necessaris. Cert és que el donant zero negatiu és el donant hiperperseguit, que és veritat que ens fa sempre falta, perquè és el donant universal, perquè en un moment d'emergència nosaltres sempre comprovem els grups abans de posar qualsevol transfusió, però davant d'un accident, davant d'una urgència, sempre tots els hospitals han d'haver zeros negatius. I per la contra, doncs, totes les donants que siguin ABs, doncs preguntar per la donació de plasma, perquè és el donant universal de plasma. I aleshores, també a nosaltres és molt interessant, perquè són donants que per la donació de plasma són ideals. De totes maneres, tota persona que pugui donar sang per nosaltres és superimportant de cara al malalt, que com dèiem al principi són els únics que no fan vacances.
0: Ara ens deies que programàveu aquestes donacions. Entenc que s'ha de demanar cita prèvia, però es pot venir directament sense cita?
1: Sense cita es pot venir a donar sang directament, sense cap problema. Si algú té interès en donar plasma, no ha demanat hora, però en aquell moment la donació, o sigui, la màquina de la donació de plasma també està lliure i té tot els requeriments òptims per fer-ho, també ho podria fer. Sí que és veritat que és important si volen reservar hora, però tota persona que vingui directament a donar sang ho pot fer sense cita prèvia.
0: Per acabar de tenir una visió més global, perquè moltes persones pensen que fer una donació és només una bossa de sang i ja està, però en realitat a quantes persones pot arribar a ajudar una sola donació?
1: Hem de pensar que darrere d'una bossa de sang, que parlàvem al principi, pots arribar a ajudar la vida de 3 persones. I amb la donació de plasma, que s'extreuen aquests hemoderivats, aquestes defenses, també és important, doncs, de recordar que darrere també hi ha molts malalts, que aquest medicament que estàvem parlant no és per una vegada, no és per un accident, no és per una intervenció, és que necessiten d'aquest medicament de forma crònica al llarg de tota la seva vida. Per tant, és important la donació en el dia a dia, perquè salves, ajudes a moltes persones amb les seves malalties.
0: I ara ja sí, per acabar, recorda'ns les dades pràctiques perquè la gent sàpiga perfectament on ha d'anar demà, l'hora i què ha de fer.
1: Bé, a veure si me'n recordo, perquè com que són moltes les visites que tenim a Rubí, la veritat és que demà tindrem el dia 8 estarem pel matí i per la tarda. La veritat és que i a la tarda de 4 a 8, al matí de 9:45 a 2:45, el dia 22 estarem en la sessió de la tarda, de 4 a 8, i després tindrem 3 visites més al llarg de 4 visites més al llarg de l'agost, que us seguirem recordant aquests dies, que seran el 4, 5 i els 2 dimecres del mig del 18 i el 20 i algo, dimecres d'agost, que també amb horari de matí tard també hi serem. Per tant, com dèiem, moltes visites que fem aquí a Rubí, a la ciutat de Rubí, Per què? Pues perquè realment és una ciutat, sempre ho diem i sempre en parlem en el vostre espai, i sempre és un espai d'agraïment també, aprofitant en aquests espais de donar les gràcies a tota la ciutat de Rubí, perquè realment és una ciutat que hi participa molt. Al llarg de l'hivern, pues en diferents, també, diferents llocs puntuals que tenim a les escoles, i durant l'estiu, com que no tenim aquests instituts, aquests centres d'ensenyament, tenim aquesta biblioteca tan fantàstica que ens acull en totes les visites. Pràcticament un cop a la setmana estarem, o cada 15 dies estarem aquí a Rubí.
0: Doncs ja ho sabeu, demà tenim una nova oportunitat per fer un gest que dura només uns minuts, però que pot salvar vides. Gala Cortel, portaveu del Banc de Sang i Teixits, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort amb aquesta campanya que teniu en marxa.
1: Moltes gràcies a vosaltres i anirem compartint tots aquests fantàstics resultats de tota la participació, que segur que serà bo.
0: I tant, i tant. Bon moltíssimes dia. Gràcies, adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Acabam de xerrar d'un gest tan senzill, però alhora tan important com és donar sang i donar plasma, una acció que ens recorda que sovint allò més valuós és el que compartim amb els altres. I ara fem una pausa musical amb una cançó que xerra precisament d'això, de valorar el que tenim, de la il·lusió, de l'esperança i de mirar endavant amb optimisme. Escoltam Doctor Prats amb Ho tenim tots.